0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
1: Hem tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi, sona de nou
0: a
1: ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors, dues hores de programa. Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda

Escoltes ICAT.

0: diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best.
1: Pels videojocs.
0: Generació Digital amb Albert Murillo. Ara els diumenges a les 10 de la nit a ICAT.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. La visita del Papa a Catalunya viurà avui dimecres el punt més àlgid. Lleó 14, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, beneirà la Torre de Jesús. La cerimònia, que podran seguir unes 8.000 persones, serà al vespre i el pontífex arribarà al temple després de fer un recorregut d'un quilòmetre amb el Papa mòbil pel carrer Rosselló. Abans, el Papa visitarà el centre penitenciari de Can Brians, dinarà a Montserrat amb els monjos del monestir i anirà a l'església de Sant Agustí del barri del Raval. A Montserrat ja està tot a punt per a l'arribada del Sant Pare. Els únics accessos disponibles són el cremallera o l'aeri, ja que per carretera només podran accedir els vehicles autoritzats. Des del 1982 que un pontífex no visitava l'abadia. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Sara Riera.
2: El Papa Lleó XIV demana que Catalunya sigui un país acollidor en el primer dia de visita a casa nostra. Ho ha dit davant de les 40.000 persones que han assistit a l'acte multitudinari de l'Estadi Olímpic Lluís Companys. El pontífex també ha reclamat la implicació de tota la societat davant la violència masclista i ha dit que cal prendre consciència sobre la salut mental, tot plegat en un acte en què ha intercalat el català i el castellà.
1: Els Estats Units donen per acabada l'operació de resposta contra l'Iran després de l'enderrocament d'un helicòpter Apache. Teheran, però, ja ha replicat amb atacs contra interessos nord-americans a la regió i adverteix que no deixarà cap agressió sense resposta.
2: Segon dia de selectivitat, els estudiants tenen exàmens d'història, ciències, matemàtiques, biologia i literatura catalana, entre altres matèries. Aquest any es fan controls amb detectors d'aparells electrònics per evitar que els alumnes copin.
1: Després de la treva política per la visita del Papa, el Partit Popular ha insistit a acusar Pedro Sánchez d'estar al corrent del cas Leire i la Moncloa s'ha defensat reiterant que el president espanyol no en sabia res. Avui dimecres, el Congrés serà l'escenari d'un nou cara a cara entre Sánchez i Núñez Feijóo. El líder popular aprofitarà la sessió de control per exigir un cop més la convocatòria d'eleccions. El Mercat de les Flors projecta la pròxima temporada de dansa més enllà de les seves sales a causa de les obres de remodelació de l'edifici. La nova programació s'inaugurarà amb el nou muntatge de la Baronal.
2: Sota el lema Ballant cauen els murs, la nova temporada vol convertir el període de tancament en una oportunitat. María José Cifuentes, directora del Mercat.
3: Una circumstància excepcional en una oportunitat per enfortir aliances, ampliar la presència de la dansa a la ciutat i al territori, construir noves formes de trobada amb artistes, públics i comunitat.
2: Amb aquesta idea de travessar els murs, la programació està plena de noms del nostre país, com la Veronal, Núria Guiu, Roger Bernat, Roser López Espinosa i també companyies internacionals de prestigi com Animal Religion o la Sydney Dance Company.
1: Esports, el Barça de bàsquet s'imposa clarament al Tenerife en el primer partit de la semifinal de la Lliga ACB. El resultat final 100-67. El segon partit serà dijous també al Palau Blaugrana.
2: A l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, classificació de l'Igualada per jugar la final en superar el Barça en el cinquè partit de semifinals per 1-2.
1: A la Lliga de Futbol Sala, el Barça sí que ha accedit a la final. S'ha imposat a la pista del Movistar Inter per 5-6 a la pròrroga en el segon partit de semifinals.
2: Rafael Juste, el president interí del Barça, ha anunciat accions legals contra el Madrid per les insinuacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira.
1: Mentrestant, el club blanc ha fet una oferta oficial de 150 milions d'euros pel davanter argentí Julián Álvarez, que l'Atlètic de Madrid ja s'ha encarregat de rebutjar.
2: El Benfica, a més, ha comunicat que el Madrid ha formalitzat la intenció de pagar els 15 milions d'euros de la clàusula de rescisió de José Mourinho i que el tècnic portuguès hi ha donat el seu vistiplau.
1: I acabarem dient que la selecció espanyola femenina de futbol s'ha classificat per disputar el Mundial del Brasil de l'any vinent. Ha derrotat Islàndia a Reykjavik per 1-6 en l'últim partit de la fase de classificació.
0: Fins aquí les notícies. Les 5.

0: És benvinguts al dimecres 10 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que si ve a primera hora del matí hi haurà núvols al litoral, al prelitoral i a les comarques de Girona, el sol acabarà imposant-se. Només a la tarda hi haurà núvols al Pirineu amb possibles ruixats puntuals i febles al Ripollès i Osona. Tindrem un dia sense calor, amb les màximes més altes al voltant dels 30 graus. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Puigcerdà el sol sortirà a 6:45 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 14 minuts.
0: Clara García, també bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui us porto una frase per començar el dia que és d'una pel·lícula.
0: A veure.
1: De fet, és d'una cançó d'una pel·lícula. No us diré de quina, però de ben segur que la reconeixereu ràpidament. Hi ha coses pitjors que podria fer que sortir amb un noi o dos, però plorar davant teu, això sí que és el pitjor que podria fer.
0: Àlex, vols bon dia de nou?
2: Bon dia.
0: Això sembla la dada
2: de
1: Maiol. És fàcil, és fàcil.
0: Molt fàcil, el que passa que no t'ho he posat en context.
1: Clar, jo estava pensant en
2: coses que han passat aquesta matinada, com el Líban i ara no.
0: O el Papa. Torna a repetir la frase.
1: Val.
0: A veure, busca-la.
1: Hi ha coses pitjors que podria fer que sortir amb un noi o dos, però plorar davant teu, això sí que és el pitjor que podria fer.
0: Vé-me donant voltes a aquestes hores del matí, perquè
2: no em ve,
0: És una frase molt mítica, molt mítica. Ara ho hem posat tot en context perquè la cançó que sonarà precisament és d'aquesta pel·lícula i del personatge, o d'un dels personatges del qual refereix ara mateix la Lara. Perquè, de fet, com si fos l'últim dia d'institut, arrenquem el matí de dimecres amb un clàssic que, home, cada vegada que sona és inevitable que no se't bellugui alguna part del cos. Segur que només amb els primers compassos, Àlex Bosch, que estigues alerta, sabeu de quina cançó us estic parlant.
2: Home,

0: ara desvelem el secret. Qui va dir aquesta mítica frase de la pel·lícula Gris?
1: La Rizzo.
0: Rizzo, Àlex.
2: Home, conec la pel·lícula, sí.
0: Segons Marta Viana, Risto.
1: La Risto.
0: Ahir algú del programa diu, sí, la Risto.
1: Però era una brometa, no?
0: Era una brometa.
1: Sí, la Risto és la millor. La Rizzo.
0: You're the one that I want va ser la cançó més coneguda i popular, una d'elles, de la pel·lícula Gris. Si fem una mica de memòria, explica el moment en què els protagonistes, Dani Zuko i Sandy Olson, es retroben després d'haver passat els canvis personals o per canvis personals per intentar agradar-se mútuament. I al final de la història, el Dani va tornar-se més responsable, mentre que la Sandy va abandonar la imatge que tenia de noia tímida i apareixia amb una actitud molt més segura i molt més atrevida. I és que quan es veuen, tots dos s'adonen que, malgrat els canvis, continuen estimant-se. En resum, la cançó és una celebració d'aquest reconeixement mutu, que l'altre és la persona que realment vol i necessita. Evidentment va ser interpretada per John Travolta i Olivia Newton-John i es va convertir en un dels grans èxits musicals associats a la pel·lícula. De fet, un 10 de juny de l'any 1978, You Are The One That I Want va arribar al número 1 als Estats Units. No em negareu que aquesta és una bona cançó per donar-li corda al dimecres. Gairebé som al final de curs, però encara ens queden alguns despertadors. Mentrestant us prometem una hora de ràdio convertida en una festa precisament de final de curs, amb confeti, bona música, bona gent i sort que en tenim litres de cafeïna.
3: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Pràcticament les 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol, Roger, molt bon dia.
4: Molt bon dia.
0: Has mogut una mica la cintureta, amb la cançó de Gris.
4: Tot el que es pot a aquesta hora i amb les hores que fa que es dorm, perquè aquesta hora és bona per moure la cintura, però clar, just quan t'acabes de llevar és més complicat. Estava pensant que, imagina't que un dia prohibeixen la cafeïna com a estimulant i posen aquest programa com a exemple de, ostres, mira com de com es diu aquesta cosa, quan tu defenses i promous el consum d'una cosa de la cafeïna.
1: Incentives, no?
4: Incentives, sí.
0: Incentives.
4: Exacte, com,
0: però no ho
4: passava,
0: estic entenent.
4: Com passava abans amb la... Doncs, per exemple, moltes vegades posem com a exemple...
0: Que fóssim la cafeïna, anuncis, com si és el cafè.
4: Anuncis de cocaïna que es feien als anys 20, no? Sí. I ara seria impensable. Doncs imagina que d'aquí 50 anys posen els matiners com a exemple de dir, mira abans com es defensava la cafeïna en directe i com en parlaven obertament.
1: Sí, sí, sí. Com si
4: de cafeïna, no?
0: És bastant probable, però a mi em treuen el cafè i deixo el programa,
4: fins
0: també t'ho dic,
4: Fins aquí aquest pensament a les 5 del matí. Ja està
0: molt bé. Segur que, escolta, ho estem comentant i és possible que això d'aquí uns anys se'ns acabi qüestionant.
4: No sé si el papa beu cafè. I en cas de veure cafè, quan va de...
0: Si fa més gira quan... que la Lady Gaga, necessita cafè, aquest home.
4: Per exemple, una de les coses que passa quan vas de viatge és que el cafè dolent és molt desagradable.
0: Molt desagradable.
4: El papa, doncs, ve aquí amb el cafè, que no és vital.
0: Però
4: és el portar
0: cafè sant, no?
4: No ho sé, ho haurem de preguntar, Carles. És una és una de les poques coses que no hem preguntat sobre la visita del papa.
0: Què esmorza el papa? Perquè sí que sabem que ha sopat o que ha dinat, però no què esmorza. No sabem si és de te o de cafè.
4: O si fa uns cereals.
0: O si fa uns cereals,
4: per exemple. Kellogg's.
0: Sí.
1: O un matcha de sobte.
0: Per exemple,
1: no sé.
0: Preguntem-ho, a veure si ho podem investigar. Mentrestant, a partir de les 6 del matí, engega el matí de Catalunya Ràdio, també amb molta cafeïna.
4: Exacte, i quan explicarem què esmorza i gairebé tots els detalls de la visita del papa avui en un programa especial que acabarà a les 2.
0: Déu-n'hi-do.
4: Sí, de 12, a les 12 està prevista la visita del papa a Montserrat i ho cobrirem tot amb un programa especial, no només amb el Ricardo Ostell des d'aquí, sinó que hi haurà l'Òscar Fernández i la Marta Romagosa a Montserrat a partir de les 12 i tots els enviats especials de la redacció d'informatius i del programa per seguir tots els passos del papa d'avui en el seu segon i últim dia de visita a Barcelona. També en parlarem, per exemple, amb el Xavier Pérez Esquerdo, que ahir va fer el guió de la...
0: Molt emocionat, el vaig veure,
4: Home, no m'estranya, per un catòlic com ell ha de ser molt, molt important. També amb el bisbe Xavier Gómez, que va rebre el papa. El president Salvador Illa, que s'hi va reunir en audiència privada. Parlarem amb l'Artur Ramon de la Sagrada Família, que avui és el gran dia de la benedicció de la Torre de Jesús. Després també amb Sergio Dalma, que hi va actuar. Farem una mica de geopolítica vaticana amb Francesc Romeu i amb Oriol Junqueras, que va estar, recordem, a l'arxiu secret durant uns quants mesos. Repassem la figura del papa mentre es visita Brians i tot plegat amb taules especials, com et dic, amb un programa que acabarà a les 2 avui.
0: Hi ha una cosa que m'ha agradat molt, que són els regals que se li han donat al papa, entre d'altres aquestes còpies de les homilies d'Organyà i també una obra de TV Boy.
4: Que ja veurem si acaba als Museus Vaticans, perquè ja saps que són un dels museus més espectaculars del món, amb tot tipus d'obres i, per tant, qui sap?
0: Veurem, gràcies.

0: Àlex Bosch, bon dia.
1: Bon dia de nou.
0: Mentre t'hem desvelat el gran secret de la frase de Rizzo que ha passat al món mentre dormíem.
1: Mira, avui us porto la fugida més accidentada de la setmana. Sé que només és dimecres, però ja veureu que costarà superar-la, perquè la informació que ens ha arribat aquesta matinada dels Estats Units a través de Teletips és impagable.
0: A veure, explica'ns.
1: Ens situem a Louisiana, a estat del sud dels Estats Units. Allà han detingut un home de 40 anys després d'intentar escapar de la policia dues vegades. Ho expliquem. Tot va començar quan va xocar lateralment contra una barrera de formigó i, en lloc d'aturar-se, va continuar circulant per l'autopista. Uns agents de la policia que havien vist aquest accident el van aturar i, a més, van detectar possibles signes d'intoxicació etílica i el van voler identificar.
0: Que estrany.
1: En aquest moment, l'home fuig corrent i salta a un pantà des d'un pont elevat. Fins aquí el primer intent de fugida. Una estona després, la policia el va localitzar caminant per una carretera després de sortir del pantà, i quan semblava que la detenció era imminent, va tornar a sortir corrents i va tornar a saltar cap al pantà. Aquesta segona fugida, però, li va sortir cara, perquè quan va tornar a saltar al pantà no es va adonar que allà al costat hi havia un caimà. Un caimán. L'home borratxo s'enfronta al caimán i en surt amb ferides als braços.
0: No m'ho puc creure. Només.
1: Tot i això...
0: Però un moment, va guanyar-li el... Vull dir que...
1: Sí.
0: Va, el caimán no se'l va fotre, eh?
1: No. No només això, sinó que va continuar nedant al pantà, fugint de la policia, que aleshores van optar per seguir-lo amb drons. Imagina't el desplegament policial, eh?
0: És tot tant de pel·li americana.
1: L'home estava tan cansat i amb els braços destrossats pel caimán que va haver de sortir del pantà, i aleshores sí que el van detenir. El van traslladar amb ferides que no revesteixen gravetat, i ara s'enfronta a càrrecs per conduir sota els efectes de l'alcohol i, evidentment, resistir-se a l'autoritat.
0: El caimà.
1: Sí, sí. I l'home va jugar amb foc, perquè es calcula, compte que a Louisiana hi ha més de 2 milions de caimans als rius, als pantans, a les zones...
0: Wow. Encara va tenir sort, encara va... Perquè només faltaria que caiguis al pantà i se t'acabin fotent els caimans.
1: Imagina't.
0: Hauria sigut un final èpic, també t'ho dic.
1: I espera que ara ve el millor, perquè l'oficina del xèrif ha fet broma en el comunicat sobre el cas i diu que el caimán no va prendre mal durant l'operatiu i que ja ha tornat a la seva rutina habitual de vigilància al pantà.
0: M'encanta.
1: M'encanta.
0: Per què totes les fugides de la gent que va borratxa als cotxes a Amèrica són així?
1: Espectacular.
0: És que és una pel·li, cada dia és un tràiler.
1: També sap que depèn una mica
0: aquí.
1: I ho escriu.
0: I la policia els agrada perquè... No, però després la policia, els activem els drons, se'ls escapa i torna. Viuen en una constant pel·li americana.
1: Algú devia pensar que estaven gravant una pel·lícula.
0: Aquí diuen para i pocs tenen els pebrots de fotre-li gas al cotxe i marxar.

0: el món avui serà un lloc una mica millor.
1: Doncs el món és una mica millor per les persones amb dependència reconeguda que encara esperen la prestació definitiva del sistema de dependència. La Generalitat ha aprovat el pla Cura i permetrà que aquests usuaris rebin una ajuda d'entre 100 i 200 euros mensuals. Aquest pla pretén reduir les llargues llistes d'espera i agilitzar una mica la tramitació dels expedients.
0: Fent el primer cafè del dia, com sempre, des de Catalunya Ràdio. Per cert, també en emissió conjunta per ICAT. A aquestes hores del matí hi ha notícies de les quals, Marta, parlarem poc avui, dimecres.
2: Sí, per exemple, que el rei Carles III d'Anglaterra ha aprovat el 15 de juny com a dia festiu a Escòcia. I si us pregunteu el motiu, doncs que es veu que Escòcia tornarà a jugar al Mundial de Futbol després de 28 anys sense jugar, el proper 15 de juny, i s'enfrontarà a Haití. El problema, doncs, evidentment, és que com que juga a Los Angeles, a Mèxic i a l'altra banda de l'oceà, no? Doncs els horaris evidentment aniran girats, i és per això, doncs, que el primer ministre escocès ha demanat que aquest dia sigui festiu. Això ha arribat evidentment a la Casa Reial Britànica i Carles III ho ha autoritzat. D'aquesta manera, doncs, podran celebrar-ho, anar a dormir tard, fer el que vulguin, i el dia següent, doncs, no hauran d'anar a treballar.
0: Vinga, va, que només 12 minuts pràcticament arriben ja a 6:15 del matí. Amb quina bona notícia ens veiem al matí, Lara?
1: Doncs que una recerca científica ha demostrat que els gossos tenen un olfacte extraordinari que els permet detectar compostos químics associats a malalties com diversos tipus de càncer amb nivells de precisió molt elevats en alguns estudis. Aquesta capacitat es deu al fet que els gossos disposen de centenars de milions de receptors olfactius, molt més que els humans, i poden identificar senyals invisibles per nosaltres. Poden arribar a identificar càncers, diabetis, Parkinson, malària i altres malalties només en sumant. Un laboratori britànic ha comprovat que els gossos poden detectar el càncer de pròstata en sumant mostres d'orina amb un 93% d'encert.
0: És una meravella aquesta notícia dels gossos. Jo no sé si els gats podrien fer el mateix, perquè aquest món està dividit entre la gent que li agraden els gossos i la gent que li agraden els gats.
3: Jo crec que sí, però no volen. Van a la seva, no?
0: Sí, home, però han de sumar fort, no? Clar,
3: sí.
0: Són com més passotes, van a la seva. Sí. És a dir, que potser ho ensumen,
3: però no ens ho diuen,
0: És que són
3: volen
0: poc de gats, de veritat.
3: Volen que el món sigui seu, ja està.
1: Exacte.
0: Els gats, la gent que té gats.
3: Ajudaré jo els humans, diuen.
0: No, ja. Quan he conegut gent que diuen tinc gats, dic buf.
3: Jo sóc de gats, eh?
0: Per això penso buf.
3: Hi ha gent que no li agrada ni gats ni gossos, també.
0: També.
3: Hi ha una part.
0: Però els gats...
3: són el millor del món.
0: Bueno. Esperem que no vagi de gats el motiu que té Otserra per saltar del llit aquest matí. Otserra, bon dia.
4: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit per als joves d'entre 18 i 30 anys és acollir-se per quart any consecutiu al programa Estiu Jove. És l'oferta del govern espanyol de bonificar títols de transport de cara a les vacances d'estiu. Óscar Puentes, el ministre de Transports.
5: 90% en los servicios de autobús de transporte regular, de competencia estatal. 90% en los servicios ferroviarios de media distancia convencional y en los de ancho métrico. 50% de descuento en los servicios AVAN. 50% en los servicios comerciales de larga distancia y alta velocidad con un máximo de 30 euros por billete. Y también 50% en el pase Interrail.
4: L'Estat hi dedica una inversió de 130 milions d'euros. Des del 2023 cada estiu se n'han beneficiat entre 1 i 1,5 milió d'usuaris. Permet que els joves puguin viatjar i que no hagin d'utilitzar vehicle privat.
0: 10 minuts, 6:15 del matí. Molt bon dia, matiners. Fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres des de Catalunya Ràdio. Obrim la nostra particular revista del cor. Ui, és que aquest tema...
3: fort.
0: És que... com batega el cor aquest matí, Lara, sisplau.
3: Doncs presenta... ai, batega.
0: Per favor. Es presenta...
3: Presenta amb la bategadora.
0: Bueno, mare meva. Com has anat aquests de gats, filla?
3: Estic fatal, eh? A veure, batega amb la
0: perquè
3: presentadora...
0: perquè es va tocar els cabells com si fos un gat.
3: Un gatet. M'ha agradat, això.
6: T'has sentit identificada.
0: Vinga, va, bueno, a veure, parlem de Patricia Pardo.
1: De Patricia Pardo, que ha explicat a Vamos a ver de Telecinco el seu programa com va viure dilluns l'acte que va presentar el Santiago Bernabéu del Papa Lleó juntament amb Cristian Gálvez, per cert, la seva parella, diu que encara no s'acaba de creure tot el que va viure.
7: A ver, yo solo puedo decir que de momento no he ni aterrizado. Así os lo digo. Que tengo una resaca emocional bestial y que, como le decía esta mañana una compañera a la que aprecio mucho, creo que necesito un tiempo de estar en casa y llorar para desahogarme, para desahogar pues toda la emoción y la tensión de estos días. Es que me veo y digo, eso soy yo de verdad.
8: ¿Cuántas veces estuviste a punto de llorar ayer?
7: A punto, no, lloré muchas veces ayer.
8: En el escenario.
7: Sí.
0: Ah...

0: començar a presentar aquest acte davant d'aquestes 80.000 persones.
1: Què vols dir, un altar?
0: Van fer com un altar al camerino.
1: Ah, sí, eh? Vale, no t'estàs entenent.
2: Què van posar-hi?
0: Doncs van posar imatges d'un sant, hi havia una verge.
1: Que fort, eh?
0: Suposo per començar a resar abans d'aquest acte. Home, et dic una cosa, presentar un acte davant de 80.000 persones
1: va impressionar
0: moltíssim, eh? Després d'aquí, escolta'm, cadascú té la seva...
1: Hi ha molts comentaris últimament sobre aquests dos.
0: Sí. Com aquesta setmana n'estem parlant cada dia. A veure què diu el Modena Fit. De tot plegat. I alerta, aparteu les criatures, perquè també parlem de Georgina Rodríguez.
1: Sí, perquè la dona Cristiano Ronaldo s'estrenarà com a presentadora al nou programa LOL, si te ríes pierdes. Ho farà al costat de l'actor, vinga, també, Antonio Resines. Un programa que es podrà veure a Prime Video en la primera temporada, eh? Recordem, els presentadors van ser Santiago Segura, Xavier del Tell. Un any després el relleu el va agafar Carolina Iglesias i Sílvia Abril. I ara, doncs, aquest és el relleu, Georgina Rodríguez amb Antonio Resines. Veurem, evidentment, com va com a presentadora, però recordeu que ella ja va triomfar a Netflix amb el seu reality.
0: Ara.
1: Jo, Georgina, com li deies?
0: Jo soy Georgina.
1: Tres temporades. I que deixava...
0: Enganxadíssim, també t'ho dic. Enganxadíssim
1: al reality. O sigui, per què no n'hi ha una quarta? I deixava anar a perles com aquestes.
3: Mis compañeros locos. Yo llegaba en autobús y yo me iba en Bugatti. O sea, la gente estaba que no se lo podía creer. La primera vez que vine a casa de Cristiano, bueno, me perdía. Intentaba ir a la cocina por agua y no sabía por dónde meterme. Y de repente tardaba media hora en llegar al salón porque no sabía cómo volver. Y pasaba una chica súper ordinaria con una litrona en la mano.
4: Pero a ver, tanta Georgina. Pero si esto se la vendía a bolsos hace un momento.
3: Y yo le iba a decir, pero chica.
4: Chica.
3: Pero esta, si yo le iba a decir, mira, perdón, antes los vendía y hoy los compro.
1: Que clar.
0: Ai. És que diria tantes coses.
1: Sí, que no podem dir. Que no podem dir.
0: L'humilitat és una cosa que espera amb els diners.
1: Però potser, i us imagineu que és una superpresentadora.
0: Jo de veritat.
1: Jo de moment
2: no poso en dubte.
1: Hi ha influencers que han passat a ser presentadores i no ho han fet tan malament.
0: No, mira, la Dulceida ha estat perfecta, la gran cita. No, bueno, escolta, anem a comprar un bolso. Anem a comprar un bolso, seguim, per favor. Vinga, bacarem una mica tard. Quins sons deixa la ràdio?
1: Al matí de Catalunya Ràdio, José Ruz, que és el cap de la Brigada de Seguretat de la Policia Espanyola a Catalunya, ens explicava el nivell de protecció que hi ha sobre el papamòbil.
5: És molt segur, el que passa que, bueno, com podràs imaginar, l'hem agafat, l'hem picat en un lloc segur, en les nostres instal·lacions, i ningú ha anat a veure'l, inclús jo. Jo no he anat, no l'he vist, perquè, bueno, és un nivell de seguretat màxim, com si estigués el papa dintre del cotxe i no es pot ficar, però bueno, el cotxe és molt segur.
0: Vinga, també l'Ara, carinyo.
1: També
0: va viure
1: en directe l'arribada del papa amb l'avió a l'aeroport del Prat.
6: Ara mateix la porta continua...
7: Torta.
6: De torta. Ara l'alfombra no quadra.
7: No quadra. Ara hem de moure tota la catifa vermella
8: i l'avió,
7: perquè no està alineada amb les escales.
0: No, la imatge que estem donant, de veritat, eh?
8: És lamentable.
0: Això costarà molts anys, de reparar.
8: És lamentable.
7: Estem quedant molt malament.
0: Home, el món ens mira. Ara, és que ara sí.
7: Ara sí.
0: I mira aquesta foto, que no sabem quadrar una escala amb una porta.
7: Tot mal.
1: Va ser boníssim, això.
0: Boníssim. Gran moment del matí d'ahir.
1: I també amb la temporada de festivals de música ja en marxa ens van visitar Juli Guiu i Oriol Aguilar, directors del Cap Roig i del Castell de Peralada. Sentim Oriol Aguilar.
9: El que hem fet nosaltres, que d'alguna manera vam ser degans de com ser festival a la Costa Brava i vam inspirar la creació de molts festivals, ens hem desmarcat expressament d'aquest comú i hem tornat als nostres clàssics, que és la música clàssica, la dansa, la creació, l'aposta per la música contemporània.
0: 4 minuts, arribem a 6:15.

0: què passava tal dia com avui, Marta?
1: Doncs un 10 de juny del 2004, el cantant i pianista Ray Charles morí als 73 anys. El glaucoma el va deixar sec als 6 anys. Va compondre aquest tema que estem sentint, I Can't Stop Loving You, que va arribar a les llistes del Regne Unit i als Estats Units al 62, al número 1. També va fer més de 30 cançons que van estar al top de les llistes dels Estats Units i amb àlbums que també arribaven al capdamunt d'aquestes llistes. Charles es va casar 2 vegades, va tenir 12 fills amb 9 dones diferents.
0: 12 fills, 9 dones?
1: Sí, sí, no.
0: Mare meva, quina feinada per organitzar-te la vida.
1: I 73 anys, vull dir que va anar per feina,
0: però,
1: no?
0: Però quina bestiesa.
1: I 17 premis Grammy.
0: O sigui, té pràcticament...
1: Sí, sí, pots saber números.
0: El mateix número de Grammys que de fills.
1: Exacte.
0: Quina vida que tenia.
1: Mogudeta.
0: Va morir o sigui, que és el que dius tu, va viure ràpid aquest home, eh?
1: Sí, sí, no va parar.
0: Doncs vinga, vull recordar, sense dubte, una figura imprescindible al món de la música, la del cantant i pianista Ray Charles. Quan sona aquesta musiqueta, l'equip del programa s'agafa de les mans perquè tenim ganes de connectar amb els astres. Nosaltres som molt d'energies. A vegades ens juguen més a la contra que a favor.
1: A veure què ens diuen avui, eh?
0: Estiguem alerta perquè ja ho té tot preparat per explicar-nos quin dia ens espera, astrològicament parlant, la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
2: Bon dia, matiners. Avui dimecres 10 de juny, Mercuri fa quadratura amb Saturn. Això pot portar una mica de pes mental, converses més serioses, decisions que costen o aquella sensació que tot s'ha de pensar dues vegades. Però no és un mal trànsit, és un bon moment per posar ordre a les idees, parlar amb més responsabilitat i no prometre més del que podem sostenir. Avui, abans de respondre ràpid, respira. Les paraules també necessiten estructura.
0: Portem molts dies que la gent d'Astrocat.cat ens està dient que...
1: Que calma. I que pensem.
0: Que aquest, a l'equip del programa, sí, a vegades ens costa pensar.
1: Una mica impulsivets som.
3: Sí, som una mica impulsivets.
0: Som així nosaltres. Què farem? A les 5 del matí, si no ens permetem aquests registres...
1: Però està totalment. Bé, està bé.
0: Sí.
1: El que passa que jo això de respirar tant...
3: És que si penso m'agobio, saps?
1: Oi? M'ha agradat aquesta frase.
3: No? Sí, no podem pensar nosaltres tres.
1: No, per tatuar. Si respirem...
0: Ai, Déu meu, i aquest dimecres 10 de juny algú li tocarà bofes, pelmes, Lara.
3: Doncs sí, vinga, anem-hi amb alegria.
0: Vinga,
3: dimecres
0: va.
3: Felicitem el pilot de motociclisme català Pol Espargaró, que avui fa 35 anys, qui també bufarà espelmes avui, més concretament 67, és l'exfutbolista i actualment entrenador Carlo Ancelotti, i de Sevilla al món avui 10 de juny també fa anys Miguel Ángel Rodríguez, cara visible de Mojinos Escocíos.
0: I tant.
3: No m'has posat cap brometa amb Mojinos Escocíos, no. Millor. Celebrem que arribi al 56, que tingueu un dia carregat de bons moments i a celebrar-ho com cal, que sumar un any sempre és motiu de festa grossa.
0: Doncs a tots vosaltres, moltes felicitats.
4: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
5: Al matí de Catalunya Ràdio comentarem la primera jornada del Papa a Catalunya i seguirem l'itinerari d'avui, especialment l'acte a Montserrat. La tarda estarà dedicada a la cerimònia de Lleó 14 a la Sagrada Família. Francesc Garriga i Agnès Marquès pilotaran el programa i Ricard Ostrell serà la basílica. El Catalunya Nit començarà a 11:15 i recollirà totes les reaccions a la visita del Papa i la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
4: Recupera tots els programes a l'àvia web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Ara sí, benvinguts al dimecres 10 de juny. Àlex Bosch, molt bon dia.
6: Bon dia.
0: Com sempre, amb l'Àlex Bosch repassem els titulars d'aquest matí, tot a punt per rebre la visita del Papa a Montserrat.
6: S'han tancat tots els accessos per carretera i les 8.000 persones que tenen una reserva per sentir la pregària del pontífex hi hauran d'arribar amb el cremallera o l'aeri. És un dels plats forts del segon dia de la visita del Lleó 14 a Catalunya.
0: L'altre és la benedicció aquest vespre de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
6: Es fa coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, la cerimònia la podran seguir unes 8.000 persones i el pontífex arribarà al temple després de fer un recorregut d'un quilòmetre amb el papa mòbil pel carrer Rosselló. Abans, el papa visitarà el centre penitenciari Can Brians i anirà a l'església de Sant Agustí del barri del Raval.
0: Tot plegat també l'endemà que Lleó 14 protagonitzés ahir a la tarda l'acte més multitudinari de la seva visita d'aquests dos dies a Catalunya.
6: Va ser la vetlla de pregària que va oferir a l'Estadi Olímpic de Montjuïc davant de 40.000 persones. En el seu discurs el papa va intercalar el català i el castellà i va convidar els assistents a fer una reflexió sobre quina ha de ser la societat que cal construir amb missatges contra la violència masclista i sobre la salut mental.
7: Per això es necessita un sistema sanitari que inclogui entre les seves prioritats aquest malestar invisible i generalitzat que afecta també als joves.
0: El papa va viure un autèntic bany de masses a Montjuïc.
6: Sí, en un ambient marcat per l'emoció i amb una destacada presència precisament de joves.
8: Que el papa és el sant pare de l'Església i estimem molt l'Església.
9: Reunir-te aquí amb tots els cristians, amb els catòlics de Catalunya, fa moltíssima il·lusió.
10: Connecta molt amb la nostra generació i a sobre és molt bonic com trobar-te més joves aquí.
6: Hores abans, al migdia, Lleó XIV havia presidit una homilia a la catedral de Barcelona tot just després d'aterrar al Prat, on va ser rebut per la plana major política catalana. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'hi va reunir ahir durant mitja hora i li va traslladar un agraïment per haver fet servir el català en els seus actes.
11: Jo havia agraït la seva sensibilitat cap a Catalunya, no? Que es demostra en la pròpia visita que fa aquí, a casa nostra, en el fet que em fes l'honor de poder-me rebre l'octubre de l'any passat, i no he tingut mai cap dubte que mostraria també usant la llengua catalana amb la seva sensibilitat cap al país. No?
0: Mentrestant, de l'exterior continuem pendents de la fràgil treva a l'Orient Mitjà.
6: Els Estats Units donen per acabada l'operació de resposta contra l'Iran després de l'abatiment d'un helicòpter Apache. Trump confirmava que els dos pilots estan sans i estalvis.
12: The pilots are fine, yeah. Nobody injured. The pilots are fine, yeah.
6: Teheran, però, ja hi ha resposta amb atacs contra interessos nord-americans a la regió i adverteix que no deixarà cap agressió sense resposta.
0: Les protestes antiimmigració de l'extrema dreta a Belfast deixen autobusos, cotxes i un edifici sencer cremats.
6: Les autoritats d'Irlanda del Nord criden a la calma davant d'aquestes manifestacions i aldarulls iniciats després que un home intentés decapitar-ne un altre al mig del carrer.
0: I avui, segon dia de selectivitat.
6: Els estudiants tenen exàmens d'història, ciències, matemàtiques, biologia i literatura catalana, entre d'altres matèries aquest any. A més, han de saber que es fan controls amb detectors d'aparells electrònics per evitar que els alumnes copin.
0: I la NASA ha presentat els quatre astronautes que formaran part de la missió Artemis 3, l'última abans d'intentar aterrar a la superfície de la Lluna.
6: La tripulació estarà formada per tres nord-americans, Andre Douglas, Frank Rubio i Randy Bresnik, i per primera vegada també hi haurà un tripulant de l'Agència Espacial Europea, l'italià Luca Parmitano. La missió Artemis 3 està prevista per l'any que ve, per cert, i això t'agradarà.
0: A veure.
6: La NASA ha explicat que ha tancat un acord amb Prada perquè els quatre astronautes d'aquesta missió portin roba espacial dissenyada per aquesta prestigiosa marca.
13: Creure, jo vull ser astronauta.
6: Doncs ja ho saps.
0: O sigui, Prada vestirà els astronautes.
6: Aquests astronautes d'Artemis.
0: Canta. Sí. O sigui, aquesta és la notícia del dia per mi.
6: Doncs mira, ja sabia que t'agradaria.
0: Gràcies, Àlex.
6: Fins ara.
0: Vinga, va, 6:15, 4 minuts. No van vestits de Prada, però escolta, venen aquí vestits per l'ocasió. Marc Jurado, molt bon dia.
14: Guapíssims, bon dia.
0: Exactament. Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
15: Bon dia, fem el que podem.
0: Home, i, escolta'm, qui fa el que pot no està obligat a fer més. A més, com sempre, repassem les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
14: Avui Can Elias, com tota aquesta setmana, de fet, amb el papa Lleó XIV en totes les portades. El diari Ara, foto destacadíssima i el titular, el papa reivindica un país divers i acollidor per tothom. El periòdico instantània del mateix moment a la catedral de Barcelona i llegim que el papa crida els catalans a ser constructors d'unitat. Saltem a La Vanguardia, que ha triat foto de la vella a Montjuïc i mira el futur el dia d'avui explicant que el papa encara al cim del seu viatge amb l'acte a la Sagrada Família.
16: A la premsa de Madrid el pontífex també és ben present, tot i que menys que aquests últims dies. Un cop més, la portada més cridanera és la de La Razón. Foto de Robert Prevost, la moreneta difuminada i el titular Lleó XIV, espanyol i català sense complexos. El País explica que el papa clama contra la polarització i demana harmonia a Barcelona. I El Mundo, foto del president Illa i el pontífex, que diuen que insta els catalans a ser constructors d'unitat.
14: Breument, altres temes de portada. La Vanguardia, els Estats Units ataquen l'Iran en represàlia per l'abatiment d'un helicòpter Hormuz.
16: I el periòdico Rodalies i Adif emprendran accions legals contra Siemens pels talls d'ahir.
0: Fem una repassada també als articles dels diaris que oh, sorpresa, la gran majoria d'articles d'opinió, evidentment, escriuen sobre la visita del papa.
16: Sí, al diari Ara, el periodista Antoni Bassas ironitza sobre la incidència d'ahir a Rodalies i diu que Adif va tenir el do de l'oportunitat d'obsequiar al papa d'un regal que li permetés fer-se càrrec de la realitat catalana només baixar de l'avió.
14: Bassas remarca que al mateix temps, i parlant de normalitat, els mestres en vaga es manifestaven no gaire lluny de la catedral de Barcelona, un conflicte l'educatiu que titlla de crisi de país.
16: A La Vanguardia, l'advocat Xavier Melero no nega que el papa tingui autoritat moral, però es mostra sorprès per la facilitat amb què se li atribueix autoritat tècnica sobre qualsevol assumpte.
14: Considera que moltes de les opinions del papa són una col·lecció de tòpics ben intencionats.
16: El periodista Alex Salmon explica a El Periódico que fa dies que mira d'esbrinar qui escriu els discursos del papa, que estan construïts al mil·límetre.
14: Salmon es fixa en els 7 minuts d'aplaudiments que els diputats van dedicar-li a Lleó 14 al Congrés i es pregunta si els diputats es van quedar només amb allò que els donava la raó o també sobre el que els atreia.
16: A El País, l'escriptor Sergio del Molino titula "Els ateus estem passats de moda".
14: Del Molino diu amb ironia que cal reconèixer que l'aquí i l'ara, el plaer sense culpa i la moral basada en el respecte sense necessitat d'un càstig diví, són coses velles i passades de moda.
16: A El Mundo, el periodista Federico Jiménez Los Santos celebra que el discurs del papa al Congrés fos un homenatge al catolicisme espanyol.
14: Però discrepa amb Lleó 14 sobre el que va dir en relació a la immigració i les guerres, perquè segons Jiménez Los Santos oculta el factor islamista.
0: Mare meva, com estan els articles i com està la premsa d'alterada amb la visita del papa, opinions de tots colors, com acostuma a passar sempre que hi ha una visita, en aquest cas important, com aquest cap d'estat. Sílvia Solanes, molt bon dia.
13: Bon dia.
0: Amb la Sílvia també repassem la premsa digital. Qui on gira full? A veure...
13: Qui no.
0: Espera, a veure que no... Ara, no l'estic... Ara, digue'm. Qui no gira full? Ara,
13: no
0: vale.
13: Gira full.
0: És que dic, sí. Qui on gira full? I que potser és un joc de paraules.
13: Massa ràpid, massa ràpid.
0: Explica'm, qui no gira full?
13: Doncs els que han vandalitzat amb pintades franquistes les màquines que treballen per Cuelga Muros en l'estudi geotècnic previ a unes obres que sempre veuen fer per convertir aquest espai en un lloc d'interpretació i reconeixement pels que van lluitar per la democràcia. Entre les pintades hi ha insults i frases contra Pedro Sánchez, o per exemple el Valle no se toca, ho recull el Digital Público.
0: Quin rànquing lidera Girona?
13: El de la ciutat espanyola amb més persones infidels Veus? Per metre quadrat de tot l'estat. Així ho recull l'aplicació de cites extramatrimonials Ashley Madison. Ho miris amb aquesta cara.
0: Que clar, m'agraden tant els gironins que ara aquí m'estàs destrossat.
13: Doncs mira, per tercera vegada consecutiva, Girona és la ciutat més infidel de Catalunya, però és que ara també és la més infidel de, i la més deslleial d'Espanya. La segueixen, espera't que no ens quedem curts, Manresa
0: Apa,
13: i Barcelona.
0: Vinga.
13: Catalunya és la comunitat autònoma amb més localitats considerades lleials a tot Espanya. Ho explica El Periódico.
0: M'encanta. Compte si us ha enamorat d'algun gironí o una gironina, Manresa, manresana, barceloní, barcelonina.
13: I hi ha gent, eh? Entre Barcelona, gent, Girona i Manresa.
0: Hi ha gent. Per tant, afineu la intuïció sentimental. Ara ja va missa.
13: Sí, que els escocesos tindran un dia oficial de festa per poder veure la seva selecció al Mundial de Futbol. S'havia anat proposant després que Escòcia es classifiqués per primer cop en 30 anys, però ara ja és oficial. El rei Carles ho ha aprovat i, per tant, el pròxim 15 de juny, dilluns que ve, serà festiu a Escòcia. Ho veiem a la premsa britànica.
0: Tot està, els preus estan enfiladíssims, vas al supermercat i has de deixar-t'hi pràcticament un ronyó, i a tot això li sumem que el preu també passa factura, alerta, als correfocs.
13: Sí, el Vall de Diables de Reus ha aixecat la mà i ha dit que baixarà el nivell de les actuacions perquè l'augment del preu de la pirotècnia s'està disparant. L'entitat assegura que des del 2019 el preu de la pirotècnia ha augmentat un 32%, no és poca cosa.
0: Quina bestiesa.
13: I ells han hagut d'afegir diners per poder oferir un bon espectacle. A més, denuncien que l'ajuda que reben de l'Ajuntament és insuficient. Ho explica el diari Més.
0: Doncs Déu-n'hi-do, escolta'm, aquest 32%, aquest augment dels preus de la pirotècnia. Déu-n'hi-do.
13: Quan anem a veure un correfoc, pensem-hi dos cops.
0: Sí, vull dir. Nosaltres hem les lluminetes aquelles. Exacte. I ja està. Gràcies, Sílvia. Marc, quin temps ens espera per avui, va?
14: Doncs mira, atenció sobretot als infidels de les comarques de Girona o de la ciutat de Girona, perquè es tindran núvols, com a mínim aquest matí, no només ells, també el litoral, la prelitoral. El sol acabarà imposant-se. A la tarda, dèiem, hi haurà núvols al Pirineu amb possibles ruixats també puntuals i febles al Ripollès. Ripollès i a Osona. Avui tindrem un dia sense calor, amb màximes que com a molt arribaran als 30 graus.
0: 4 minuts, pràcticament arribem a 3 quarts de 6 del matí i a aquestes hores, com sempre, amb la Marta Viana, moment de fer una repassada a la cultura que també ens interessa, Marta.
1: Mireu, avui hem de parlar de molt teatre perquè hi ha realment moltes estrenes. A l'Espai Lliure s'hi estrena Jo no soc, de la companyia Íntims Produccions. Això és un espectacle coproduït amb diverses escoles i instituts de Barcelona. Es pot veure avui i també demà. Al Lliure, en aquest cas a Gràcia, La vida secreta dels vells, del creador Francesc Mohamed El Khatib. És una obra sobre la bellesa, l'amor, el sexe en la tercera edat. I al Coliseu, doncs, gran oportunitat per veure Ricardo Darín, si no l'heu vist, que fa tàndem amb Andrea Prieta amb l'obra Escenes de la vida conjugal. D'això es pot veure fins al dia 14 de juny, per tant, realment hi ha pocs dies per veure el quatre dies, però per tant, correu, perquè és una gran oportunitat per veure'ls a tots dos. I acabem al Teatre La Fàbrica, on s'hi pot veure La luna és blanca, muy blanca, també un gran dels nostres, com és Mario Gas. Si tot això no us acaba de convèncer, doncs no patiu, perquè també tenim música. Dibujamos aquel
0: corazón, un verano en el río. Ai, la vida és més bonica quan escoltes Rosana, t'ho dic. M'encanta, m'encanta, m'encanta.
1: Molt de gust posar Rosana, evidentment, perquè és la notícia, però he pensat...
0: És que fa cançons tan boniques, Rosana, és una meravella. I... Luna Rota és el seu primer disc, que va ser un èxit tan brutal, de fa tants anys ja, que de tot fa tant... Però és una artista estimadíssima, Rosana, m'encanta.
1: Sí, i que l'escoltaria sempre.
0: Sí. Avui actua a Barcelona?
1: Avui actua a Barcelona, sí, sí. Obre el cicle de concerts del Festival Blau Marí. Ho farà, doncs, amb una plataforma flotant que s'hi ha instal·lat al Port Vell de Barcelona. Per tant, si voleu i teniu ganes de veure-la, podeu comprar les entrades per veure aquesta inauguració d'aquest Festival Blau Marí. I si sou més, doncs, d'anar a la Sala Apolo, també hi ha música. Imagina...
0: I què tenim a l'Apolo?
1: Doncs el festival Microfusa, on es reuneix tota l'escena catalana emergent a la sala 2, on es vol donar doncs, la benvinguda, el tret de sortida a l'estiu, reunint artistes del moment, com són Chico, Sof, Jada i Albert.
0: A tres quarts de sis del matí, en dos minuts ja arribem. Avui volem moure el dial fins al 1986. Quan a Catalunya Ràdio Alerta sonava el programa, ja ho direm bé, el mínim esforç de la mercantil radiofònica amb noms com Jordi Vendrell, Ramon Bernils o Quim Monzó. Quin trio! Una de les seccions més mítiques va ser Espanyols per Catalans, de Ramon Bernils, que sonava així.
15: Bé, la teòrica d'avui és sobre la lletra S. La lletra S en espanyol no s'articula a les llengües, com a totes les llengües civilitzades. En espanyol la lletra S s'articula a les genives. Suposo que ho estan comprovant, eh? Jo estic parlant ara un català xafallós perquè articulo l'S a les genives, que és com ho fan els espanyols. Els altres, catalans, francesos, anglesos i alemanys, l'articulem a les llengües. Entre vocals, l'S en espanyol té el mateix so que al principi de paraula. No solament això, sinó que a més hi ha grups de consonants que en espanyol sonen com la lletra S. Per exemple, en el cas de la lletra X seria examen. Examen.
0: I quan falten pràcticament 16 minuts per les 6 del matí, a Portugal és una hora menys i allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
16: Bon dia, matiners. Avui és un dia importantíssim per aquí perquè se celebra el Dia de Portugal. Es commemora la mort de l'escriptor Camões el 10 de juny de 1580 i també és el Dia de la Llengua Portuguesa del Ciutadà Nacional i de les Forces Armades. Home llau, que vida tu. És un dia amb molt pes institucional. El president de la República i els càrrecs participen en cerimònies de commemoració amb la particularitat que cada any se celebren en una ciutat diferent. Arreu del món, les nombroses comunitats portugueses també ho celebren en un dia que uneix a tota la diàspora. I des del 2013 també ho celebren a Extremadura, sobretot a les ciutats de Badajoz i d'Olivença, on es reuneixen immigrants portuguesos i lusos espanyols en una regió que ha mantingut estrets vincles amb Portugal durant segles. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des de Portugal, pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: Eloi, el Roger, bon dia de nou.
17: Bon dia.
0: A partir de les 6 comença el matí de Catalunya Ràdio i avui, com sempre, programa llarg, fins les 2.
17: Especial fins les 2 per seguir tots els passos del Papa a Catalunya. De fet, hi haurà especial tot el dia a Catalunya Ràdio fins a aquest acte a la Sagrada Família, que serà al vespre. Al matí, recordem, a les 12 anirà a Montserrat, abans a la presó de Brians, per tant, seguirem tots els passos i en parlarem amb els principals protagonistes. Per exemple, amb el bisbe Xavier Gómez, que ahir el va rebre a peu de pista, també tindrà protagonisme a Brians. Parlarem també amb el president Salvador Illa, que va tenir audiència privada amb el Papa Parra de participar en alguns d'aquests actes, i analitzarem tots els eixos de les seves paraules i de la seva visita. Parlarem d'intel·ligència artificial amb el Jordi Celles, també parlarem amb el Xavi Pérez Esquerdo, que ahir va estar a l'Estadi Olímpic dirigint aquest acte, amb l'Artur Ramon de la Sagrada Família, perquè avui també és un dia important a la Sagrada Família, per cert, en el centenari de la mort de Gaudí, amb el Sergio Dalma, que va actuar davant del Papa. Parlarem de geopolítica amb el Francesc Romeu i l'Oriol Junqueras. Farem de tot, des de les 6 fins les 2, per seguir minut a minut aquesta visita del Papa a Catalunya.
0: Doncs pendents, com sempre, de tot aquest tour de megaestrella que farà el Papa avui per diferents punts del nostre
17: país. Que, per cert, beu cafè, ja ho he constatat, segons testimonis del lloc on esmorzava quan era bisbe de Perú, esmorzava cafè, suc de taronja i sovint chicharrones.
0: Però allà el cafè és més fort, que allà et fots un cafè i...
17: Esmorzar contundent, he de dir, Esmorzar contundent, ja et dic, era un reportatge periodístic del lloc on acostumava
0: anar. Està bé.
17: Era... Jo, si em plantegeu preguntes, jo intento respondre-les.
0: Però és que ara estava pensant, has d'anar en compte de bon matí amb el cafè, perquè ell va tot de blanc,
17: I amb els chicharrones ja n'hi dic.
0: De cop i volta, escolta, un esquitxadet i t'han de canviar
1: quina
0: la túnica.
1: Quina bomba!
0: Però jo no t'he de deixar-ho blanc, allò té tela,
17: En deu tenir vàries de túniques.
0: Entenc que sí.
17: Crec que no en té una única.
0: No, però... Deixar qui li ha de canviar la túnica en aquell moment, allà anar rascant el cafè, que sempre fa de mal treure. Gràcies, Maiol. Si no te'n vas, et quedes amb l'armada. Quantes túniques té el Papa?
17: Doncs mira, potser la busquem per demà, aviam si la trobem. Avui, per això, la dada sobre la Sagrada Família.
0: A veure, què passa?
17: I en concret, quantes persones van visitar la Sagrada Família l'any 2025?
0: Milions.
1: Moltes.
0: 30 milions? Menys? Més?
1: Menys, no.
0: 30 milions. Quants... Què? Molts? Són molts?
1: 30 milions? Són molts, no?
0: 10 milions. 3 milions. La Sara i jo diem 3. És que la Sara fina molt,
1: 8. 10.
0: 3, 8, 10. Vinga.
1: 10 és bona.
17: Avui llunyet, li donaria Massaralies, però des de la llunyania, l'any 2025 hi van entrar 4.877.000 persones.
0: Claríssimament ens hi hem apropat molt més, Saralies.
17: Sí, exacte, tan a prop com estàs de comprar d'una mansió de 1,8 milions d'euros, perquè és la diferència que has tingut entre els 3 milions als 4,8.
0: Sí, però dels 3, als 8, als 10 ens hi apropem més nosaltres.
1: És el que he dit. Havies dit 30, guapo.
17: És el que he dit inicialment, que ningú ha guanyat, però que, diguem-ne, que els més...
1: La Sara.
17: Va, quin és el país amb més visitants? Ràpid. País. Amb més visitants, el país.
0: Americans.
17: Correcte, nord-americans 15%, seguit de xinesos, italians i francesos. Els espanyols són el 10,82% dels visitants a la Basílica. Per cert, que tot això, clinc-clinc, 134 milions d'euros, la gran majoria reinvertits a les obres.
0: Quina bestiesa. Gràcies, Maiol.
17: A disposar.
0: Alerta, perquè la visita del Papa ens ha deixat moments televisius que recordarem d'aquí uns moments, entre d'altres una connexió i el Tot es mou al matí, que em vaig quedar de pedra. Ara ho escoltarem. I també el que va dir Mario Vaquerizo, l'Hormiguero, o José Sacristán a la Revuelta. Tenim encara alguns temes interessants per despertar-nos plegats en aquest dimecres. Som els matiners de Catalunya Ràdio.
18: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
0: Ara estàs a l'Està Passant, també?
19: Sí.
0: Sí? Estàs còmode?
19: Sí. Sí.
0: T'agrada presentar l'Està Passant? Sí.
19: Sí, estic còmode perquè treballo poc.
0: Clar, és fàcil.
19: M'ho passo molt bé. En general, tinc molt bona relació amb els companys que em toca treballar, amb alguns més que d'altres, no direm noms, però des que no hi ets tu també anem millor.
0: M'ho imagino. Jo vaig marxar perquè ja ho veia que feia nosa, també.
19: Ja ho veies, que allà arribaves tu i es creava una tensió.
18: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
20: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT. Les dones i els dies.
21: Amb Montse Virgili.
22: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
20: Per orelles fines i cors oberts.
22: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
20: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
22: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
21: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
22: Però què pensava que era la intel·ligència?
21: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
23: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
24: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
23: Per aprofundir en tota mena de temes.
25: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
23: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
26: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos enllevat.
21: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot. Oh! Ja que t'has de llevar, fes-ho amb els matiners.
0: Espera, escolta, amb la gent de l'interior que notarà aquesta baixada de les temperatures.
27: Però ja pujarà, aquí. Ja pujarà.
0: Sí, ha de pujar. Tot el que baixa acaba pujant, i al revés. Ricard Ostrell, bon dia.
28: Bon dia.
0: Com
28: bon
0: estàs?
28: Dia. No sempre, eh?
0: Oh.
28: Tinc un amic que s'ha prendre una pastilla blava una vegada.
0: Ah?
28: I no hi havia manera de baixar-ho, allò, eh?
0: Clar, que has de vigilar amb això. No hi ha que en riu.
28: Val més deixar-ho al que baix, eh? També
0: sempre.
21: Els matiners.
0: Vinga, anem-hi. Repassem alguns moments de televisius d'aquestes últimes hores. Com us estava comentant abans de Publi, alerta noies, van fer una connexió amb el Tot es mou a les escales de la Catedral de Barcelona per rebre el Papa. Unes dones, aquelles que volen agafar lloc a primera fila, de que tothom vol ser davant com si fos la nit de Reis. Mireu què van explicar.
29: Maria Rosa, no heu començat sent molt amigues?
30: Gens ni mica. El tema està que jo he arribat cap allà a les 10, 10 i quart i estava a primera fila. I veig que arriba la Tina, carregada amb una escala i es posa davant meu. Jo, con el caràcter visceral que tinc, ja li he dit, escolta, tira cap enrere, deixa veure la gent gran. La Tina, jo de aquí no me muevo. Diu, ai, por favor, però què és això si al final no veurem res? Al final han accedit al que els he dit i, escolta, ara quan acabem ens anem a dinar plegades.
1: M'encanten!
0: Has vist el que uneix el Papa, que no ho separi l'home, per favor.
1: Boníssim.
0: Dues persones diferents, que estic convençut inclús d'un color polític, que no tenen res a veure l'un amb l'altre. Primer, Mario Vaquerizo, a l'Hormiguero, parlant de la seva trobada amb el Papa.
31: Lo pudiste ver de cerca.
32: Lo vi de cerca, sí, gracias a la organización, que estuvo muy bien. Fui, además, era la primera vez que me citan, me invitan como representante de la cultura.
31: Qué bien.
32: O sea, que la iglesia tiene mucho que ver y me reconoce como cultura, que también lo soy.
31: Hombre, claro. De
32: entretenimiento.
31: Desde luego.
32: Y sobre todo ver a Papa León XIV, pues como ver a un santo.
31: Claro.
32: En serio. Fuera de cachondeo, vine un poco tocado porque sentí muy buenas vibraciones de ese
31: sí,
32: tipo. Y todo lo que está transmitiendo creo que es muy necesario en estos momentos tan crispados en los que estamos. Entonces tenemos que bajar todos un poquito el tono, quitarnos tonterías que tenemos en la cabeza y que lo que queremos para uno lo queremos para los demás. Toma. Y es un poquito lo que quiere decir este Papa, que al fin y al cabo es la doctrina cristiana, que es la que tenemos que seguir todos.
0: La doctrina cristiana, que és la que tenemos que seguir todos. Bueno, el seguiràs tu si ets
1: si
0: cristià,
1: volem,
0: no?
1: I
0: que s'ha de respectar qui sigui cristià i qui no sigui cristià. Ah. Perquè a mi aquesta... Vull dir,
1: és que Mario Vaquerizo
0: també
1: que...
0: t'ho dic, que cada vegada que xerra puja
1: exacte.
0: El pa. Perquè és que diu a vegades algunes coses que...
1: Que sembla mentida.
0: En fi, que sembla mentida. Bé, i l'actor José Sacristán també va voler parlar d'aquesta visita del Papa a Madrid a la Revuelta, jo crec que amb un to una mica diferent.
33: No t'han invitat a ti a saludar al Papa? Han invitat a muchas figuras, así.
34: No me han invitado. Y considero que no me considero en absoluto ofendido. En estos momentos, y con la que está cayendo, me parece formidable cualquiera que le plante cara a ese energúmeno llamado de Donald Trump. Bueno, que cualquiera que le plante cara a ese energúmeno...
35: Celebro una vez más la actitud de León XIV frente a este gorila.
0: Dues maneres ben diferents de definir, de descriure la visita del Papa, en aquest cas a Madrid. I a aquestes hores del matí, 9-3-2-0-7-4-7-4, alguns matiners que estan desperts i amb qui tenim ganes de parlar, com és el cas de l'Òscar. Òscar, molt bon dia.
36: Hola, bon dia.
0: Com estàs, Òscar? Com va el matí?
36: Molt bé, arrencant amb el primer cafè.
0: Escolta'm, jo crec que treballes a un dels llocs més bonics de Mataró, i estàs d'acord?
36: Home, totalment, allò és casa meva.
0: Explica'ns una mica què és el que fas, Òscar.
36: Doncs mira, jo tinc una carnisseria, una carnisseria al mercat de la plaça Cuba de Mataró, que es diu Carnisseria Eva Llosquer, des de fa, pues, 3 dècades que la tinc.
0: Entenc, ara aquí no sé si el que pregunto toca o no toca, entenc que l'Eva és la teva companya de vida?
36: Exactament.
0: Molt bé.
36: La meva mitja taronja.
0: Quina pregunta més perillosa, eh? Perquè dic que... T'imagina que no, ens hem divorciat però no hem volgut canviar el nom.
36: No, para siempre.
0: Oh, ai, molt bé, Òscar. Escolta'm, quan fa que esteu junts? Que a mi aquesta història m'encanta.
36: Nosaltres portem de casats 25, però de nòvios, jo què sé, 6 o 7 o 8.
0: Jo no us vau conèixer, Òscar, no us vau conèixer.
36: Doncs pues ens vam conèixer, jo vaig començar de jovenet en una carnisseria i treballava amb la seva germana. I a partir d'aquí, doncs, la vaig conèixer i, bueno, és una història que és una història d'amor molt bonica, per mi.
0: Clar, perquè, Òscar, entenc que tu treballaves amb la germana i de cop i volta un dia la veus aparèixer allà a la botiga.
36: Bueno, sí, teníem certa relació i, bueno, al final pues, les coses passen quan passen, no saps.
1: Òscar,
36: no sé d'on te ve l'amor, no ho saps mai.
1: Clar.
36: A vegades arriben, sí. Això m'acollia ja, ara és carnicera també, tot i que no era la seva feina original.
1: I, Òscar, quin diries que és el secret per mantenir aquesta flama viva sempre?
0: Home, en el seu cas, carnassa.
1: Carnassa.
36: Sí, que no falte. No sé, és una qüestió d'entendre't i de respectar el que tens al costat, amb les seves cosetes bones, les seves menys bones, i és una qüestió de respecte, jo crec, eh? I poca cosa més, i molt d'amor i fer-ho i cada dia cultivar-ho una mica perquè això vagi donant fruits.
0: Ara. Doncs escolta'm, Òscar, moltíssimes gràcies també per passar pels matiners. Records a tota la gent del mercat de la plaça de Cuba. Per favor, aneu als mercats, una cosa que sempre reivindiquem des dels matiners de Catalunya Ràdio.
36: Vine al mercat, reina, això està claríssim.
0: Ara! Gràcies, Òscar.
36: De res, bon que tingueu un bon dia.
0: Adéu, bon dia. Adeu. Tinc el cordomí per aquí.
2: Aquí mateix, bon dia.
0: Vas al mercat tu, Eloi, o no?
2: Mira, no. Oh. Vaig als mercats setmanals, això sí.
1: Ja és
0: un gran
2: què. El que passa, veig que són diferents de la gent que truca. Truca molta gent del mercat, és molt bonic, això.
0: Sí, això és perquè són gent que a aquestes hores, evidentment, comença la seva jornada i en aquest punt horari, com sempre, arriba un dels moments més esperats per l'audiència dels matiners.
3: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: A veure, Eloi, què t'ha passat per la muntanya?
2: Bon, no, simplement està tot en ordre, eh? Galliner, el corral, tot en ordre, però sí que des d'aquesta setmana tenim els nous veïns, que són les vaques.
0: Les
2: vaques que han tornat a pujar la muntanya. No són nostres, eh? No són nostres, eh? Aquí en aquesta fase encara no hi hem arribat.
0: Ja, tot arribarà,
2: però sí que són vaques... No ho descarto. Són vaques que han passat l'hivern en terres baixes i ara tornen a pujar la muntanya. Llavors, clar, ens toca estar una mica més en compte quan sortim de casa. En general no deixem de fer res.
0: Per què més en compte, Eloi?
2: Mira, per exemple, l'altre dia aquí al poble, diumenge passat, va haver-hi un accident d'un excursionista que va ser atacat per una vaca i va haver de ser traslladat amb helicòpter.
0: Atacat?
2: Sí.
1: Però agressives?
2: És a dir, sobretot nosaltres el que intentem fer és sobretot marcar molta distància amb elles i especialment si hi ha vedells, i la clau també crec que és no posar-se entremig de la vaca i el vedell. Llavors, en general no passa res, tot va bé sempre, però de tant en tant hi ha algun atac, com per exemple el d'aquest diumenge aquí mateix a la comarca, així que és una mostra d'això, que s'han en cou, sí. Sobretot si hi ha gossos també, etc. Mantenir molta distància, la clau és mantenir molta distància, deixar-los el seu espai, i les que estan aquí al costat de casa, anar-nos presentant a poquet. Hola, som aquí, no us farem res.
0: Clar, que us vagin lorant, que us vagin coneixent. Què t'ha passat aquest cap de setmana? M'han vestit una vaca. Hòstia, vaig intitular, tu.
2: Sí.
0: En compte, doncs, agafarem aquest consell. Marta Viana, Lara García, bon dia, estimades.
1: Adéu, demà,
0: gràcies. Sí, Eloi, quin temps ens espera per avui?
2: Mira, ara mateix tenim alguns ruixats que es passegen per la meitat nord de Catalunya, també el nord del Camp de Tarragona. Tenen les hores comptades, però sí que els núvols encara es mantindran, sobretot cap al nord-est, Pirineu i nord-est, Girona, Barcelona i Pirineu, i avui encara temperatura baixa, a l'espera que demà els núvols a poc vagin marxant, en quedaran, però aniran marxant, i ja de cara a divendres, dissabte, diumenge, temps estable i una altra pujada de la temperatura.
0: Gràcies, Eloi, tornem demà, que tinguis un bon dimecres.
2: Igualment, adéu.
0: Que vagi bé, adéu. Francesc Soler, molt bon dia.
4: Bon dia, Canàlies.
0: T'han vestit mai una vaca, tu?
4: No, em fan por, eh?
0: Fa por, eh?
4: Jo no m'hi costo.
0: Respecte a les vaques, sí, sempre. Sí. Ah, exacte, que vagi bé el programa.
5: la xarxa de comunicació local.

0: Mar Negre. Capítol 8. El peso.
1: No em puc creure això que ens està passant, eh? Que hi hagi gent que tingui aquest punt de psicosis. O sigui, m'esteu dient que hi ha un munt d'escriptors i alguns editors que han decidit no venir a la Vila del Llibre a la Rambla per les amenaces al lletraferit. I que algun dels noms que ja tenien confirmats han declinat la seva participació després d'haver vist això de Folgueroles. La veritat és que no sé com ho podrem explicar als nostres clients, eh? Però si això és així, estem de pega. La fira és d'aquí a 3 setmanes i tots se'n poten en ogles i demà passat el programa definitiu de la impremta. Això és un puto desastre, eh? Ja fa massa que dura. Perquè, hòstia, tot va començar a l'escala, eh? No sé què esperen els Mossos a detenir aquell fill de puta i que a sobre no para de fer amenaces. Tampoc no sé ben bé per què collons ho deu fer tot això. Si ara tampoc entrem en disquisicions sobre les raons que pugui tenir un psicòpata per fer el que fa, sobretot perquè no és feina nostra. El que passa és que ara mateix estem tenint cancel·lacions per culpa seva. I això sí que ens preocupa, hòstia. Intentem lligar el que puguem i tanquem aquest programa. No podem fer res. Hem d'intentar buscar algun substitut per a la gent que cau del programa. Què vol dir que el lletraferit ha fet un altre comunicat? Un nou després del que va publicar Folgueroles? Sí, passa'm el link i així el llegeixo. Au, gràcies. I ja em manteniu informat del que decidiu, d'acord?
2: Sóc el lletraferit i us faré una advertència. Tinc ganes de jugar i de dictar sentència. Fins ara, tres n'he matat. Tots tres omplien paperassa. Ara, en paper d'estrassa com a mortalla, atacaré els que publicaven les seves obres. Els mateixos que de les meves no en volen saber res. Editors, prepareu-vos. Perquè això és com el Senyor dels Anells. Jo tinc l'anell únic i, de moment, ja m'he carregat tres. Com els tres anells dels senyors Els. Ara vindran els set, que tenien els nans sota la terra, i vosaltres, editors cobdiciosos, que no valoreu el risc ni l'alta literatura, sou com ells, avars i ronyosos, i sempre esteu amagats sota la terra. Deixeu tota la feina als autors perquè siguin ells els qui promocionen les seves obres, mentre vosaltres us preocupeu més pels balanços de finals d'any que no pas per promoure l'afany de llegir i descobrir i innovar. Sou la mediocritat i, com a tal, us mereixeu la indignitat de la mort a qualsevol cantonada, digueu una fira o trobada, i que es preparin després els mortals. Ells seran com els nou anells fets per als humans, la més feble de les baules, i en el nostre cas seran periodistes culturals, influencers i altra gentussa que parla de llibres sense saber-ne les regles més elementals, que de crítica en aquest país gairebé no n'hi ha. Per a ells, els majors dels escarnis, així com per als autors mediàtics, tots estan avisats que el lletraferit els té ben enfilats.
1: Collons, s'ha de reconèixer que el molt fill de sa mare no va de bromes, i esclar, amb els precedents dels tres morts anteriors, ningú es pot prendre la valenta aquestes amenaces. Estem ben posats, eh? S'ha de reconèixer. I també que deu tenir motius ben profuns per voler carregar-s'ho tot.
3: Me'n vaig a l'aigua, que fa molta calor. Vos que m'emporti la nena?
4: No, anem-hi tots, que una miqueta d'aigua sempre ens anirà bé. Tot i que estava gelada quan hem arribat. Potser ara ja s'haurà escalfat.
3: Si anem a la mitjana, segurament sí. que ara ja és migdia i fa una bona estona que el sol hi pica de ple. El que passa és que com que a la nit la temperatura baixa, cosa que és d'agrair perquè es pot dormir bé, costa més que l'aigua s'escalfi, però vaja, a la platja està igual de freda o més. La setmana vinent, si voleu, anirem a casa a Colera i ja veureu que l'aigua està ben, ben, ben freda.
4: Sí, anem-hi, que ara fa dies que no veiem els teus pares.
3: D'acord, li direm a la mare que ens faci un arròs dels seus.
4: Ui, això sí que serà festa major. M'encanta com cuina la teva mare.
3: I això que ara està gran, però encara té aquell art especial. Per cert, he encarregat un parell de pollastres a l'Ast, perquè hem quedat que vindrà l'Ares amb la dona a dinar i a ell li encanta això. També he demanat costelló i croquetes. Ja sé que sobrarà menjar, però ens en podem emportar les sobres per demà dinar amb una carmanyola. El que s'obri amb una mica d'arròs blanc serà un dinar perfecte.
4: I tant. Va, anem a l'aigua, que tampoc no ens podem encantar i tampoc no li pot tocar molt el sol a la nena.
3: Doncs vinga, anem-hi.
4: Per cert, tinc curiositat. Per què en dieu la platja dels morts de la platja dels morts?
3: Doncs hi ha teories distintes al respecte, la veritat. Hi ha qui diu que és perquè va haver-hi un gran temporal allà al segle XIX i varen arribar cossos de tripulants de diferents vaixells que es varen enfonsar i per això es diu així. Però la teoria que a mi m'agrada més és la que explica que durant molts anys era aquesta platja on desembarcava el vaixell amb els morts de Portbou.
4: Què vols dir?
3: Durant molts anys, Portbou va pertànyer a Colera i com que el poble no tenien cementiri, els enterraven aquí. El que passa és que el camí per les muntanyes en carro era del tot infernal i era molt més fàcil portar els cossos en vaixell fins aquí i els desembarcaven en aquesta platja. Per això en diuen la platja dels morts. A mi aquesta història m'agrada molt més. Pensar que hi havia una platja on arribaven aquests vaixells amb els morts i que fins i tot devia haver-hi una tripulació especialitzada. Imagina't quina feina més curiosa. Ser com el barquer Caron i en lloc de travessar la llacuna Estígia, anar travessant la badia de Portbou. Devia ser bonic i tot.
4: És una llegenda preciosa, gairebé tant com la platja. Me l'estimo molt, i més des de que sé que és un dels teus indrets preferits.
3: És un lloc màgic sempre, malgrat que l'aigua estigui gelada. Ja te la pots ben confitar, la de la piscina, en comparació.
4: Això sí, però aquí no hi ha tintoreres.
3: Allà tampoc.

0: si es pot donar un cop de mà a la família, s'ha de fer.
1: I tant que sí. Parleu-me de vosaltres, com esteu? Com van les coses?
2: Doncs, mira, la nostra vida com a parella ha millorat ostensiblement des que la relació la coneix tot Catalunya i part de l'estranger. I això que quan el lletre ferit ho va destapar, prou que procuràvem amagar-ho. Però des de llavors, com que ja n'hem pagat les conseqüències, endavant les atxes. Crec que no hem fet res mal fet, tans al contrari. Som dos adults que es duen bé i que s'estimen. I que varen aprofitar la coneixença a la feina per reformar la seva relació, que ara mateix passa per un moment fantàstic.
1: Bé, és que ha de ser així. Vosaltres encara mengeu pa de noces, encara que no us hàgiu casat.
0: Bé, d'això te'n volíem parlar.
1: De què?
2: Et volem convidar oficialment a fer de padrí de les nostres noces.
1: Això no pot ser. Si he estat jo qui us ha putejat i ha canviat tota la vostra vida laboral, i sóc jo qui us ha apartat del cas del lletre ferit.
0: Doncs ni tan sols t'imagines el favor que ens has fet. Ara estem molt millor perquè ens has tret tota aquesta pressió de sobre. És veritat que la vida a comissaria és una mica més avorrida, però tinc un bon horari, puc arribar a casa una hora raonable i a sobre estic aprenent un munt de coses. Avantatges de ser a la unitat de robatoris de patrimoni artístic en una comissaria com la nostra, que té un abast territorial tan gran.
1: I tu, Estanislau, com estàs?
2: Jo no estic tan encantat amb la nova destinació com l'Antònia, però m'hi acabaré acostumant, ja ho saps. A mi m'agradava la investigació criminal i ara no em trobo gens malament a la unitat de desapareguts, però la feina és molt complicada. Mai hagués pensat que hi pogués haver tanta gent que es feia fonedissa.
1: La immensa majoria és gent que toca el dos de forma voluntària, que simplement vol desaparèixer i tornar a començar en un altre lloc del món, sigui pel que sigui. Però a nosaltres ens interessen les desaparicions que no són voluntàries. I això requereix molta paciència, molta mètode i bons policies. I tu ets un dels millors actius que tenim a la comissaria. Així que crec que aquí faràs molt bona feina, com ja vas fer-la en el seu moment, infiltrant-te en moviments d'extrema dreta i també a homicidis. Bé, però és clar, tot pot canviar en qüestió de segons.
0: Què vols dir?
1: Que si us interessa, podeu tornar al cas del lletre ferit. Estem completament parats. I vosaltres dos sou qui l'heu investigat més temps i qui en sap més sobre el personatge. S'han fet altres equips. Hi ha hagut companys a Barcelona que han assumit la investigació, però en cap cas han aconseguit res. I des de dalt s'ha pensat que ara que el focus mediàtic sobre vosaltres està una mica apaivagat, podria ser un bon moment perquè tornéssiu al cas.
2: I tu què en penses?
1: Jo els he dit als comissaris que us ho proposaria, però que respectaria la vostra decisió. No us vaig poder defensar ni gens ni mica quan em van demanar el vostre cap i, per tant, no tinc cap dret a demanar-vos que torneu a la investigació d'aquest cas. Però a mi, tant com amic d'una banda i com a cap de l'altra, m'agradaria que hi tornéssiu i que, a més, continuéssiu sent equip. Us he de donar una altra notícia en aquest sentit.
0: Quina?
1: En contra del meu parer, des de dalt es va demanar una investigació als companys d'afers interns sobre el vostre cas per dictaminar si hi havia hagut alguna deixadesa de les vostres funcions durant la investigació.
2: No m'ho puc ni creure. Quina colla de fills de puta que ens governen, dit amb tot el respecte.
1: No pateixis, t'entenc perfectament i jo pensava exactament el mateix, però la jugada se'ls ha girat totalment en contra. L'informe dels companys d'afers interiors conclou que la vostra feina va ser impecable i que, a més, entrar en qüestions sobre la vida privada dels agents és quelcom que en cap cas haurien de fer els comandaments. També asseguren que va ser el lletre ferit qui us va llançar als peus de l'opinió pública i que els comandaments no van estar a l'alçada de les circumstàncies a l'hora de protegir-vos. De fet, l'informe ha arribat als sindicats i han demanat al conseller que cessi la comissaria Vendrell per intromissió en els afers privats dels agents. A més, algú ha fet molt bé la seva feina i ha fet una llarga relació de parelles de policia sense conflictes en les seves investigacions. I a més, també ajuda que la vostra situació sigui exactament aquesta.
0: Què vols dir?
1: Que tu siguis la sergent i l'Estanis el capità.

0: temporal. No es pot veure com un abús de poder masclista en cap moment, que això també es mira molt avui en dia. Ja sabeu que a mi m'és exactament igual que feu amb la vostra vida privada i que us desitjo que sigueu molt feliços. Però avui en dia hi ha tantes variables en joc que val més tenir-ho tot plegat en compte. Què en dieu? Voleu tornar per seguir el lletre ferit?
1: Jo no hi tinc inconvenient. He de reconèixer que ara fins i tot ja hi comença a haver-hi quelcom personal. Per molt que m'agradés molt anar visitant esglésies i poblets tot el sant dia.
2: Jo també tinc moltes ganes d'arreglar quatre coses amb aquest fill de puta.
0: Doncs no se'n parli més. Demà us incorporeu oficialment i podeu demanar tot el que us calgui. Tindreu dos agents més amb vosaltres i els mitjans que us faci falta. Ja sabem que anem a remol, com sempre, i que haurem d'esperar el següent moviment per fer alguna cosa. De moment no hi ha cap altre esdeveniment literari fins a començaments de juliol a la Vila del Llibre de la Rambla. Jo crec, però és només una hipòtesi, que això del Mercat Vell de Poesia de Folgueroles va ser una improvisació, que el que el lletre ferit vol és actuar sempre a les Viles del Llibre. Però segurament havia creat un focus mediàtic i passava massa temps entre Cabrils i la Rambla. Si l'encerto, ens podem calçar, perquè hi ha Vila del Llibre a la Rambla al juliol, a Malgrat a l'agost, a Calafell i a Mollet a l'octubre i a Sitges al novembre.
2: Hi havia un temps que els escriptors només sortien de casa per Sant Jordi i a la Setmana del Llibre en català, va, i prou. I ara fan més bolos que les estrelles del rock. Amb tanta fira amunt i avall, que si Viles del Llibre, que si festivals de novel·la negra, fires del llibre d'altres tipus, el Sant Jordi, la Setmana... Però tu creus que el nostre home té fixació amb les viles?
0: És una hipòtesi que no està basada en cap evidència científica, ni molt menys, és clar. Però crec que són el seu escenari preferit.
1: I en què et bases?
0: En el tipus de festival que combina la cultura més elitista amb la més popular i que no es limita només a ser una fira del llibre, sinó que vol combinar-ho amb altres experiències al voltant de la literatura i la lectura. Fixa't en el tipus d'escriptors que ha escollit fins ara. Un autor important i amb molt de prestigi, però que en cap cas no és una figura central de la literatura catalana. Una escriptora de prestigi amb premis importants, però amb una literatura i trajectòria també molt important, i un poeta i estudiós de Verdaguer. És a dir, gent interessant que potser vol reivindicar d'alguna manera què és el que es fa en aquest tipus de festivals. No és gent que comença, però tampoc els autors més mediàtics, que també hi són, sinó una aposta ben interessant. No sé si això ens pot donar alguna pista o no, però he tingut temps per anar pensant i fer hipòtesi aquests dies que vosaltres no portàveu al cas. I si alguna cosa us pot servir, endavant.
2: No està mal pensat, però això ens ha fet només un perfil de les víctimes fins al moment. I potser pot intentar explicar per què prefereix aquesta mena de festivals i per què no ha pogut estar-se de posar-ne una entremig. Però no explica ni el tipus d'armes que fa servir, ni els mètodes, que varien molt de l'un a l'altre, ni tampoc què pretén aconseguir. És tot encara molt fosc.
0: Bé, hi ha una cosa que heu de saber. Avui ha fet un nou comunicat i anuncia que els morts que pretén fer són tants com en ells apareixen al Senyor dels Anells. Així que de moment ha matat tres escriptors que vindrien a ser els senyors elfs, però promet carregar-se 7 editors i 9 influencers, periodistes culturals i altres herbes semblants, els quals compara amb els humans de l'obra de Tolkien. I és clar, ha estat publicat el comunicat i a la Vila del Llibre han començat a arribar cancel·lacions de participació, que ja se sap que en aquest gremi la nòmina de valents és incomptable.
1: No els podem culpar. Després de 3 morts jo també m'ho pensaria una mica. No tothom té ganes d'acabar enforquillat com un pollastre a l'ast. Per cert, que aquest estava boníssim.
0: Em sap greu no haver-vos avisat que vindria sol. Ara veig que sobrarà molt menjar. Ja em sap greu.
2: No pateixi gens ni mica, que ja tenim solucionades les carmanyoles de demà amb les sobres. O sigui, que està tot controlat. El que no pot sobrar és el vi, que obert ja no val res. I l'Antònia no en pot beure gaire més, que donant el pit no és aconsellable. Així que acosta la copa.
0: Ep, que jo he de conduir, eh?
2: Tampoc no te n'aniràs ara mateix, no fotem. I a més, si et posen una multa, segur que trobes la manera que te la treguin. Que ja se sap que aquests Mossos són tots una colla de cabrons.
3: Els homes són tan previsibles que al final fan que els tòpics siguin odiosos. Però al final són tòpics perquè repeteixen una vegada i una altra. I els Mossos d'Esquadra no s'escapen a aquest punt de fatxenderia. Ans al contrari, els agrada vantar-se de tot el que saben, de tot el que fan i fins i tot del que no saben i del que no fan. Així que si en algun moment heu de dedicar-vos a la vida criminal, el millor que podeu fer és embolicar-vos amb un mosso d'aquests que els agrada garlar el llit després d'una bona jornada de sexe. I si pot ser de la comissaria que investiga els vostres delictes, molt millor. Així sabreu segur fins a quin punt van perduts a l'hora d'intentar esbrinar qui sou, per què mateu i com us poden atrapar. Es diu jugar amb avantatge. Però és que no ens queda més remei, sobretot si tenim un pla tan ambiciós com el meu, que és el de posar sobre la taula el debat a l'entorn de la literatura catalana, les seves servituds, les seves corrupcions, els seus vicis i també algunes de les seves virtuts. Posar el debat sobre la taula i fer que se'n parli, encara que sigui amb sang, i fer que els llibres es venguin, sobretot gràcies als cadàvers, que ja se sap que queda estètic passejar-se amb el llibre sota el braç del darrer màrtir. I no em digueu que no funciona, perquè ara he sabut que del darrer llibre del poeta que em vaig carregar ja n'han fet la segona edició. Ves per on, quin èxit! Un llibre de poesia que triomfa. Només és a l'abast dels morts, dels poetes del poble, com Joan Margarit, o Miquel Martí i Pol, o de les vedets provocadores de la pseudoesquerra espanyola, que es dediquen a insultar el mort i el qui el vetlla a la televisió pública catalana, que cada vegada és més espanyola. Tot sigui dit. I que ens acabarà portant a tots el col·lapse amb tant de Ricard Ostrell, que mira, servidora, no el pot suportar. Com tampoc que la immensa majoria de programes d'entrevistes i tertúlies es nodreixin de fatxes i d'espanyols. Ai, crec que quan acabi la meva ronda d'assassinats literaris començaré amb els polítics. I llavors sí que podran cantar això de que tremoli l'enemic. Ai, vaig parant que quan m'embalo parlant sola davant del mirall no hi ha qui em pari. Però esclar, he d'assajar el meu nou comunicat. Vull que quedin tots de pasta de moniato quan vegin que van tan equivocats i que en lloc d'estar buscant un home haurien d'estar-se preocupant de buscar una dona feta i refeta. Ja us ho dic, que no en tenen ni puta idea. També és cert que sóc molt bona amb les meves disfresses, que sóc prou alta com perquè en tinguin dubtes. Encara no hi ha moltes dones que facin més d'un metro 80 i que a més facin boxa i tinguin un cossarro esculpit al gimnàs com el meu, que és on vaig engalipar el meu mosso d'esquadra, un membre dels antiavalots de Figueres. Que he de reconèixer que a més d'explicar-me tot de confidències de la comissaria, ai, folla com els àngels. No sé com s'ho prendrà el dia que sàpiga tot i vegi com l'he estat utilitzant. No s'ho podrà ni creure. Pobre imbècil. De fet, em sembla que me'l carregaré just abans que comenci la vila de la Rambla. Quan m'hagi fet el darrer servei. De moment ja m'ha explicat que l'inspector Serra ha convençut el parell d'enamorats perquè tornin a la feina i es posin a buscar-me. Perfecte, m'agraden els reptes i tenint un bon enemic m'ho passaré molt millor. Sherlock no seria res sense Moriarty. De moment, que continuïn buscant un home, que jo d'aquí a 15 dies pelaré el meu primer editor. I riurem una bona estona. El que no sé és quan explicaré a tothom que no han de buscar el lletre ferit, sinó la lletra ferida. Això encara ho he de pensar.
0: He de reconèixer que em fa molt de goig que sigueu aquí una altra vegada. Així que som-hi i bona feina.
2: Potser ens caldria saber tot el que s'ha investigat des que nosaltres ho vam deixar. També hauríem de trobar un moment per fer el traspàs als companys del que estàvem fent fins ara a les noves destinacions.
0: Sí, primer us poso jo al dia i després vosaltres despatxeu amb qui us calgui i us poseu de ple una altra vegada amb el lletre ferit.
1: Perfecte. Espereu un segon que faré una trucada. Hi ha un mossèn de Pont de Molins que té sospita sobre el robatori d'un calze de plata en una parròquia propera. I havia quedat amb ell. Ara li diré que hi anirà algú altre, que ja el tornarem a citar, que hi ha una urgència. Em sap greu que el pobre home s'estigui esperant per a no res.
2: No pateixis. Temps lliure deu ser el que tenen els mossens, si no és cap de setmana, que se'ls gira una mica de feina.
1: No te'n fotis, que ara que falten tantes vocacions van de bòlit els pobres, que tenen més parròquies que mai per cobrir i no saben ben bé com ho han de fer tot plegat.
2: Ui, ves que no es trenquin cap os i tinguin agulletes de tant blincar a l'esquena.
1: Sempre els has tingut mania, pobres. En altres temps t'haurien dit que ets un menja capellans.
2: Jo sé escollir els meus bàndols. I a l'hora de triar prefereixo anar amb els menja capellans que no amb el Roser Galtàs. Deu ser una qüestió de classe social, això.
0: Au, va, va, deixeu-vos de filosofades i anem per feina. Truca qui calgui i som-hi.
1: Mossèn Roman, que ha sortit un imprevist. Ja el trucaré o truquim quan senti el missatge. Soc la sergent Siquier. Que tingui un bon dia. Ara sí, ja estic per vosaltres.
0: El resum ràpid és aquest. No tenim una puta merda i no sabem per on girar-nos. Vam interrogar la professora que tenia el pis llogat a Folgueroles i l'única cosa que em van poder treure és que un dia, en una festa a Vic amb col·legues de la universitat, va beure més del compte i va perdre les claus de casa. Però no li va donar més importància. Va parlar amb la propietària i van fer una còpia nova i llestos. És cert que van estar valorant la possibilitat de fer un pany nou per seguretat, però van arribar a la conclusió que no calia, que unes claus perdudes a Vic, sense cap identificació, era impossible que ningú les fes servir a Folgueroles. Això fa pensar que el nostre home sap planificar molt bé les coses que fa i que no actua per impuls. Ho volia fer semblar, potser, en els primers assassinats, però el de Folgueroles estava pensat al mil·límetre i amb molta antelació.
1: I també ha de ser prou discret com per no aixecar cap mena de sospita. Devia ser al mateix lloc el dia de la festa i devia tenir prou facilitat com per accedir a l'abric de la professora i agafar les claus.
0: Bé, això no va ser gaire difícil. Ella mateixa explica que eren en un bar de Vic i que havien deixat tots els abrics en una taula, o sigui que qualsevol que fos allà hauria pogut agafar les claus sense problema. Ja ho veieu, la gent continua sent molt confiada. Ja podem anar fent campanyes que fan el que els rota. Així que, d'una banda, tenim això, o sigui, res. I de l'altra, els de la policia científica han aconseguit trobar una empremta de sabata en la pols del pis de Folgueroles. Hi ha una sorpresa.
2: Quina sorpresa?
0: Estan convençuts que es tracta d'unes sabatilles esportives del número 42.
1: Molt petites, no? No estan segurs?
0: Sense cap mena de dubte. I han aconseguit treure'n el motlle. Són un model Adidas de fa uns 3 anys, unes bambes de córrer que en el seu moment es van vendre com a model unisex.
2: Això vol dir que O bé el nostre assassí té el peu molt petit per ser un home de més de 1,80 m, o bé no fa més d'un 1,80 m i els enregistraments de vídeo de Cabrils no són gens fiables, ni tampoc ho són els informes del forense, o bé, l'estem cagant de dalt a baix i no hem de buscar un home sinó una dona. I el lletre ferit no és un home, sinó que és una dona.
0: La mare del Tano.
1: Doncs jo ja m'hi jugo un pèsol que aquí el caporal acaba de trobar la mare dels ous.
4: Heu escoltat M'hi jugo un pèsol, capítol 8 de Mar Negra, de Sebastià Benassar. Una coproducció de ràdio L'Escala i La Xarxa dirigida per Anna Casas amb muntatge sonor d'Àlex Sariol. Amb les veus d'Enric Bono, Magda Bosch, Abel Font, Cris Cantal i Enric Frigola. I al capítol següent, els investigadors comencen a posar paranys per desemmascarar i atrapar el lletre ferit. Per primer cop, els agents comencen a veure que poden guanyar la partida. Serà el capítol 9 de Mar Negra, Parar paranys.

0: activitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
1: Avui va d'exercici físic. Si parlem de creativitat, hem de parlar d'exercici físic. L'exercici físic no només és fonamental per mantenir-nos en forma i saludables, sinó que també té un impacte significatiu a la nostra creativitat. Incorporar activitat física a la nostra rutina diària ens proporciona múltiples beneficis i es reflecteixen tant a la nostra vida personal com professional. Mira, l'exercici físic augmenta el flux sanguini al cervell, cosa que incrementa el subministrament d'oxigen i nutrients essencials. També allibera endorfines, les hormones de la felicitat, que ajuden a reduir l'estrès i a millorar l'estat d'ànim. També fa que la teva ment, en aquest moment, no pensi en res més. Ets conscient del moment present i millora la concentració, l'atenció i la disciplina, i augmenta el nivell d'energia. Ja ho veus, l'exercici físic té un impacte molt gran a la nostra creativitat. Des de millorar la funció cerebral i reduir l'estrès, fins a augmentar la concentració i l'energia. Els beneficis són nombrosos i variats. T'animo a incorporar l'activitat física a la teva rutina diària. No només t'ajudarà a mantenir-te en forma, sinó que també et permetrà ser més creatiu i productiu a la teva vida professional. Així que, fora mandra i posa'n les piles. Caminar, anar al gimnàs, ho pots fer des de casa, pots ballar, el que tu vulguis. Però fer exercici activa la teva creativitat i productivitat.

0: de pedra.
1: L'hidrogen i l'oxigen són una combinació que, des de temps immemorials, ha estat font de vida i un punt de referència econòmic i social. Sí, parlem de l'aigua. Des de petits nuclis fins a grans civilitzacions com Mesopotàmia han nascut i crescut al voltant d'ella. Però nosaltres posarem la mirada molt més a prop, al riu Gaià. Ramó de Pedra recupera la memòria d'un llegat que forma part de la nostra història, del nostre patrimoni. Us proposem un recorregut pel riu Gaià cercant totes les construccions i elements patrimonials i d'enginyeria hidràulica que al llarg dels segles la humanitat ha ideat per a cercar, emprar i emmagatzemar l'aigua, és a dir, per a viure. Una sèrie de podcasts per entendre millor el nostre patrimoni fluvial i les obres d'enginyeria hidràulica que ens han permès viure i evolucionar.
0: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local.
1: Al podcast parlem d'aigua i patrimoni, però també parem l'orella. En cada capítol trobareu el cant de tres ocells diferents. Pareu atenció i al final de l'episodi us direm quines espècies heu escoltat. Totes les trobareu a la guia Els ocells del riu Gaià, que ha editat l'Associació Mediambiental La Sínia a la col·lecció Ocells de butxaca.

0: El capítol d'avui ens parla de les sèquies i per fer-ho ens acompanyaran en Lluís Virgili, investigador local, col·laborador del Centre d'Estudis d'Altafulla i autor del blog divulgatiu de temes de la Nou de Gaià, Nuce. En Ricard Ramon, investigador local interessat en la història del seu poble, la Riera de Gaià i de la Conca del Gaià. Dedica el seu temps lliure a la recerca local i comarcal, sobretot en història agrària i rural dels segles XIX i XX. En Salvador Palau Rafeques, conegut per tothom per Galo, estudiós de la història local de Santa Coloma de Queralt i guia turístic del municipi, i en Joan Brunat, periodista i fill de pares moliners.
1: Sèquia o síquia, de l'àrab sequia, irrigació. Una sèquia o síquia és un conducte llarg i estret que té la funció de recollir l'aigua dels llocs de captació, com rius, torrents, pous, basses o assuts, i la distribueix fins a les poblacions o camps de conreu. Reben els noms de procedència llatina, canal o rec, als territoris de menor arabització, com ara la Catalunya Nord. Les sèquies de rec formen xarxes complexes, de manera que sempre hi ha una sèquia mare o major, que és la que pren directament l'aigua del seu lloc d'origen. Les sèquies filles, també anomenades filloles o ramals, són de caràcter secundari perquè el cabal procedeix de la sèquia principal. Les aigües superficials i subterrànies eren conduïdes per recs cap als camps. Els recs transcorrien paral·lels al riu i amb un pendent menor. D'aquesta manera, l'aigua es podia conduir cap als camps i la que sobrava era retornada al riu, aigües avall.
2: Ramó de Pedra.
1: Ramó de Pedra.
2: Ramó de Pedra.
1: Ramó de Pedra.
2: Un podcast d'aigua i patrimoni.
0: La distribució de l'aigua ha estat un punt importantíssim per a la pagesia i font de conflictes. La construcció de sèquies i el seu control no han estat exempts de moments de discòrdia. Avui parlarem d'aquestes construccions tot passejant amb els nostres convidats, recordant la història, descobrint les seves característiques i amb quines altres construccions van associades.
1: El rec és una excavació o cavitat llarga i estreta, sovint revestida de pedra o rajols, que serveix per conduir l'aigua del riu o torrent per moure molins. El rec transporta l'aigua de la resclosa a la bassa, que és una construcció de pedra on s'atura i es deposita l'aigua destinada a fer anar un molí, una farga o bé per regar.
2: Ramó de Pedra.
0: Iniciem aquest recorregut a la Riera de Gaià amb en Joan Boronat, que recorda el passat de les sèquies. Sèquies, com molt bé comenta pel que fa a com es diu en aquesta zona. Del passat a l'actualitat, entre la pèrdua i la conservació, dels pactes i de com s'aprofita l'aigua.
3: Aquí a la vora tenim un vial que fa doncs, uns quants anys que es va construir, que passa pel darrere de les cases, diríem, de ponent de la Riera de Gaià, i es diu el vial de la sèquia. Es diu el vial de la sèquia perquè per aquí hi passava aquesta síquia, que diuen a la Riera, ho diem, i era una sèquia oberta de terra, doncs tenia la dificultat de que les rates feien forats i hi havia fuites d'aigua i tot això. Llavors, amb la construcció de l'embassament del Catllà per part de Repsol actualment, a l'any 75, doncs es va estroncar el curs, diríem, fluvial en aquests 11 quilòmetres que separen la presa del Gaià al Catllà fins a arribar a la desembocadura de Tamarit. En compensació a tot això i pel millor aprofitament de les aigües, Repsol, de comú acord amb la comunitat de regants de la Riera de Gaià, va fer un revestiment d'aquesta síquia amb obra cimentada, i llavors l'aigua flueix amb molt més rapidesa, hi ha menys fuites, no hi ha tanta evaporació, i l'aprofitament avui dia de l'aigua que surt, la concessió que s'ha respectat per les comunitats de regants del Gaià, aigües avall de la presa de Repsol, doncs l'aprofitament és, diríem, gota a gota, la que surt des de l'embassament arriba a les seves hortes del regatge, no? Per tant, molta està canalitzada la séquia des de l'embassament del Catllà, i després les conduccions secundàries, que la ramificació que va a les hortes, la seva està tot entubat i es rega amb vàlvules que aflora l'aigua. I també s'ha de dir que ha canviat molt els sistemes de regadiu, perquè abans era, es regava per inundació, i ara s'està, ja de temps ençà, doncs es rega amb el gota a gota, amb mangueres de goma. Per tant, no es necessita tanta aigua com abans, com quan es feia amb inundació.
0: Continuem amb en Joan Boronat parlant d'una de les séquies amb més rellevància de la zona, on s'ubica actualment, com ja comentava, el vial de la Síquia. Ho fem des del Molí del Mig, recordant, com a bon fill de moliners, com les séquies abastien d'aigua els molins i la importància que van tenir en l'economia.
3: Efectivament, aquí en diuen la Síquia, com bé has dit. Doncs llavors era reconduir les aigües aquestes, que al llarg d'aquests 4 quilòmetres tenia una sèrie de fibles de sortides de la Síquia principal per poder abastir les hortes de l'aigua pel regatge, no? I quan es ponia el sol, que això era jo l'encarregat de fer-ho, anava tapant totes aquestes fibles per reconduir tot el cabal que baixava per la Síquia fins perquè arribés a la bassa del nostre molí, i durant la nit poder fer funcionar les moles, perquè hi havia, actualment encara hi són, 4 jocs de moles al molí de la Torre, i llavors es treballava nit i dia, nit i dia. I aquest és el motiu, doncs, pel qual aquesta séquia ha tingut sempre històricament una importància cabdal, tant per la indústria com pel regadiu de les hortes.
0: Com hem escoltat, són molts els destins de la canalització de l'aigua. Aquí n'enumerem uns quants.
1: A la guia del Gaià de l'editorial Piolet també se'ns explica que l'aigua de la séquia o rec principal també pot ser conduïda cap a altres recs secundaris a través del partidor, que és un dispositiu o artefacte que permet la subdivisió d'una séquia en diversos braçals o canals. L'aigua també es pot conduir cap a una bassa, que és un dipòsit artificial fet de parets de pedra o de ciment per contenir aigua procedent d'un riu, d'una síquia, una sínia o un pou, i que es destina normalment a regar. També pot portar l'aigua cap a un safareig per rentar la roba. A la part del safareig, destinada a rentar, hi ha la batedora, que és una superfície inclinada de la paret per picar i rentar la roba.
2: Això és Remor de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
0: Les paradores eren element de discòrdia, i fruit d'aquestes trifulgues, en Joan Boronat ens explica una divertida anècdota.
3: Sí, hi havia unes paradores que en diuen, no? I doncs aquestes paradores es tancaven i es reconduïa l'aigua. Fruit de les lluites entre pagesos i moliners, com això ho recull el llibre del Ricard Ramon, doncs sempre hi havia trifulgues, litigis, plets, cadascú defensant els seus drets, diguem-ho així, per dir-ho d'una manera políticament correcta, no? Perquè el que estava escrit és el que no es complia. Llavors es va donar una anècdota que la puc explicar jo. A l'hivern, doncs, bueno, quan són les 5 i 10 minuts de la tarda, aquí ara on estem situats, doncs el sol es pon. Jo agafava la bicicleta i, cosa d'un quilòmetre i escaig, anava per les hortes a tapar un dels punts claus perquè l'aigua anés des per la Síquia, aigües avall, cap al molí. Hi havia una post, una paradora, una comporta manual de ferro que anava amb un encaix d'uns carreus de pedra, i doncs ja està. Però aquesta paradora manual de ferro, que pesava un mort, un dia va desaparèixer. La van amagar algun pagès i va estar desapareguda més de 2 anys. I jo havia de tapar el lloc que li corresponia a la paradora amb unes pedres, amb brossa, amb canyes. I un dia, doncs, tot i ser l'hivern, allí agafant-me aquestes canyes que hi ha, que diu que són espècie invasora, vaig caure dins la síquia, tot rebejat amb la bicicleta cap a casa, no? Bé, la comunitat de regants va modernitzar una mica i els moliners també, perquè participàvem econòmicament en totes aquestes millores, doncs van modernitzar el sistema de les paradores i van col·locar una paradora d'aquestes de cargol, que rodant doncs baixava amb la rosca tot. Doncs el dia que es va inaugurar aquesta paradora tan moderna, va aparèixer sota un ballaner aquella paradora desapareguda feia 2 anys i pico. Així que d'anècdotes n'hi ha bastants.
0: En Lluís Virgili ens fa un petit resum històric de les concessions que regulaven la distribució de l'aigua.
4: A la nou, a diferència de la riera, el regatge ve d'aigües de brolladors naturals, no? Històricament, actualment tot això ja s'ha acabat, no? Que passa que hi ha antecedents, que hi ha de 1750 concessions, no? Aleshores, doncs, ja s'han format un nucli original de regants, 1750, després la comunitat de regants, 1916, que junt amb Vilarrodona són les més antigues d'aquí la Conca del Gaià, un altre l'any 77 i actualment doncs està desaparegut. Es rega, doncs, mercès una concessió a l'Ajuntament, no? Però els cabals que sortien dels brollers naturals de la Fontanilla estan estroncats des dels anys 80.
0: Concessions que no han estat lliures de litigi.
4: Bàsicament la problemàtica és la mateixa, sigui de brolladors naturals, sigui de rec de riu, no? Són litigis. Primer, ja al segle XVIII, n'hi ha uns doncs entre diferents estaments de regants, no? Que uns agafen una concessió reial. Després, 1916, doncs és perquè els primitius regants, bueno, hi havien tots ja estaven morts i hi havia els seus successors, doncs aquests havien anat relaxant les normes, no? I també tenien que fer, doncs, els reglaments de les sèquies, perquè això està al mig del torrent, no? Etcètera, i es tenen que tornar a organitzar un altre cop. I ho torna a fer 1916, després ve ja el període de Guerra Civil, l'any 36 ja puja l'aigua, és que no hi ha un torrent i el poble està dalt del turó, puja l'aigua i a dalt del poble, hi ha més demandes, es van estroncant els cabals, i al final els anys 80 són anys de sobreexplotació dels aqüífers en plan brutal, no? Moltes concessions, i arriba doncs l'estroncament final de tots aquests cabals, no? I ja dic, s'acaba aquestes comunitats de forma trista. Bé, actualment l'aigua del poble doncs ve d'un pou que està en una altra situació, però el que era original, el torrent, les Fontanilles, que des de sempre havia estat els brolladors naturals, doncs això s'acaba als anys 80.
2: Ramó de Pedra.
0: Una lluita per l'aigua que actualment continua ben viva, com molt bé diu en Ricard Ramon.
5: Continuarem parlant de la lluita per l'aigua, que és el que porto parlant des de fa 5 o 6 anys, cada estiu, i és un tema que dona molt de sí, Dona molt de sí. Fins ara parlàvem de la lluita per l'aigua del Gaià, i ja fa temps que parlant amb gent d'aquí al poble i comentant, doncs ens n'hem adonat de la importància de la lluita per l'aigua subterrània, no? I és un tema que fins ara no havíem abordat i que va lligat a tot un patrimoni que convé recuperar.

0: Continuem passejant, però ara ho fem a Santa Coloma de Queralt, amb en Galo, l'historiador local.
1: Una séquia que, bueno, ja està documentada al segle XIII també, vull dir que és tota de pedra treballada, amb un marge que hi ha, vull dir, ara el veurem, és extraordinari. Moltes eren, doncs, de terra, o sigui, més avall. Estem veient, mira, tota la séquia, tot aquell marge que es veu fins al capdavall, tot allò hi ha la séquia de pedra picada. A partir d'allí ja és de terra. Sí, són carreus de pedra seca, però és extraordinari. Es troba documentada al segle XIII, això ja. I era pel rec, per regar els horts, l'horta, això en diuen els regarons, per regar la horta i pels molins fariners. Ara veurem, sigui el primer molí que trobarem aquí a mà esquerra del riu, és el Molí Nou.
0: Escoltem les característiques de les construccions i els seus usos.
2: A la guia El Gaià, recorregut i patrimoni, publicada per Editorial Piolet, s'hi explica que l'aigua als recs o síquies passa pel caixer, que és cadascuna de les parets laterals del rec, sovint fetes amb pedres o rajols lligats amb morter de calç i arena. Quan es volia salvar una depressió del terreny, es construïa un aqueducte, que és una estructura de pedra, d'obra o fusta, a manera de pont, per la conducció d'aigües a través d'un canal. També es podia construir un sifó, és a dir, un conducte o túnel en forma d'U invertida, que formant part generalment d'una conducció forçada permet de salvar un riu o un canal. L'aigua pot circular en rec obert o en mina, que és una galeria subterrània per conduir l'aigua. A les galteres del rec hi ha la fibla o forat, que és una obertura per desviar l'aigua i encaminar-la cap a un o més perceptors del regadiu. La fibla o forat es tapa amb el boló, que és un tap de l'ullal d'una fibla fet amb un tros de tronc d'un parell de pams, arrodonit perquè tapi just i es col·loca horitzontalment.
0: Recorregut de les séquies que ens explica en Galo, que tampoc estava lliures de plets, passa pels molins i els pous de neu.
1: I d'aquí ja sortien tot unes séquies que servien per l'horta i pel molí fariners. Sempre hi havia hagut disputes, sempre hi havia el Vivales que prenia l'aigua de l'altre, tenien estipulat un reglament, però tot això se'n feia un ús d'allò incontrolat. Hi ha molts plets per darrere el tema de l'aigua i, bueno, a partir d'aquí es van trobant. Hi ha una resclosa, si us sembla podem veure-la. Aquesta resclosa desviava l'aigua cap a l'esquerra del riu, anava amb un segon molí, un primer del riu, que és el Molí Nou. Em diuen el Molí Nou i el segle XIII ja estava documentat. Llavors creua l'aigua de la Molta per un aqueducte i traspassa tota l'aigua a la dreta del riu. A pocs metres s'hi troba el Molí de la Torre, continua la séquia, inclús el Molí de la Torre, que fins ara no m'ho pensava jo, però doncs se tornava a reprofitar molt més avall la mateixa aigua que molia amb aquesta séquia i feia cap, bueno, passant pel davant del pou de gel, també tenim una poua de neu, seria amb l'argot de l'ofici, era una poua de neu, recollia la neu a l'hivern i amb capes de boll o de palla es feien capes perquè no quedés tot enganxat de la neu. El pou acaba en forma cònica, no hi ha cap desaigua en aquest cas, i es cobria amb rames de pi, i per si es desglaçava una mica la neu feia cap l'aigua en aquest lloc que quedava incomunicada.
0: La recuperació de les séquies pot ser un element integrador. Ens ho explica l'Héctor Hernández, coordinador de l'Associació Mediambiental La Sínia.
3: Sí, mira, això va passar just arran del cabal ambiental del riu, l'any 2008-2009, quan ja estava tot molt avançat, ja vèiem aquell cabal ambiental aquí que venia, hi havia una ruta, un camí, que passava per la llera del riu. Al seu moment es va fer la ruta als Castells del Baix Gaià, que passava per la llera del riu. I com a entitat ambiental no n'estàvem d'acord i pensàvem, bueno, això un dia, quan vagi aigua pel riu, no hi podrem passar. I buscant, vam veure que el marge dret del riu, o sigui, mirant a mar a la dreta, quedava tot l'antic traçat de la síquia que empraven tant la comunitat de regants, bueno, tota la gent de Tamarit, i també era l'antiga séquia de desguàs del Molí del Pas, o sigui, l'aigua que utilitzava el Molí del Pas, que està allà a la carretera nacional 340, al costat del Garden Gaià, aquell és el Molí del Pas, doncs l'aigua que arribava allà i un cop ja l'utilitzaven, aquella aigua seguia per aquesta séquia de desguàs i l'utilitzaven doncs les hortes de baix. Doncs tota aquesta séquia existia i el que vam fer va ser recuperar-la, però no per passar-hi aigua, sinó per passar-hi les persones. Llavors es dona el cas de que és una síquia per caminar-hi. Realment és un espai en el qual veus la feinada que van fer els pagesos en aquella època, perquè tot allò ho feien a mà i és tota la trinxera per on podem passar a dia d'avui. I com bé dius tu, la vam senyalitzar i després, arran de tot això, quan Tarragona va dissenyar l'Anella Verda, un dels camins que, bueno, que estan ja integrats dintre l'Anella Verda han sigut els d'aquests de l'itinerari de la síquia. Per tant, també com a entitat contents de que la nostra tasca no només serveixi en aquest moment puntual doncs, per treure un camí que passava per la llera i posar-lo al costat, sinó que també ha servit com a element integrador a lo que és l'Anella Verda de Tarragona, que té com dos potes principals, el Francolí i el Gaià. Per tant, està xulo el que et deia abans, que com a societat civil puguem participar activament en qüestions tan interessants com són els camins i la mobilitat de les persones.
4: Remor de pedra.
0: Un capítol més on l'aigua mostra la seva transcendència i la seva vàlua. Disputes per posseir-la, anècdotes, passejar per trams del seu recorregut i entendre la importància de les séquies per a la vida social i econòmica han estat els continguts que us hem ofert, però també la música dels ocells. Heu encertat els seus noms?
4: En aquest capítol heu escoltat el cant d'aquests ocells.
2: Griva, Turdus piscivorus,
4: ocell de zones boscoses i camp obert que resideix tot l'any als trams alt

0: Filoscopus colivita.
1: Ocell hivernal que trobem d'octubre a abril als rius i zones humides, platges, roques, camps de conreu i zones boscoses.
0: Merla. Turdus merula.
1: Ocell que habita al riu i a les zones humides durant tot l'any. També el podem trobar a les àrees

0: Més informació a la Guia dels ocells del riu Gaià, editada per l'Associació Mediambiental La Sínia, a la col·lecció Ocells de Butxaca. Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local. Aquest podcast l'han fet possible Raquel Martínez, Mònica Socias i Josep Maria Soler.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens aquest i

L'Holm, també conegut com a Proteu o peix humà, és una obra mestra de l'evolució en què es dona un conjunt sense igual d'adaptacions a la vida cavernícola. Habita les coves característiques del centre i sud-est d'Europa, en total absència de llum. De fet, l'Holm és el tetràpode cavernari més gran del món i l'únic amfibi europeu que viu exclusivament sota terra. Es tracta d'una criatura cavernícola que s'alimenta de petits crustacis i engoleix les seves peces senceres, però que, tot i això, resultat de l'adaptació del seu estil de vida, pot viure fins als 100 anys i resistir fins a 10 sense alimentar-se. Sovint destacat com un dels animals amb les adaptacions més estranyes del món, té l'aparença d'una serp a la qual li han crescut unes tímides extremitats. És translúcid i, a diferència de la majoria dels amfibis, els quals perden les brànquies quan arriben a la maduresa i surten de l'aigua, posseix brànquies i pulmons. La seva aparença física és tan única que fins i tot s'explica que els habitants de Centreeuropa del segle XVII creien que es tractava de la cria d'un drac. Tant és així que expliquen que els primers naturalistes estaven fascinats per aquesta criatura que mendra en la foscor de les coves fins al punt que el mateix Charles Darwin va descriure l'espècie com un naufragi de la vida antiga. El proteu conserva les proporcions larvals d'un amfibi, és a dir, un cos llarg i prim i un cap aplanat que li permet allotjar el nombre més gran possible de receptors sensorials. Per exemple, l'Holm posseix ulls funcionals durant la seva fase juvenil, però aquests s'atrofien en arribar a la maduresa. Tot i això, i malgrat viure la foscor, els científics pensen que en certs moments la llum pot jugar un paper important en els processos fisiològics de l'animal, motiu pel qual conserva...

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, punt àlgid aquest dimecres de la visita del Papa a Catalunya. Lleó XIV beneirà avui la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona. Aquest és l'acte sobre el qual pivota el viatge apostòlic del pontífex i coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Abans, l'agenda del Sant Pare té altres plats forts com la pregària que encapçalarà a l'abadia de Montserrat, on es preveu l'assistència d'unes 8.000 persones. En l'àmbit més social, Lleó XIV visitarà també la presó de Brians 1 i es trobarà amb entitats que treballen amb els col·lectius més vulnerables a la parròquia de Sant Agustí del Raval de Barcelona. De seguida connectarem amb el monestir de Montserrat per veure quin és l'ambient i com van els preparatius d'un acte que podreu seguir en directe a partir de 11:45 a les televisions locals i a la xarxa Més. Així encapçalem, doncs, el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 10 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Lleó XIV culminarà la seva visita a Catalunya abans de seguir viatge demà a les Canàries i després de l'acte més multitudinari de les darreres hores a l'estadi Lluís Companys. El pontífex ha encapçalat una homilia davant d'unes 40.000 persones amb intervencions que han alternat al català i al castellà i missatges socials vinculats a qüestions com la salut mental i l'acollida dels més desvalguts. Renfe i Adif anuncien accions legals contra Siemens per les dues avaries consecutives d'aquest dimarts al Centre de Regulació del Trànsit de l'Estació de França de Barcelona, coincidint amb la visita del Papa. El sistema ha caigut durant uns 15 minuts, provocant retards generalitzats que han superat la mitja hora en la recuperació progressiva del servei. Baixa del seguiment a la darrera vaga de docents convocada pels sindicats majoritaris per rebutjar el preacord de millores laborals amb el govern. Mestres i professors han tornat a sortir al carrer com a pròleg d'espera a l'espera de la manifestació convocada aquest diumenge a Barcelona i on no es preveuen noves aturades aquest curs. Contundent victòria del Barça contra el Tenerife en el primer partit de semifinals de la Lliga ACB. Ha sumat el primer punt amb una victòria al Palau per 100-67. Xenguelia va liderar l'equip que va dominar el marcador des de l'inici. Demà els de Xavi Pascual tindran l'oportunitat d'encaminar l'eliminatòria abans de viatjar a la Laguna. I en cultura, la dansa tornarà a ser la protagonista a Tarragona amb les edicions d'estiu dels cicles En dansa i cultura en família que ompliran els carrers de la ciutat. El senderisme i la dansa acostaran al públic la natura i la història del territori durant 4 dimecres de juliol i agost i s'han previst també posades en escena de circ, humor i experiències immersives. Són les 7:03. Repassem aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Ho fem connectant amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dimecres destacant algunes incidències que tenim a hores d'ara actives, sobretot als voltants de Barcelona. Fa una estona, des de primera hora, hi ha hagut un accident a la C58 cap al nus de la Trinitat, doncs que a hores d'ara deixa retencions en sentit nord en direcció Sabadell amb 2 quilòmetres de lentitud, però també hi ha retencions que en tot el nus de la Trinitat en direcció Barcelona per la C58 de manera intermitent ja des de Sant Quirze, per la C33 o la B20 també a Santa Coloma de Gramenet, de retruc. Doncs també tot plegat acompanya aquest aquestes retencions habituals en tota la Trinitat i també les dues rondes en sentit Llobregat. Al Vallès també ja comencem a tenir retencions amb més intensitat cap a l'AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès en sentit sud. També en direcció Tarragona hi ha retencions a l'AP7 del Pont de Montornès del Vallès, a la C17 a Parets del Vallès i a la C59 a Caldes de Montbui, tot plegat cap a la capital catalana. També l'entrada des del Llobregat a hores d'ara doncs circula amb retencions i lentitud de fins a 5 quilòmetres per l'A2 i la B23 des de Pallejà i el Papiol. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I la previsió del temps ens a la costa com cada dia en Lluís Miquel Pérez. Bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, comença aquest dimecres amb força núvols i de fet s'estan escapant ja des de la nit passada alguns ruixats que a hores d'ara cauen amb una mica més de ganes cap a les comarques de Girona, nord barceloní, també algun xàfec a cavall de la Conca de Barberà, el Priorat, el Camp de Tarragona, ruixats que al llarg d'aquest matí aniran caient però d'una forma molt testimonial, bàsicament molt puntual, a les comarques de Girona, Barcelona i Tarragona, amb tendència a obrir-se moltes clarianes cap a les comarques de Ponent. De fet, al llarg d'aquesta tarda ja el cel estarà més obert, només tindrem algun ruixadet molt local a cavall de la Garrotxa o del Ripollès i la temperatura força confortable, ha de fer caloreta però no pas una calor molt intensa al llarg d'aquesta tarda. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Dia central aquest dimecres de la visita del Papa a Catalunya. L'agenda d'avui de Lleó 14 inclou l'acte sobre el qual pivota el seu viatge apostòlic, com és la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona. Això serà a la tarda, després d'un recorregut en papamòbil per la ciutat. Abans, al migdia, el pontífex presidirà la pregària del Sant Rosari a l'abadia de Montserrat amb el virolà interpretat per l'Escolania. El monestir espera rebre unes 8.000 persones i només s'hi podrà accedir amb reserva prèvia. Tot és a punt ja en aquest punt per la visita del Papa. Connectem en directe amb el Lluís Sánchez i el Sergi Lladó, que són just a les portes de Montserrat. Sergi, molt bon dia. Explica'ns com està la cosa aquí dalt.
4: Molt bon dia. Doncs Montserrat es desperta amb una mica de boira aquest matí tan especial per l'abadia. Alguns d'aquests 8.000 visitants que s'esperen i que havien de tenir per aquest matí reserva ja són a l'abadia. Ho han fet pujant amb el primer cremallera de les 6:50. Ara mateix una cinquantena de persones es troben ja en aquestes cadires que ha habilitat l'abadia a la plaça de Santa Maria. Queden encara unes hores, però serà pels vols de les 12 del migdia quan el Papa Lleó XIV arribi en aquest monestir de Montserrat. Ho farà després de la seva visita a Can Brians, a Sant Esteve Sarrovires. Arribarà amb papamòbil, ho farà conduint aquest papamòbil des de la zona del Mirador dels Apòstols d'aquí de Montserrat fins a aquesta plaça de Santa Maria, on baixarà i a peu saludarà alguns dels fidels que tinguin la sort avui de ser aquí a Montserrat. El Papa es traslladarà caminant fins a l'interior de la Basílica de Santa Maria, on serà rebut pel pare d'abat de Montserrat, Manel Gasc. Serà allà on podrà viure en aquest cas la pregària del Rosari, també el cant de la Salve i escoltar de nou el virolai. Ho va fer ja ahir amb l'Escolania de Montserrat a la Estadi Olímpic. Un dels moments més esperats d'aquest matí és el moment en què el Papa Lleó XIV veneri la Mare de Déu de Montserrat, la Moreneta. En aquest cas, avui podrà veure la Real. Ahir a l'Estadi Olímpic hi havia una rèplica d'aquesta Moreneta. És un dels moments que més s'espera d'aquest matí i un cop hagi venerat la imatge, la patrona de Catalunya, Lleó XIV, sortirà al balcó que tinc al meu darrere d'aquesta façana del monestir de Montserrat per dirigir-se als fidels que es troben avui aquí i que podran seguir aquest acte amb pantalles gegants que s'han instal·lat al llarg de tota l'abadia de Montserrat. No sabem com es dirigirà el Papa Francesc, el Papa Lleó XIV, perdó, als fidels. No sabem si ho farà en català, si ho farà en castellà, quin serà el missatge que voldrà traslladar. El que sí que és important avui per Montserrat és que Lleó XIV vindrà aquí a la Catalunya Central i ho farà un any després de que es commemorés el primer mil·lenari de Montserrat. L'any passat no va ser possible aquesta visita del Papa perquè va coincidir amb la mort del Papa Francesc i després el moment de fumata blanca de localitzar i trobar un nou Papa que ara és Lleó XIV i que avui podrà passar pel monestir de Montserrat, l'únic santuari marià que visitarà el

0: partir de 11:45 a les televisions locals i també a la seva plataforma, la xarxa Més. Un especial informatiu en què podrem veure al detall actes com la pregària del Sant Rosari, el cant del Virolai, com ara ens explicava en Sergi, per part de l'Escolania, o la benedicció papal als fidels des del balcó de la plaça de Santa Maria. Ja a la tarda també podran seguir de prop la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i es faran edicions especials dels magazins televisius Via 15 i 180 graus. L'acte més multitudinari de la visita del Papa a Catalunya va aplegar ahir unes 40.000 persones a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. En la seva homilia, Lleó XIV va reivindicar que aquest país sigui acollidor per tothom i respectuós amb la diversitat d'idees i sensibilitats. Durant la plegària, el pontífex també va alçar la veu contra els feminicidis i en favor de la salut mental. Ho repassa Arnau Olmos.
1: Després que diferents actuacions musicals amenitzessin l'espera, Lleó XIV entrava a l'estadi amb papamòbil i feia la volta al recinte amb una marxa lenta mentre rebia l'ovació dels fidels. També els castellers de Vilafranca van donar la benvinguda al pontífex amb un 3 de 8 que van descarregar. Des d'un escenari que abocava a Gaudí i coronat amb una creu com la que va anar avui a la Sagrada Família, el Sant Pare va fer l'homilia i també va respondre a les preguntes de tres joves testimonis, amb més fragments en català dels que estaven previstos. El Papa va fer especial èmfasi en la lluita contra la violència masclista i en favor de la salut mental.
2: I en particular de violència contra les mujeres, que a menudo desemboquen lamentablemente también en feminicidios. Esta realidad dramática, que tiene raíces antropológicas y culturales, estamos llamados a abordarla todos, sea personalmente, sea como sociedad. Y es importante prender conciencia de cómo la salud mental es veo cada vez más amenazada en el contexto de sociedades que es consideren avançades.
1: L'acte va acabar amb actuacions musicals i va culminar amb la interpretació del Virolai per part de l'Escolania de Montserrat, que també va cantar amb Sergio Dalmà la cançó Em dones força.
0: El primer dia de l'estada de Lleó XIV a Catalunya arrencava amb una visita a la catedral de Barcelona, on es va reunir amb la cúria eclesiàstica encapçalada pel cardenal Joan Josep Omella i també amb voluntaris de la visita papal. Va visitar diferents espais, entre ells la cripta de Santa Eulàlia i la font del claustre. El pontífex pronunciava una homilia on alternava també el català amb el castellà, fent una crida a la unitat, l'acollida i la pau.
2: Aquesta ciutat i aquesta regió són un lloc ampli i obert a la fraternitat cristiana. Amb les seves paraules trobem rostres de tants germans i germanes que entre vosaltres s'han entregat i s'entreguen per construir harmonia i comunió més enllà de tota polarització.
0: Centenars de persones s'aplegaven a la plaça de la Catedral de Barcelona esperant aquesta primera aparició pública del pontífex. Alguns hi eren des de primera hora del matí i van haver d'aguantar un sol de justícia per veure la seva aparició. Els fidels el van rebre amb grans ovacions, algunes corredisses i, sobretot, amb molts mòbils a l'aire per gravar el moment en què el Sant Pare sortia a saludar. Abans d'entrar a la catedral, es va aturar ja a la plaça. També en sortir va comparèixer dues vegades més. I en acabat, va tornar a aparèixer al balcó del Palau Episcopal. Entre els assistents regnava l'entusiasme.
3: I ja, deixem-ho, a veure si sale, a veure si sale al balcó. I al final ha salit, estàvem allà en el rincón aquest, ¿sabes? I l'hem vist molt bé.
4: Tenia molta il·lusió de veure'l. Hem baixat des de Sant Gervasi fins aquí.
5: Jo ja vaig estar al 82 quan va venir Juan Pablo II, ja feia molta il·lusió i hem vingut aquí una part de la família.
6: És un papa jove que esperem que doni molts fruits.
7: Habíamos planeado vacaciones aquí en Barcelona desde hace meses, así es que nos tocó coincidencia y muy bonita coincidencia estar aquí.
8: És un regal i bueno, estem supercontents i l'emoció, la jovent que Barcelona s'enteni que ha vingut el Sant Pare, que és molt important.
0: El Palau Episcopal, que també va ser l'escenari a la tarda de la reunió del president Salvador Illa amb el pontífex en una audiència privada. En aquesta trobada, el cap de l'Església i el president de la Generalitat van conversar sobre el context internacional

0: internacional i la necessitat de posar els avenços tecnològics al servei de la humanitat. El president català li va donar la benvinguda a Catalunya, li va agrair la visita i la seva sensibilitat cap a aquest país. És la segona trobada entre Illa i Lleó XIV. La primera va ser l'octubre passat al Vaticà, quan el president de la Generalitat el va convidar a visitar Catalunya. El govern precisament considera que la visita de Lleó XIV és una gran oportunitat per reforçar la projecció internacional de Barcelona i de Catalunya. A més, l'executiu de Salvador Illa reitera els esforços que han fet perquè el pontífex utilitzi el català i defensa que tant la Generalitat com l'Ajuntament de Barcelona hagin decidit penjar la bandera del Vaticà als seus edificis en considerar que es tracta també de la visita d'un cap d'estat. És una crònica d'en Jordi Casino.
1: Per la seva portaveu, la visita que el cap de l'Església Catòlica fa a Catalunya permetrà enfortir la imatge dels valors que des del govern volen transmetre, com són la cultura de la pau, la convivència i el diàleg. Dit això, Sílvia Paneque també deixava clar que no comparteixen tots els missatges que ha transmès fins ara el papa, com les crítiques contra l'avortament.
2: Que a Catalunya tinguem aquests valors com a societat i que ho puguem projectar cap a l'exterior, pensem efectivament doncs, que és quelcom positiu i que des del govern volem aprofitar per mostrar-nos així com una societat oberta, cohesionada, que vol ser una societat d'acollida i que a més defensem els valors de la pau. Ara, efectivament, doncs, des d'aquest govern i d'altres s'han potenciat polítiques que efectivament doncs, el papa Lleó XIV i l'Església Catòlica no comparteix.
1: Una Paneque que espera que les afectacions en la mobilitat de la gent siguin les mínimes possibles i que no volia entrar en la polèmica sobre l'ús del català, però que reiterava que el papa el farà servir en el gruix dels actes, inclosa la benedicció de la Torre de Jesucrist.
0: Però no tot han estat mostres d'entusiasme per aquesta visita. Coincidint amb els actes oficials, diverses organitzacions laiques s'han manifestat per expressar el seu rebuig a un viatge que consideren impropi en un estat aconfessional. Els convocants critiquen especialment la despesa pública associada a la visita. Asseguren que les administracions aportaran prop de 5 milions d'euros d'un cost total estimat de 25 milions. Sota el lema "Jo no t'espero", els manifestants han denunciat que aquests recursos s'haurien de destinar a serveis socials i a necessitats considerades prioritàries per a la ciutadania. Aquesta arribada del papa Lleó XIV ha coincidit, però, amb una nova jornada de vaga de docents, amb un seguiment que el govern xifra en gairebé el 12%. I en el marc d'aquesta vaga, milers de mestres i professors han tornat a sortir al carrer per exigir al govern canvis estructurals en el sistema educatiu. Una manifestació en què s'han pogut llegir missatges de tota mena adreçats al papa. La protesta ha culminat al Parlament, on els sindicats convocants han registrat una carta adreçada als grups parlamentaris. Els reclamen que a través d'esmenes als pressupostos s'aconsegueixi una inversió en ensenyament de com a mínim el 6% del producte interior brut. A més, els sindicats veuen incongruent que mentre se'ls nega més inversió, el govern destini recursos a la visita del papa. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC i Isarn Pardes de la CGT.
3: Portem un infrafinançament endèmic des de fa molts anys. No hi ha prou, no hi ha prou inversió per l'educació, però en canvi avui ens estem gastant milers i milers d'euros o milions d'euros per rebre a un senyor que no representa uns valors educatius.
4: Defensem un model de 100% pública, d'una educació pública de qualitat i en català, i això està totalment contraposat a la visita del papa, que és el representant de l'Església Catòlica, i que a més representa una educació concertada i educació privada, la qual nosaltres rebutgem de front.
0: Avui, segon dia de selectivitat, amb els exàmens d'història, matemàtiques o biologia. Aquest dimarts, en l'arrencada d'aquestes proves, algunes aules han fet servir detectors d'aparells electrònics per evitar que els alumnes copiessin. Els companys de TAC12 han seguit aquesta primera jornada de la selectivitat al campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili.
5: És la imatge que repeteix cada any a principis de juny. Apunts a les mans, repassos d'última hora i nervis abans de creuar la porta de l'aula. Aquest 2026 les PAU han arrencat amb una novetat destacada: mesures de seguretat reforçades per evitar possibles fraus amb dispositius electrònics.
6: I la idea doncs, és incentivar que els estudiants intentin fer trampa utilitzant aquest mena de dispositius, que ara amb tot el tema de la IA doncs, és relativament fàcil de dir, doncs, li faig una foto a l'examen, li passo la IA.
5: Des de primera hora del matí, els accessos al campus Catalunya s'han omplert d'estudiants disposats a superar una de les cites acadèmiques més importants de la seva trajectòria. Els joves s'han estrenat a l'ESPAU amb l'examen de llengua castellana i literatura.
7: En aquest model era tipus test i ens donaven diferents opcions de, per exemple, aquest és complement directe o indirecte. I nosaltres teníem que decidir quina era la correcta.
8: Jo vinc del tecnològic i bueno, al final les llengües costen més. Jo crec que és lo normal.
5: La selectivitat s'allargarà fins dijous i els resultats es donaran a conèixer el 23 de juny.
0: Renfe i Adif han anunciat que emprendran accions legals contra Siemens per les dues avaries consecutives registrades aquest dimarts al Centre de Regulació del Trànsit de l'Estació de França de Barcelona, coincidint amb la visita del Papa. L'empresa és l'encarregada del suport informàtic dels sistemes que permeten regular la circulació ferroviària i Adif i el Ministeri de Transports la consideren responsable d'una situació que afecta milers d'usuaris. En paral·lel, Adif ha obert un expedient per conèixer les circumstàncies que han fet caure el sistema durant uns 15 minuts, provocant retards generalitzats superiors a la mitja hora quan ha anat tornant progressivament al servei. Siemens ha justificat les avaries en el marc d'una intervenció de manteniment i n'està esbrinant les causes.

0: Falten 10 minuts per arribar a 8:15. El Barça ha marcat territori i s'ha adjudicat una contundent victòria contra el Tenerife en el primer partit de semifinals de l'ACB. Ha sumat el primer dels 3 punts que necessita per ser a la final amb una victòria al Palau per 100-67. El domini blaugrana va ser des de l'inici i al descans ja tenia un avantatge de 19 punts. Xenguelia va liderar l'equip i va ser l'MVP del duel en què Brizuela va ser el màxim anotador amb 18 punts. Demà, els de Xavi Pascual tindran l'oportunitat d'encaminar l'eliminatòria abans de viatjar a la Laguna si sumen el segon triomf. El tècnic es mostra satisfet amb l'actuació de l'equip.
1: Hem dominat des del principi, hem entrat al partit amb molt bona intensitat defensiva i ofensiva, bastant bé amb les transicions, alguna pèrdua de més en el primer quart, però després ja ho hem corregit bastant bé. I crec que hem fet un partit molt complet globalment, un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més.
0: Avui serà el torn del Joventut, que encetarà les semifinals a la pista del València a les 8 del vespre. La victòria contra el Baskonia als quarts de final fa que els de Dani Miret arribin a l'eliminatòria carregats de confiança. Ens apropa la prèvia des de Televisió de Badalona, el Xavi Ballesteros.
2: La febre verdinegra per la penya s'ha desfermat i ja respira la plantilla. Després d'eliminar el Baskonia als quarts de final, el club ha aconseguit fer un segon autocar amb seguidors que es desplaçaran fins al Roig Arena per enfrontar-se als ex-penya Pedro Martínez, Xavi López Arosti i Isaac Nogués. El tècnic Dani Miret està satisfet de poder tornar a l'Olímpic amb l'afició, on es converteixen en molt més potents.
3: Podem perdre els dos primers partits i acabar passant l'eliminatòria, perquè quan vinguem aquí a casa, que ja els hem guanyat una vegada, això serà diferent, i penso que la gent ja està enviant missatges, no? està omplint els busos, i aquest extra de saber que portarem un partit de semifinals aquí a l'Olímpic mínim, això pot donar-nos aquest punt, no? de fe, de fora de les possibilitats reals, si et poses a analitzar que ells en tenen moltes més que nosaltres, per poder equilibrar aquestes possibilitats una mica més al nostre favor.
2: La penya tornarà divendres després del partit per preparar-se ja i concentrar-se pel tercer assalt olímpic, que serà diumenge, també a les 8 del vespre.
0: L'Igualada ha eliminat el Barça i disputarà la final de l'Hockey Lliga contra el Liceo. Els de l'Anoia van imposar-se per 1-2 en el cinquè i definitiu partit de semifinals disputat a Blanes per la impossibilitat de jugar al Palau. Àlex Cardil va obrir el marcador abans del descans i Biel Llanes va ampliar diferències al segon temps. A la VAR, de falta directa, va donar opcions als blaugranes, però l'empat no va arribar i els igualadins van acabar aconseguint un triomf que els permetrà tornar a lluitar pel títol 22 anys després. El jugador i l'entrenador de l'Igualada, Roger Bars i Marc Montaner, en volen més.
4: No sé què dir, o sigui, dint paraules, crec que el que s'ha vist avui ha vist una ciutat junta per treballar per un objectiu i, com els he dit abans, que no ens volem quedar aquí, anem a per més i ens queda una eliminatòria més a passar. Molt orgullós de veritat de la feina dels meus companys i també molt orgullós de tota la ciutat d'Igualada.
5: Una alegria immensa de veure aquest pavelló, que és gran, de quasi 2.000 persones amb gent d'Igualada, 20 i pico d'anys després que no arribem a la final. Jo, que soc d'allà i ho hem amat des de petit, per mi és alegria immensa, però volem més. Per ser honest, crec que avui han estat millor ells, vull dir, les coses com són, i crec que en el global de l'eliminatòria crec que hem sigut mereixedors de passar a la final.
0: Avui arrenca a Malta la Final Four de la Champions de waterpolo, que es disputa de manera conjunta en les categories femenina i masculina. Avui serà el torn de les semifinals femenines, en presència del Sant Andreu i el Mataró. A les 7, l'equip barceloní començarà la defensa del títol contra el Ferencváros hongarès. Les andreuenques, campiones de Copa aquest curs, arriben a la cita després de perdre la final de la Lliga davant el Mataró. La portera Martina Tarré veu l'equip preparat per al repte.
6: Amb molta ambició, al final és una Final Four i crec que l'equip el Javi només ens demana que estiguem, no?, per estar allà i per competir. Després pot passar el que passi i els equips són 4 equips, tots són campions de les seves respectives lligues, per tant el nivell és molt alt i sabem que hem d'anar a donar-ho tot i hem d'anar a demostrar que som el Sant Andreu i que tenim un equip per guanyar la Final Four.
0: L'Assolim Centre Natació Mataró lluitarà per ser a la final de la Champions de waterpolo a partir de les 9 contra l'Olympiacos. Els dos equips arriben al duel havent-se proclamat campions de Lliga. És una informació de l'Oriol Debat, de TV Mataró.
7: El primer obstacle per arribar a la final serà l'Olympiacos, un dels grans del waterpolo europeu i que també, com el Mataró, s'acaba de proclamar campió de Lliga al seu país. Amb tot, però, segurament es tracta d'un Olympiacos un pèl menys potent que ara fa dues temporades, quan les gregues van eliminar el Mataró a les semifinals.
8: Al final és un rival que s'ha classificat per una Final Four igual que nosaltres, és un rival molt fort. Acaben de guanyar la Lliga grega igual que nosaltres acabem de guanyar l'Espanyola. Crec que venen igual de motivades que nosaltres, però nosaltres sabem que fent la feina que toca podem guanyar. Òbviament són unes semis a una Champions i pot passar absolutament de tot.
7: Serà la quarta fase final de la Copa d'Europa pel Centre Natació Mataró. Van ser quartes el 2017 i el 2024 i subcampiones el 2023 davant del Sabadell. A l'equip mataroní, només una jugadora, Paige Hauschild, arrossega molèsties al braç esquerre de cara a aquesta final.
0: La dansa tornarà a ser la protagonista a Tarragona amb les edicions estiuenques dels cicles En dansa i Cultura en família. El Festival En dansa proposa un recorregut per l'Anella Verda de Tarragona. És una activitat per a tots els públics en què el senderisme i la dansa acostaran al públic la natura i la història del territori durant 4 dimecres de juliol i agost. Paral·lelament, el Cultura en família també durà a diferents espais de la ciutat espectacles de clown, circ o humor. Sandra Ramos és regidora de Cultura de Tarragona.
9: Quan veus un espectacle de dansa, un espai diferent, no? Un espai patrimonial, que n'hem fet espais patrimonials, o una antiga fàbrica, o un entorn natural, canvia la percepció de l'espai completament, no? Aquest espectacle. Llavors, sí, és un segell per nosaltres per tenir aquesta combinació.
10: La xarxa de comunicació local.
11: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
12: El diccionari Termcat.
13: 40 anys, 40 paraules.
14: 1987. Espagat.
15: Element que consisteix a mantenir les cames completament obertes damunt d'un aparell gimnàstic de manera que formin una única línia recta.
16: Jordi Bové, director del Termcat.
17: El 17 d'octubre de 1986, Barcelona va ser escollida com a ciutat organitzadora dels Jocs Olímpics de 1992. Poc després de la nominació, el Termcat començava un ambiciós projecte per disposar de tota la terminologia olímpica en català abans de la celebració dels Jocs. El març de 1987, el Consell Supervisor va començar a normalitzar termes esportius. L'espagat, adaptació al català de l'italianisme espacata, terme emblemàtic de la gimnàstica, és un dels neologismes aprovats aquell any. Fruit de tota la feina feta, l'any 1992 es disposava en català de 28 diccionaris olímpics, un per esport que han estat referència per als organitzadors de tots els Jocs Olímpics posteriors.
18: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos el punt àlgid d'aquest dimecres en la visita del Papa a Catalunya. Lleó XIV beneirà avui la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona. Aquest és l'acte sobre el qual pivota el viatge apostòlic del pontífex i coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Abans, l'agenda del Sant Pare té altres plats forts com la pregària que encapçalarà a l'abadia de Montserrat, on es preveu l'assistència d'unes 8.000 persones. En l'àmbit més social, Lleó XIV es trobarà amb entitats que treballen amb els col·lectius més vulnerables a la parròquia de Sant Agustí del Raval de Barcelona i visitarà també la presó de Brians 1 en una iniciativa inèdita fins ara a l'Estat. De seguida connectarem amb aquest centre penitenciari i també amb el monestir de Montserrat per veure com van els preparatius. L'acte a l'abadia el podreu seguir en directe a partir de 12:15 en un programa especial a les televisions locals i a la xarxa Més. De seguida us ho ampliem, abans repassem altres titulars d'aquest dimecres 10 de juny. Lleó XIV culminarà la seva visita a Catalunya abans de seguir viatge demà a les Canàries i després de l'acte més multitudinari de les darreres hores a l'estadi Lluís Companys. El pontífex ha encapçalat una homilia davant d'unes 40.000 persones amb intervencions que han alternat el català i el castellà i missatges socials vinculats a qüestions com la salut mental i l'acollida dels més desvalguts. Renfe i Adif anuncien accions legals contra Siemens per les dues avaries consecutives d'aquest dimarts al Centre de Regulació del Trànsit de l'Estació de França de Barcelona, coincidint amb la visita del Papa. El sistema ha caigut durant uns 15 minuts, provocant retards generalitzats que han superat la mitja hora en la recuperació progressiva del servei. Baixa el seguiment a la darrera vaga de docents convocada pels sindicats majoritaris per rebutjar el preacord de millores laborals amb el govern. Mestres i professors han tornat a sortir al carrer com a pròleg d'espera de la manifestació convocada aquest diumenge a Barcelona i no preveuen noves aturades aquest curs. Dels esports, contundent victòria del Barça contra el Tenerife en el primer partit de semifinals de la Lliga ACB. Ha sumat el primer punt amb una victòria al Palau per 100-67. Xenguelia va liderar l'equip que va dominar el marcador des de l'inici. Demà els de Xavi Pascual tindran l'oportunitat d'encaminar l'eliminatòria abans de viatjar a la Laguna. I en cultura, la dansa tornarà a ser la protagonista a Tarragona amb les edicions d'estiu dels cicles en dansa i cultura en família que ompliran els carrers de la ciutat. El senderisme i la dansa acostaran al públic la natura i la història del territori durant 4 dimecres de juliol i agost i s'han previst també posades en escena de circ, humor i experiències immersives. Passen 3 minuts de 8:15, obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, un accident a la C58 al nus de la Trinitat deixa els vehicles al voral amb un quilòmetre de lentitud en direcció Sabadell. També hi ha una avaria a la C17 a Lliçà de Vall que obliga a tallar un carril de circulació en sentit nord. D'altra banda, al Vallès comença a haver-hi intensitat a l'AP7 a Barberà en direcció Tarragona i al Llobregat cues habituals per l'A2 i la B23 de manera intermitent des de Pallejà i Molins de Rei cap a Barcelona. Pel que fa al temps, aquest dimecres comença amb força núvols i alguns ruixats dispersos que des de la nit han afectat sobretot les comarques de Girona, el nord de Barcelona i punts de Tarragona. Al llarg del matí encara en cauran de forma puntual i poc destacable, mentre que a ponent s'aniran obrint moltes clarianes. A la tarda el cel quedarà més obert en general, amb només algun ruixat molt local entre la Garrotxa i el Ripollès. Les temperatures es mantindran agradables amb ambient càlid però sense calor intensa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Dia central aquest dimecres de la visita del Papa a Catalunya. L'agenda d'avui de Lleó 14 inclou l'acte sobre el qual pivota el seu viatge apostòlic, com és la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona. Un esdeveniment que coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Això serà a la tarda, després d'un recorregut en papamòbil per la ciutat. Allà, preparats, ja hi tenim els companys Marc Núñez i Marc Pijuan. Bon dia, Marc. Es comença a notar moviment als voltants del temple a aquesta hora?
2: Bon dia, Helena. Doncs hem de dir que de moment certa tranquil·litat. Nosaltres ens trobem ara mateix aquí a l'Avinguda Gaudí, a l'encreuament entre Còrsega i Padilla. I com bé deies, aquest acte del Papa que començarà a partir de 6:45, quan el pontífex arribi a la plaça 5 d'Oros, a tocar del Passeig de Gràcia, allà agafarà el seu papamòbil, on començarà un recorregut d'aproximadament 1 quilòmetre pel carrer Rosselló. Uns 15 minuts, segons l'organització, durarà el passeig des del carrer Rosselló, Passeig de Gràcia, fins a la porta de la Sagrada Família. Als peus de la Sagrada Família està previst que el Papa hi accedeixi a través de la façana de la Passió, la que queda al carrer, precisament, Sardenya. Tots aquells, per cert, que vulguin fer acte de presència en aquest carrer Rosselló ho poden fer a partir de les 12, és quan es podrà accedir, això sí, després de passar unes fortes mesures de seguretat. El Papa està previst que entri cap a 6:45 al temple, allà hi oficiarà la missa, i després de la missa arribarà aquest punt àlgid. El pontífex sortirà de la façana del Naixement, al carrer Marina, i allà és on efectuarà aquesta benedicció de la Torre de Jesucrist. Una missa, per cert, a la qual s'hi esperen unes 8.000 persones, com bé deies, 4.000 a l'interior i 4.000 a l'exterior, que estaran seguint aquesta missa des del carrer Marina. Tot plegat està previst que acabi a 9:45 amb la il·luminació de la Torre de Jesucrist.
1: I esperant-ho tot imponent darrere teu, la Sagrada Família, a l'espera de que aquesta tarda això llueixi de ple, amb la música, amb les, segurament la il·luminació i amb tota aquesta gent que ho vol veure en directe. Gràcies, Marc, per aquesta fotografia. Fins després. Abans d'aquest acte central, al migdia, el pontífex presidirà la pregària del Sant Rosari a l'abadia de Montserrat amb el Virolai, interpretat per l'Escolania. El monestir espera rebre unes 8.000 persones i només s'hi podrà accedir, això sí, amb reserva prèvia. Tot és a punt ja, en aquest punt, per la visita del Papa. Per tant, hi connectem en directe. Allà hi tenim en Lluís Sánchez i la Mira Diodati, la Miren Diodati, ho dic bé ara, i el Sergi Lledó, que, com dic, són a les portes de Montserrat. Sergi, bon dia de nou. Sembla que la boira es va aixecant de mica en mica, encara que li costa.
3: La boira es va aixecant de mica en mica, i de mica en mica també van arribant amb els primers cremalleres del dia aquests 8.000 fidels que volen viure aquest dia històric. Ara mateix prop d'un centenar de persones ja van ocupant els seus llocs d'aquestes cadires que s'han instal·lat a la plaça de Santa Maria, on s'espera que a 11:45 del migdia comenci a arribar el Papa Lleó XIV, que ho faci amb papamòbil, i que un cop arribi a aquesta plaça surti d'aquest papamòbil i caminant fins a l'interior de la Basílica de Santa Maria pugui saludar alguns d'aquests fidels que es troben avui a Montserrat. Un cop entri a la Basílica de Santa Maria serà rebut pel pare abat de Montserrat, Manel Gasc, per viure el cant de la salve, la pregària i també escoltar el virolai. I també s'espera, un dels moments més emotius d'aquesta jornada serà quan el Papa Lleó XIV, el pontífex, veneri la imatge de la patrona de Catalunya, la Moreneta, la Mare de Déu de Montserrat. Després d'aquestes intervencions en aquesta pregària del migdia, es preveu que el Papa surti al balcó de la façana del monestir, que es troba darrere meu, per dirigir unes paraules als fidels i també per enviar una benedicció a tots els presents a aquesta plaça, que podran seguir tot l'acte amb pantalles gegants que s'han instal·lat al llarg de tota l'abadia de Montserrat, que compta avui amb un dispositiu especial. Serà, doncs, a partir de 11:45 del migdia, quan s'espera que el pontífex arribi al monestir de Montserrat.
1: Gràcies, Sergi. Doncs emetent també aquest altre escenari importantíssim d'avui, 10 de juny, aquí a Catalunya. Gràcies, Sergi, fins després. Doncs precisament la visita de Lleó 14 a l'Abadia de Montserrat es podrà seguir en directe a partir de 11:45 a les televisions locals i també a la seva plataforma, la xarxa Més. Un especial informatiu en què podrem veure al detall actes com la pregària del Sant Rosari, el cant del Virolai per part de l'Escolania o la benedicció papal als fidels des del balcó de la plaça de Santa Maria, com ara ens repassava en Sergi. Ja a la tarda també podreu seguir, si voleu, de prop la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i es faran edicions especials dels magazins televisius Via 15 i 180 graus. Un Papa Lleó XIV que visita aquest matí la presó de Brians, la presó de Brians 1. És el primer cop que un pontífex visita un centre penitenciari a Espanya. A les portes d'aquest centre penitenciari, d'aquesta presó, hi tenim el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Molta expectació, entenc, aquí a les portes de la presó també.
4: Bon dia, Helena. Sí, molt d'expectació perquè l'arribada del Papa Sant Esteve Sesrovira s'espera per poc abans de les 11 del matí. Aquí al centre penitenciari l'esperaran unes 80 persones. Són interns i internes que acudeixen habitualment a les misses que s'organitzen a les dues presons de la zona, a Brians 1 i a Brians 2. Entre aquestes 80 persones hi ha 22 dones. I entre aquestes 22 dones hi són la Josefina i la Montserrat. Són les dues recluses que parlaran directament amb el pontífex, que faran arribar al Papa el seu relat de vida, la seva crònica personal i vital. La visita del Papa aquí a Brians 2 ha de durar entre 20 o 25 minuts. Un cop arribi, els interns li faran entrega dels regals que ells mateixos han elaborat i també els interns seran els encarregats del cant de benvinguda amb el qual s'obrirà l'acte. El cant de benvinguda es farà en castellà, però després seguiran dues peces musicals que els interns interpretaran en català. L'última peça, el Virolai, amb el qual es posarà punt i final i es clourà la visita del Papa aquí a Sant Esteve Sesrovires a Brians 2. Un cop acabi aquesta visita, continuarà sí, el programa de visita del Papa i anirà i es desplaçarà cap a l'Abadia de Montserrat. És el primer cop que un pontífex visita una presó espanyola i és la primera parada del Papa en el seu segon dia de visita a Catalunya.
1: Efectivament, com deies, visita inèdita aquesta que ens explicaves. Una altra fotografia d'avui, un altre punt d'actualitat aquí a Can Brians amb l'Anna Ruiz. Gràcies, Anna. L'acte més multitudinari de la visita del Papa a Catalunya, però, va plegar ahir unes 40.000 persones a l'estadi olímpic Lluís Companys. En la seva homilia, Lleó XIV ha reivindicat que aquest país sigui acollidor per tothom i respectuós amb la diversitat d'idees i sensibilitats. Durant la pregària, el pontífex també ha alçat la veu contra els feminicidis i en favor de la salut mental. Ho repassa l'Arnau Almós.
5: Després que diferents actuacions musicals amenitzessin l'espera, Lleó XIV entrava a l'estadi amb papamòbil i feia la volta al recinte amb una marxa lenta mentre rebia l'ovació dels fidels. També els castellers de Vilafranca van donar la benvinguda al pontífex amb un 3 de 8 que van descarregar. Des d'un escenari que abocava a Gaudí i coronat amb una creu com la que van airar avui a la Sagrada Família, el Sant Pare va fer l'homilia i també va respondre a les preguntes de tres joves testimonis, amb més fragments en català dels que estaven previstos. El Papa va fer especial èmfasi en la lluita contra la violència masclista i en favor de la salut mental.
6: I en particular de violència contra les mujeres, que a menudo desemboquen lamentablemente también en feminicidios. Esta realidad dramática, que tiene raíces antropológicas y culturales, estamos llamados a abordarla todos, sea personalmente, sea como sociedad. Y es importante prendre conciencia de cómo la salud mental es veo cada vegada más amenazada en el contexto de sociedades que es consideren avanzadas.
5: L'acte va acabar amb actuacions musicals i va culminar amb la interpretació del Virolai per part de l'Escolania de Montserrat, que també va cantar amb Sergio Dalma la cançó Em dones força.
1: El primer dia de l'estada de Lleó 14 a Catalunya, però, arrencava amb una visita a la catedral de Barcelona, on es va reunir amb la cúria eclesiàstica encapçalada pel cardenal Joan Josep Omella i també amb voluntaris de la visita papal. Va visitar diferents espais, entre els quals la cripta de Santa Eulàlia i la font del claustre. El pontífex pronunciava una homilia on alternava el català amb el castellà, fent una crida a la unitat, l'acollida i la pau.
6: Aquesta ciutat i aquesta regió són un lloc ampli i obert a la fraternitat cristiana. Amb les seves paraules trobem rostres de tants germans i germanes que entre vosaltres s'han entregat i s'entreguen per construir harmonia i comunió més enllà de tota polarització.
1: A fora, centenars de persones es van aplegar a la plaça de la catedral esperant la primera aparició pública del pontífex. Alguns hi eren des de primera hora del matí i van haver d'aguantar un sol de justícia per veure la seva aparició. Els fidels el van rebre amb grans ovacions, algunes corredisses i, sobretot, amb molts mòbils a l'aire per gravar el moment en què el Sant Pare sortia a saludar. Abans d'entrar a la catedral, ja es va aturar a la plaça. També en sortir va comparèixer dues vegades més i, en acabat, va tornar a aparèixer al balcó del Palau Episcopal. Entre els assistents regnava l'entusiasme.
7: I ja, deixem avui a veure si sale, a veure si sale al balcó. I al final salí, estàvem allà en el rincón aquest, ¿sabes? I l'hem vist molt bé.
8: Tenia molta il·lusió de veure'l. I hem baixat des de Sant Gervasi fins aquí.
9: Jo ja vaig estar al 82 quan va venir Juan Pablo II, ja feia molta il·lusió i hem vingut aquí una part de la família.
10: És un papa jove que esperem que doni molts fruits.
11: Habíamos planeado vacaciones aquí en Barcelona desde hace meses, así es que nos tocó coincidencia y muy bonita coincidencia estar aquí.
12: És un regal i bueno, estem supercontents i l'emoció, la jovent que Barcelona s'enteni que ha vingut el Sant Pare, que és molt important.
1: Un palau episcopal que també va ser l'escenari a la tarda de la reunió del president Salvador Illa amb el pontífex en una audiència privada. En aquesta trobada, el cap de l'Església i el president de la Generalitat van conversar sobre el context internacional i la necessitat de posar els avenços tecnològics al servei de la humanitat. El president català li va donar la benvinguda a Catalunya, li va agrair la visita i la seva sensibilitat cap a aquest país i és la segona trobada entre Illa i Lleó XIV, ja que la primera va ser l'octubre passat al Vaticà, quan el president de la Generalitat el va convidar a visitar Catalunya. Però no tot han estat mostres d'entusiasme per aquesta visita. Coincidint amb els actes oficials, diverses organitzacions laiques s'han manifestat per expressar el seu rebuig a un viatge que consideren impropi en un estat aconfessional. Els convocants critiquen especialment la despesa pública associada a la visita. Asseguren que les administracions aportaran prop de 5 milions d'euros d'un cost total estimat de 25 milions. Sota lema "Jo no t'espero", els manifestants han denunciat que aquests recursos s'haurien de destinar a serveis socials i a necessitats considerades prioritàries per a la ciutadania. Albert Riba és president de l'entitat Ateus de Catalunya.
13: Els milions són els milions i són els nostres milions, perquè fan dels meus calés. A mi, jo no vull mantenir l'Església, que es mantingui sola. Si no pot mantenir-se, que baixis gastos, que fa el que fem tots, no? Però el problema és més polític, o sigui, hi ha una intromissió. O sigui, li han permès a un senyor que és estranger, que és dirigent d'un país estranger que no és democràtic, que ens doni consells sobre què hem de fer i no fer en aquest país. En els seus correligionaris que els expliqui la pel·lícula que vulgui. Però els altres no ens importa. O sigui, no ens interessa i a més ens enfada que vingui a donar-nos lliçons d'ètica. Perquè aquest senyor, lo de l'ètica i la moral, ho té bastant despistat.
1: L'arribada del papa Lleó XIV ha coincidit amb una nova jornada de vaga de docents amb un seguiment que el govern xifra en gairebé el 12%. I en el marc d'aquesta vaga, milers de mestres i professors han tornat a sortir al carrer per exigir al govern canvis estructurals en el sistema educatiu. Una manifestació en què s'han pogut llegir missatges de tota mena dirigits al papa. La protesta ha culminat al Parlament, on els sindicats convocants han registrat una carta adreçada als grups parlamentaris. els reclamen que, a través d'esmenes als pressupostos, s'aconsegueixi una inversió en ensenyament de, com a mínim, el 6% del producte interior brut. A més, els sindicats veuen incongruent que, mentre se'ls nega més inversió, el govern destini recursos per a la visita del Papa. La seva portaveu, Sílvia Paneque, tornava a estendre la mà als sindicats per arribar a un acord que permeti desconvocar les protestes.
14: Pensem que és un bon acord, continuem pensant que és un bon acord, que és un desplegament econòmic de recursos que mai fins ara s'havia posat sobre la taula, i per això també aquesta voluntat de continuar amb aquesta via de diàleg sense condicions, diàleg, reconeixement a la comunitat educativa i diàleg per tal de poder desplegar el propi acord i efectivament arribar a una solució, a un escenari de tranquil·litat de la comunitat educativa.
1: I quan falten 10 minuts per arribar a les 8, també us expliquem que Renfe i Adif han anunciat que emprendran accions legals contra Siemens per les dues avaries consecutives registrades aquest dimarts al Centre de Regulació del Trànsit de l'Estació de França de Barcelona, coincidint amb la visita papal. L'empresa és encarregada del suport informàtic dels sistemes que permeten regular la circulació ferroviària, i Adif i el Ministeri de Transports la consideren responsable d'una situació que afecta milers d'usuaris. En paral·lel, Adif ha obert un expedient per conèixer les circumstàncies que han fet caure el sistema durant uns 15 minuts, provocant retards generalitzats superiors a la mitja hora, quan han anat tornant progressivament al servei. Siemens ha justificat les avaries en el marc d'una intervenció de manteniment i n'està esbrinant les causes. Després del gran incendi de dilluns a la planta d'Arcofrut de Lleida, els bombers mantenen la vigilància mentre s'investiguen les causes del foc. L'incendi, originat en palets i caixes de fusta a l'exterior, es va propagar molt ràpid i va arrasar almenys dues naus amb danys estructurals greus i les conseqüents pèrdues per les 50 famílies que en formaven part. Ho explica la Noelia Burgos, de Lleida Televisió.
15: L'incendi que aquest dilluns a la nit ha començat a cremar a l'empresa fruitera Arcofrut de Lleida, al barri de Vilamoncada, Ciutat Jardí, ha afectat un 80% de la central i algunes façanes i finestres de les cases més properes. No s'han lamentat danys humans, tot i que es van atendre 4 persones per inhalació de fum i els veïns es van confinar fins les 6 del matí.
16: Les causes s'estan analitzant, això competeix a Mossos, competència de Mossos, no pas del cos de bombers, per tant, quan Mossos tinguin clares les causes, doncs ja ens informaran.
15: La cooperativa Arcofrut agrupa 50 socis de l'Horta de Lleida que produeixen poma, pera i fruita d'os, i començava la campanya d'aquí a 10 dies.
17: Ho tornarem a aixecar, costi el que costi, perquè al final és casa nostra des de fa més de 50 anys, és molt difícil marxar de casa teva.
15: Encara hi ha algunes zones fumejant, però l'incendi s'ha donat per controlat aquest dimarts a primera hora del matí.
1: El Barça ha marcat territori i s'ha adjudicat una contundent victòria contra el Tenerife en el primer partit de semifinals de l'ACB. Ha sumat el primer dels 3 punts que necessita per ser a la final amb una victòria al Palau per 100-67. Els blaugranes van dominar des de l'inici i al descans ja tenien un avantatge de 19 punts. Xenguelia va liderar l'equip i va ser l'MVP del duel, en què Brizuela va ser el màxim anotador amb 18 punts. Demà, els de Xavi Pascual tindran l'oportunitat d'encaminar l'eliminatòria abans de viatjar a la Laguna. El tècnic es mostra satisfet amb l'actuació de l'equip.
18: Hem dominat des del principi, hem entrat al partit amb molt bona intensitat defensiva i ofensiva, bastant bé amb les transicions, alguna pèrdua de més en el primer quart, però després ja ho hem corregit bastant bé. I crec que hem fet un partit molt complet globalment, un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més.
1: I avui serà el torn del Joventut, que encetarà les semifinals a la pista del València a les 8 del vespre. La victòria contra el Baskonia als quarts de final fa que els de Dani Miret arribin a l'eliminatòria carregats de confiança. Ens apropa la prèvia des de Televisió de Badalona, el Xavi Ballesteros.
19: La febre verdinegra per la penya s'ha desfermat i ja respira la plantilla. Després d'eliminar el Baskonia als quarts de final, el club ha aconseguit fer un segon autocar amb seguidors que es desplaçaran fins al Roig Arena per enfrontar-se als ex-penya Pedro Martínez, Xavi López Arosti i Isaac Nogués. El tècnic Dani Miret està satisfet de poder tornar a l'Olímpic amb l'afició, on es converteixen en molt més potents.
20: Podem perdre els dos primers partits i acabar passant l'eliminatòria, perquè quan vinguem aquí a casa, que ja els hem guanyat una vegada, això serà diferent, i penso que la gent ja està enviant missatges, no? està omplint els busos, i aquest extra de saber que portarem un partit de semifinals aquí a l'Olímpic mínim, això pot donar-nos aquest punt, no? de fe, de fora de les possibilitats reals, si et poses a analitzar que ells en tenen moltes més que nosaltres, per poder equilibrar aquestes possibilitats una mica més al nostre favor.
19: La penya tornarà divendres després del partit per preparar-se ja i concentrar-se pel tercer assalt olímpic, que serà diumenge, també a les 8 del vespre.
1: Avui arrenca a Malta la Final Four de la Champions de Waterpolo, que es disputa de manera conjunta en les categories femenina i masculina. Avui serà el torn de les semifinals femenines, en presència del Sant Andreu i el Mataró. A les 7, l'equip barceloní començarà la defensa del títol contra el Ferencváros hongarès. Les andreuenques, campiones de Copa aquest curs, arriben a la cita després de perdre la final de la Lliga davant del Mataró. La portera Martina Terré veu l'equip preparat per al repte.
21: Amb molta ambició, al final és una Final Four i crec que l'equip el Javi només ens demana que estiguem, no?, per estar allà i per competir. Després pot passar el que passi i els equips són quatre equips, tots són campions de les seves respectives lligues, per tant el nivell és molt alt i sabem que hem d'anar a donar-ho tot i hem d'anar a demostrar que som el Sant Andreu i que tenim un equip per guanyar la Final Four.
1: L'Assolim Centre Natació Mataró lluitarà per ser a la final de la Champions de Waterpolo a partir de les 9 contra l'Olympiacos. Els dos equips arriben al duel havent-se proclamat campions de Lliga. És una informació de l'Oriol Debat, de TV Mataró.
22: El primer obstacle per arribar a la final serà l'Olympiacos, un dels grans del waterpolo europeu i que també, com el Mataró, s'acaba de proclamar campió de Lliga al seu país. Amb tot, però, segurament es tracta d'un Olympiacos un pèl menys potent que ara fa dues temporades, quan les gregues van eliminar el Mataró a les semifinals.
23: Al final és un rival que s'ha classificat per una Final Four igual que nosaltres, és un rival molt fort, acaben de guanyar la Lliga grega igual que nosaltres acabem de guanyar l'Espanyola. Crec que venen igual de motivades que nosaltres, però nosaltres sabem que fent la feina que toca podem guanyar. Òbviament són unes semis d'una Champions i pot passar absolutament de tot.
22: Serà la quarta fase final de la Copa d'Europa pel Centre Natació Mataró. Van ser quartes el 2017 i el 2024 i subcampiones el 2023 davant del Sabadell. A l'equip mataroní, només una jugadora, Paige Hauschild, arrossega molèsties al braç esquerre de cara a aquesta final.
1: La cultura serà la que ens farà arribar a les 8 del matí i concretament la dansa, que tornarà a ser la protagonista a Tarragona amb les edicions estiuenques dels cicles En dansa i Cultura en família, que ompliran els carrers de la ciutat. El Festival En dansa proposa un recorregut per l'Anella Verda de Tarragona. Es tracta d'una activitat per a tots els públics en què el senderisme i la dansa acostaran al públic la natura i la història del territori durant 4 dimecres de juliol i agost. Paral·lelament, el Cultura en família també durà a diferents espais de la ciutat espectacles per a totes les edats, donant protagonisme al clown, al circ, l'humor o les experiències immersives.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.

0: Saps per què el riure és contagiós? Al cervell humà hi ha una neurona anomenada mirall, la qual s'activa quan una persona comença a desenvolupar l'activitat que està observant, com pot ser veure una altra persona badallar o riure. Aquesta neurona és la responsable de l'efecte contagiós que sol tenir el riure, ja que sols els humans tenim un cervell que està preparat per a les relacions socials i que s'activa davant d'aquestes situacions perquè el gest que estem veient s'activi al nostre cervell i nosaltres el repetim. Les bases biològiques del cervell afavoreixen la interacció i l'empatia, cosa que reflecteix en aquesta tornada del riure que estem veient. Les neurones mirall tenen un paper fonamental dins les capacitats cognitives de les persones i s'activen especialment en moments d'interacció social per fomentar-les i millorar-les. Això fa que no només s'encomani el riure o el badall, també hi sol haver un contagi d'emocions positives. Per exemple, si prenem un cafè amb una amiga i ens explica la seva felicitat per un èxit, el nostre cervell s'activa per sentir-se bé amb aquesta positivitat. I el mateix passa quan és una notícia trista.
1: La xarxa. Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia. Punt àlgid aquest dimecres en la visita del Papa a Catalunya. Lleó XIV beneirà avui la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona. Aquest és l'acte sobre el qual pivota el viatge apostòlic del pontífex i coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Abans, l'agenda del Sant Pare té altres plats forts, com la pregària que encapçalarà a l'abadia de Montserrat, on es preveu l'assistència d'unes 8.000 persones. En l'àmbit més social, Lleó XIV es trobarà amb entitats que treballen amb els col·lectius més vulnerables a la parròquia de Sant Agustí, del Raval de Barcelona, i visitarà també la presó de Brians 1 en una iniciativa inèdita fins ara a l'Estat. De seguida connectarem amb aquest centre penitenciari, anirem a les portes de la Sagrada Família i també serem al monestir de Montserrat per veure com van els preparatius. Recordeu que l'acte a l'abadia el podreu seguir en directe a partir de 11:45 en un programa especial a les televisions locals i a la xarxa Més. De seguida us ho ampliem. Abans, al punt de les 8, repassem altres titulars d'aquest dimecres 10 de juny. Lleó XIV culminarà la seva visita a Catalunya abans de seguir viatge demà a les Canàries i després de l'acte més multitudinari de les darreres hores a l'estadi Lluís Companys. El pontífex ha encapçalat una homilia davant d'unes 40.000 persones amb intervencions que han alternat el català i el castellà i missatges socials vinculats a qüestions com la salut mental i l'acollida dels més desvalguts. Renfe i Adif anuncien accions legals contra Siemens per les dues avaries consecutives d'aquest dimarts al Centre de Regulació del Trànsit de l'Estació de França de Barcelona, coincidint amb la visita del Papa. El sistema ha caigut durant uns 15 minuts, provocant retards generalitzats que han superat la mitja hora en la recuperació progressiva del servei. Baixa el seguiment a la darrera vaga de docents convocada pels sindicats majoritaris per rebutjar el preacord de millores laborals amb el govern. Mestres i professors han tornat a sortir al carrer com a pròleg, espera, de la manifestació convocada aquest diumenge a Barcelona i no preveuen noves aturades aquest curs. Dels esports, contundent victòria del Barça contra el Tenerife en el primer partit de semifinals de la Lliga ACB. Ha sumat el primer punt amb una victòria al Palau, per 100-67. Xenguelia va liderar l'equip que va dominar el marcador des de l'inici. Demà, els de Xavi Pascual tindran l'oportunitat d'encaminar l'eliminatòria abans de viatjar a la Laguna. I en cultura, la dansa tornarà a ser la protagonista a Tarragona amb les edicions d'estiu dels cicles En dansa i Cultura en família que ompliran els carrers de la ciutat. El senderisme i la dansa acostaran al públic la natura i la història del territori durant 4 dimecres de juliol i agost i s'han previst també posades en escena de circ, humor i experiències immersives. Passen 3 minuts de les 8 del matí, és hora punta, volem saber a aquesta hora i a Barcelona, però també a la resta de Catalunya, com se circula per la xarxa viària catalana. Ho fem connectant amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo. Molt bon dia, Sílvia.
3: Hola, molt bon dia, Elena. Doncs en aquests moments hem de dir que hi ha 3 carreteres fallades als accessos a Montserrat. Parlem de la BT 1103 a la zona del Bruc, també l'altre cantó, Marganell, i la BP 1121 amb Hostín Ministrol de Montserrat. Per tant, compte, perquè aquestes vies, com dèiem, estaran tallades un trosset al matí. Hem de dir que, a banda, hi ha aturades als accessos sud, a la 2, a Cornellà, en sentit Barcelona. També hi ha aturades a la B23, la via que entra i surt per la Diagonal, i a la C32, també a la zona de Gavà. Pel que fa a les rondes, és on hi ha més mobilitat en aquests moments, per tant, molta cautela, no baixeu la guàrdia, mantingueu les distàncies de seguretat, i mencionar, per exemple, aturades a la P7 a Montmeló, a Barberà, en ambdós sentits, a la P7, i també, per exemple, al seu lateral, la B30. No us oblidem tampoc de les dunes de Vallvidrera, a la C16, a la C17, a Mollet i Lliçà, i l'entrada per els Vallesos, en concret per la C33 i la C58. Matí que pot ser intens, i com sempre, emplaçar-vos a que us mantingueu informats i, sobretot, mantingueu les distàncies de seguretat. Molt bon dia.
2: I la previsió del temps, com sempre, és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. Avui algun ruixat, alguna plugeta al dematí, però després ja sortirà el sol, eh? Molt bon dia.
4: Bon dia, Helena. Doncs així és, de fet, una bona mostra de les pluges que estem tenint a hores d'ara són les que van caient d'una forma pausada, no són tempestes fortes, però estan caient en alguns racons metropolitans, a les portes de Barcelona capital. Estarà plovent d'aquí a poca estona, també al voltant de la ciutat de Manresa, per exemple, o de la ciutat de Girona, això entre d'altres viles en aquests moments. Per tant, un matí que comença una mica més carregat, els núvols seran més abundants a les comarques de Girona, Tarragona i Barcelona, de tant en tant i de forma molt estimada, testimonial i intermitent alguna pluja. És possible que el Sant Pare se la trobi aquesta pluja quan arribi a Montserrat, també una mica de boira en aquella altura, però ja la tendència és que els núvols es comencin a trencar per les comarques de Ponent, obertura de clarianes que serà molt més majoritària aquesta tarda. Per tant, durant la segona meitat del dia el sol serà més present, sobretot a les comarques de Lleida, de Tarragona, sud de Barcelona. No s'acabaran de desfer del tot els núvols de l'interior gironí o al Prepirineu, i de fet arribarà a caure alguna gotellada, poca cosa, aquesta tarda a la capçalera del Ter aproximadament, però remarquem, Helena, no pas tempestes fortes. I també avui de propina, una jornada suau, no pas molt calorosa. Ja tindrem temps de parlar de calors intenses de cares als propers dies. No estarem pendents a la xarxa?
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Doncs tancada la portada, anem per feina, perquè aquest dimecres és el dia central de la visita del Papa a Catalunya. L'agenda d'avui de Lleó 14 inclou l'acte sobre el qual pivota el seu viatge apostòlic, com és la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona, un esdeveniment que coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Això serà a la tarda, després d'un recorregut en Papa Mòbil per la ciutat. Allà, preparats, ja hi tenim els companys Marc Núñez i Marc Pijuan. Bon dia, Marc. Quin és l'ambient a aquesta hora als voltants del temple on ets tu?
5: Bon dia, Helena. Doncs ara mateix ens trobem aquí ja al carrer Provença, on d'aquí unes hores segurament tot estarà ben acordonat. Comencem a veure una mica de moviment, sobretot curiosos que pregunten, escolta, el Papa per on passarà? Doncs bé, us ho expliquem també nosaltres. El Papa començarà el seu recorregut a Passeig de Gràcia amb Rosselló, un recorregut d'un quilòmetre aproximadament. La gent que vulgui accedir a aquest carrer Rosselló, per cert, ho podrà fer a partir de les 12 del migdia, quan els cossos de seguretat permetran aquest accés, això sí, previ fortes mesures de seguretat. Allà a les 7 més o menys està previst que el Papa entri aquí a la Sagrada Família a través de la façana de la Passió, al carrer Sardenya, i ja a partir de les 9, quarts de 10, serà quan faci aquesta benedicció de la Torre de Jesucrist. La missa, per cert, la podran seguir unes 8.000 persones, 4.000 a l'interior i unes altres 4.000 a l'exterior, precisament aquí al carrer Marina, davant de la façana del naixement, on hi haurà col·locades unes pantalles.
2: Doncs encara persones que han pogut accedir aquí on ets tu, que encara es poden fer aquesta fotografia inusual amb tan poca gent aquí davant de la façana de la Sagrada Família. Gràcies, Marc, fins després. Molta expectativa, doncs, per aquest acte a la Sagrada Família. A partir del vespre, abans del migdia, el pontífex visitarà un altre dels símbols espirituals de Catalunya, presidint la pregària del Sant Rosari a l'abadia de Montserrat amb el Virolai, interpretat, com no, per l'Escolania. El monestir espera rebre unes 8.000 persones i només s'hi podrà accedir, això sí, amb reserva prèvia. Tot és a punt també ja en aquest punt per la visita del Papa. Per tant, hi connectem en directe. Allà hi tenim a Lluís Sánchez i el Sergi Lladó, que són, insistim, a les portes de Montserrat. Sergi, bon dia de nou.
6: Molt bon dia de nou. Doncs sí, d'aquestes 8.000 persones, moltes d'elles ja estan agafant seient els seients habilitats a la plaça de Santa Maria del Monestir de Montserrat. D'altres estan fent cua. Ens diuen que hi ha ara mateix centenars de persones que estan fent cua per accedir als cremalleres que comuniquen amb l'abadia de Montserrat a l'estació inferior del cremallera a Monistrol de Montserrat. Molts d'altres estan començant a pujar ja amb l'aeri perquè, com deien els nostres companys de trànsit, les carreteres d'accés a Montserrat aquest matí estan tallades i només hi tindran accés als vehicles autoritzats. Es preveu que el Papa arribi d'aquí a 4 hores, cap als vols de les 12 del migdia, entrarà en Papa Mòbil a aquesta plaça, després a peu saludarà els fidels presents aquí i es traslladarà fins a l'interior de la Basílica, on serà rebut per la comunitat benedictina per, per

0: de la façana del monestir per dirigir unes paraules als fidels presents aquí a Montserrat i també per beneir les 8.000 persones que, com deies, Helena, estaran avui aquí a Montserrat i que ja van arribant a comptagotes amb els dos vehicles que ens permeten avui accedir a l'abadia, que són el cremallera i l'aeri de Montserrat. N'estarem pendents al llarg de tot el dia avui a les televisions locals d'aquesta visita del Papa a Montserrat, que es produirà 30 anys després de l'última visita d'un papa aquí al monestir, que va ser Joan Pau II el 1982.
1: Doncs 8.000 persones que estaran aquí a Montserrat, moltes hores encara d'espera, i per sort el temps d'alguna manera s'està comportant, perquè deu fer encara una mica de fresca i això és bo per esperar tant. Gràcies, Sergi. Doncs precisament la visita de Lleó 14 a l'abadia de Montserrat es podrà seguir en directe a partir de 11:45 a les televisions locals i a la seva plataforma, la xarxa Més. Un especial informatiu en què podrem veure al detall actes com la pregària del Sant Rosari, el cant del Virolai per part de l'Escolania o la benedicció papal, com ens explicava ara el Sergi, els fidels des del balcó de la plaça de Santa Maria. Ja a la tarda també podran seguir de prop la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i es faran edicions especials dels magazins televisius Via 15 i 180 graus. Com dèiem, milers de persones seran avui a Montserrat per rebre el papa Lleó XIV i arribaran des d'arreu de la geografia catalana, molts d'ells en autocar. Hores d'ara, per exemple, un dels grups de fidels es prepara per sortir des de Sant Cugat del Vallès. I anem tot seguit en directe amb en Lluís Llebot i l'Eva Garrido. Bon dia, Eva. Molta emoció, imagino, entre les persones que seran avui a Montserrat, eh?
2: Doncs sí, molt bon dia, molta emoció, comença a arribar aquí la gent perquè els han convocat a les 8:10, perquè a les 8:30 pujaran els autocars i enfilaran cap a Montserrat aquestes 250 persones de la parròquia de Sant Pere d'Octavià i els esperen aquí emocionades i també acabant d'organitzar els autocars la Conxita i la Mireia, les tenim per aquí. Mireia, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
2: Conxita, molt bon dia.
4: Bon dia.
2: Estàveu aquí organitzant i jo, Mireia, voldria preguntar-te per què és important estar avui amb el papa a Montserrat.
3: Mira, és una experiència única i pels creients practicants, els cristians practicants, poder resar el rosari a prop del Sant Pare és una cosa única. Penseu que el papa Lleó XIII va fer patrona de Catalunya la Mare de Déu de Montserrat i ara el papa Lleó XIV ve a resar els seus peus, a escoltar l'Escolania. O sigui, seran coses molt lligades a la cultura nostra i molt íntimes per nosaltres, pels cristians.
2: Vas anar ahir a la vella de l'Estadi Olímpic?
3: Mira, jo no hi vaig poder-hi anar, la vaig viure per televisió, que gràcies a Déu ens ho van fer espectacular.
4: Com va ser?
3: Exacte.
2: Qui s'hi va anar a la vella és la Conxita. Conxita, sí. Com ho vas passar ahir?
4: Molt bé, la veritat és que va estar molt ben preparat, es va fer molt alegre, molt amè, la gent amb els seus càntics, les persones que van interpretar dues cançons, tothom, va ser una comunitat, una comunió de tots, molt ferma i molt alegre, va estar molt bé.
2: I ara veiem que la gent està començant a arribar, i jo voldria també saber, Conxita, perquè és important que la parròquia de Sant Pere d'Octavià, que Sant Cugat estigui present a l'abadia de Montserrat.
4: Bé, doncs perquè som una comunitat, no som individus sols, que tenim una fe i anem, perquè la fe s'ha de practicar en comunitat, en conjunt. La fe d'un sol no va enlloc i s'ha de compartir. I aleshores és una parròquia que té un creixement i fa unes activitats que això encara fa que ens unim més de totes les edats, de tot arreu, de totes les poblacions, perquè aquí a Sant Cugat ja saps que som pluricultural, amb molta gent de molts països, i aleshores aquesta és la importància de que tots estem units, que no anem sols, que caminem tots plegats amb il·lusió i amb ganes.
2: Ara que parles d'aquest creixement, Conxita, tu esperaves aquest poder de convocatòria?
4: Sí, i tant, sí, perquè ja portem 3-4 anys, doncs, que va creixent, que la cosa s'anima una a l'altra, perquè és el que fa el moure't, la fe, l'esperit que portem a dins.
2: I molts joves, no?
4: Molts, clar que sí. Home, és el que les famílies intentem transmetre als nostres fills. Doncs els fills ho han de rebre amb alegria i vinga, i puc fomentar-ho.
2: Doncs Conxita, Mireia, només em queda desitjar-vos a vosaltres i a tots els fidels que passeu un molt bon dia. Jo crec que el temps us acompanyarà i que pugueu estar ben a prop del Sant Pare.
4: Perfecte, gràcies.
2: Nosaltres els deixem que vagin pujant els autocars, que ja ens han dit que tenen pressa i que ja van tard, així que enfilin cap a Montserrat, que estiguin ben a prop del Sant Pare.

0: Molt bé, Eva, i que tinguin sobretot un molt bon viatge. Gràcies per aquesta fotografia, que vagi molt bé. Abans de Montserrat, el papa Lleó XIV visitarà aquest matí la presó de Brians en el primer acte del seu segon dia a Barcelona. És també el primer cop que un pontífex visita un centre penitenciari a Espanya. A les portes d'aquest centre penitenciari hi tenim un altre equip de la xarxa, amb en Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Molta expectació, imagino, aquí a les portes de la presó, i també molta seguretat, no?
1: Bon dia, Helena. Sí, perquè entre l'abadia de Montserrat a partir d'aquest migdia i la Sagrada Família aquesta tarda, dos dels elements religiosos, espirituals, culturals, patrimonials més importants de Catalunya, Lleó XIV ha volgut incloure en la seva visita a Barcelona i Catalunya aquesta presó. Brians 1. És el primer cop que un pontífex visita una presó a Espanya. L'arribada del papa a Sant Esteve de Rovires, aquí, a Brians 1, s'espera per poc abans de les 11 del matí, unes 80 persones esperaran el papa, són interns i internes que habitualment acudeixen a les misses que s'organitzen aquí a Brians 1, però també a Brians 2. I l'acte començarà a càrrec dels interns, que faran un cant de benvinguda en castellà. Es tracta d'Ajúdame a caminar, tot i que després també interpretaran una segona peça interpretada en català. I després arribarà el testimoni que dues internes, la Josefina i la Montserrat, faran arribar al papa. Són dues de les recluses que podran parlar directament amb el pontífex i que podran fer arribar al papa el seu relat de vida, la seva crònica personal i també vital. Després d'aquesta conversa entre el papa i les dues recluses, hi haurà una tercera interpretació musical, serà el Virulai, amb el qual ja es posarà punt i final, acabarà, serà la cloenda de la visita del papa aquí a Brians 1, i després continuarà el seu programa de visita a Montserrat. S'espera també que siguin el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i el president català, Salvador Illa, els encarregats de rebre el papa aquí, a les portes de la presó Brians 1, a Sant Esteve de Rovires, al Baix Llobregat, poc abans de les 11 del matí.
0: Gràcies, Anna. Doncs serà interessant saber el contingut d'aquesta conversa que mantindrà el papa Lleó XIV amb aquests reclusos, i esperem que després, tard o d'hora, ens ho puguis acabar explicant. Gràcies. Això passarà avui, però l'acte més multitudinari de la visita del papa a Catalunya va aplegar ahir unes 40.000 persones a l'estadi olímpic Lluís Companys. En la seva homilia, Lleó XIV va reivindicar que aquest país sigui acollidor per tothom i respectuós amb la diversitat d'idees i sensibilitats. Durant la pregària, el pontífex també va alçar la veu contra els feminicidis i en favor de la salut mental. Ens ho repassa tot plegat l'Arnau Olmos.
2: Després que diferents actuacions musicals amenitzessin l'espera, Lleó XIV entrava a l'estadi amb papamòbil i feia la volta al recinte amb una marxa lenta mentre rebia l'ovació dels fidels. També els castellers de Vilafranca van donar la benvinguda al pontífex amb un 3 de 8 que van descarregar, des d'un escenari que abocava a Gaudí i coronat amb una creu com la que van airar avui a la Sagrada Família. El Sant Pare va fer l'homilia i també va respondre a les preguntes de tres joves testimonis, amb més fragments en català dels que estaven previstos. El papa va fer especial èmfasi en la lluita contra la violència masclista i en favor de la salut mental.
3: Y en particular de violencia contra las mujeres, que a menudo desembocan lamentablemente también en feminicidios. Esta realidad dramática, que tiene raíces antropológicas y culturales, estamos llamados a abordarla todos, sea personalmente, sea como sociedad. Y es importante prender conciencia de cómo la salud mental es veo cada vegada más amenazada en el contexto de sociedades que es consideren avanzadas.
2: L'acte va acabar amb actuacions musicals i va culminar amb la interpretació del Virulai per part de l'Escolania de Montserrat, que també va cantar amb Sergio Dalma la cançó Em dones força.
0: Però el primer dia de l'estada de Lleó XIV a Catalunya arrencava amb una visita a la catedral de Barcelona, on es va reunir amb la cúria eclesiàstica encapçalada pel cardenal Joan Josep Omella i també amb voluntaris de la visita papal. Ha visitat o va visitar diferents espais, entre els quals la cripta de Santa Eulàlia i la font del claustre. El pontífex pronunciava una homilia on alternava el català i el castellà, fent una crida a la unitat, l'acollida i la pau.
3: Aquesta ciutat i aquesta regió són un lloc ampli i obert a la fraternitat cristiana. Amb les seves paraules trobem rostres de tants germans i germanes que entre vosaltres s'han entregat i s'entreguen per construir harmonia i comunió més enllà de tota polarització.
0: A fora, centenars de persones s'aplegaven a la plaça de la catedral esperant la primera aparició pública del pontífex. Alguns hi eren des de primera hora del matí i van haver d'aguantar un sol de justícia per veure la seva aparició. Els fidels el van rebre amb grans ovacions, algunes corredisses i, sobretot, amb molts mòbils a l'aire per gravar el moment en què el Sant Pare sortia a saludar. Abans d'entrar a la catedral, es va aturar a la plaça. També en sortir va comparèixer dues vegades més i, en acabat, va tornar a aparèixer al balcó del Palau Episcopal. Però no tot han estat mostres d'entusiasme per aquesta visita. Coincidint amb els actes oficials, diverses organitzacions laiques s'han manifestat per expressar el seu rebuig a un viatge que consideren impropi en un estat aconfessional. Els convocants critiquen especialment la despesa pública associada a aquesta visita. Asseguren que les administracions aportaran prop de 5 milions d'euros d'un cost total estimat de 25 milions. Sota el lema "Jo no t'espero", els manifestants han denunciat que aquest recurs s'haurien de destinar a serveis socials i a necessitats considerades prioritàries per a la ciutadania. Però l'arribada del Papa Lleó XIV ha coincidit amb una nova jornada de vaga de docents, amb un seguiment que el govern xifra en gairebé el 12%. I en el marc d'aquesta vaga, milers de mestres i professors han tornat a sortir al carrer per exigir al govern canvis estructurals en el sistema educatiu. Una manifestació en què s'han pogut llegir missatges de tota mena adreçats al Papa. La protesta ha culminat al Parlament, on els sindicats convocants han registrat una carta adreçada als grups parlamentaris. Els reclamen que, a través d'esmenes als pressupostos, s'aconsegueixi una inversió en ensenyament de, com a mínim, el 6% del producte interior brut. A més, els sindicats veuen incongruent que, mentre se'ls nega més inversió, el govern destini recursos per a la visita del Papa. Avui també us expliquem que Renfe i Adif han anunciat que emprendran accions legals contra Siemens per les dues avaries consecutives registrades aquest dimarts al Centre de Regulació del Trànsit de l'Estació de França de Barcelona, coincidint amb la visita del Papa. L'empresa és l'encarregada del suport informàtic dels sistemes que permeten regular la circulació ferroviària. I Adif i el Ministeri de Transports la consideren responsable d'una situació que afecta milers d'usuaris. En paral·lel, Adif ha obert un expedient per conèixer les circumstàncies que han fet caure el sistema durant uns 15 minuts, provocant, això sí, retards generalitzats superiors a la mitja hora quan ha anat tornant progressivament el servei. Siemens ha justificat les avaries en el marc d'una intervenció de manteniment i n'està esbrinant les causes. Vuit minuts i arribarem a 8:45 del matí. Al Barça ha marcat territori, s'ha adjudicat una contundent victòria contra el Tenerife en el primer partit de semifinals de l'ACB. Ha sumat el primer dels 3 punts que necessita per ser a la final, amb una victòria al Palau per 100-67. Els blaugranes van dominar des de l'inici i al descans ja tenien un avantatge de 19 punts. Xenguelia va liderar l'equip i va ser l'MVP del duel, en què Brizuela va ser el màxim anotador amb 18 punts. Demà, els de Xavi Pasqual tindran l'oportunitat d'encaminar l'eliminatòria abans de viatjar a la Laguna. En futbol sala, el Barça jugarà la final pel títol de Lliga després de superar l'Inter Movistar per 5-6 a la pròrroga. 2 gols de Pitu, un hat-trick d'Eric Martel i una diana de Touré van donar la victòria a l'equip i el bitllet per a la propera Lliga de Campions després de 2 anys d'absència. Un dels golejadors, Martel, destaca la importància de tornar a la màxima competició continental.
4: Se ha puesto de cara al principio para nosotros con el 2-0, luego en la segunda parte nos ha metido los 2 goles, nos ha hecho daño y luego se ha puesto por delante, pero como tú dices, el equipo sigue, lucha, sabe lo que quiere y al final hemos conseguido la victoria. Pero sobre todo y por encima de todo está que el equipo está en la final, nos lo merecemos, hemos luchado mucho para estar aquí y volvemos otra vez donde teníamos que estar, que es la Champions.
0: I nou capítol en la mala maror entre el Barça i el Real Madrid. El club blanc, que en les properes hores podria fer oficial l'arribada de Mourinho, ha anunciat una oferta per un dels jugadors pretesos pel club blaugrana, Julián Álvarez. Una proposta de 150 milions que l'Atlètic de Madrid ha rebutjat. Tot plegat després que el president blaugrana, Rafa Juste, hagi advertit a Florentino Pérez que es veuran els jutjats per les acusacions sobre el cas Negreira.
5: Es va acusar de que les lligues estaven comprades, que les havien guanyat gràcies als àrbits. I una cosa és tindre gelos, una cosa és tindre el que vulguin, però una altra cosa és tindre ràbia. Ja té embestides les accions legals que prendrem contra el Real Madrid i contra la figura del seu president.
0: La selecció espanyola femenina ha certificat la presència al Mundial del Brasil del 2027 amb una golejada sobre Islàndia per 1-6, amb gran protagonisme blaugrana. Vicky López va fer un doblet i també van marcar Salma Parayuelo, Clàudia Pina i Aina Bonmatí. I Aitana Bonmatí. I Pablo Alfaro s'ha acomiadat del Nàstic sense retrets i donant les gràcies. Després d'haver assolit la permanència a la Primera Federació, el tècnic marxa amb l'orgull d'haver aconseguit l'objectiu marcat. Més dades des de TAC12 amb Sergi Amat.
6: Va reunir-se amb el director esportiu Tomeu Nadal, que té dret a escollir un altre camí.
7: Yo creo que nadie, dentro del Nàstic, nadie desea el mal del Nàstic. Por lo tanto, son decisiones que se toman. A las malas es cuando las personas nos vemos de verdad, ¿no? Y ahí es cuando han demostrado que son de otra categoría.
6: Fàbregas ha sigut l'última a demanar el micro i dedicar-li unes paraules.
8: Ha sido un auténtico placer haber compartido contigo este breve plazo de tiempo en el cual solo tenemos pues palabras de agradecimiento. Has conseguido el objetivo por el cual fuiste contratado.
6: Precaució d'Alfaro quan li proposem que enviï algun consell al seu successor.
7: Que dignifique este banquillo, que tendrá una grandísima oportunidad, que es un club histórico, que en esta categoría está entre los top, más allá de que este año es verdad que se han pasado apuros y angustias de los que no están acostumbrados.
6: Al to, al tracte proper i sobretot no caure al pou de la segona federació, suficient per tancar bé la seva etapa.
0: Tornarà a ser la protagonista a Tarragona amb les edicions estiuenques dels cicles en dansa i cultura en família. L'Endansa proposa un recorregut per l'Anella Verda de Tarragona per acostar al públic la natura i la història. El Cultura en Família també durà espectacles a diferents espais de la ciutat.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Fisioteràpia i dependència.
3: La fisioteràpia juga un paper clau en la millora de la qualitat de vida de les persones amb dependència. A través d'exercicis adaptats i tècniques terapèutiques es pot augmentar la mobilitat, la força i l'autonomia d'aquests pacients. Això permet una major independència en les activitats diàries i una millor participació en la vida de la comunitat.
1: Salut Activa.
4: Doncs te'n sents com una persona gran, com si ets un cuidador d'una persona gran. És molt important que aquesta persona, per ser més independent i per poder fer les activitats de la vida diària, es pugui moure's, no?, o fer exercici. Nosaltres com a fisioterapeutes el que recomanem més és fer un petit treball de força, que això ens ajudarà molt al nostre dia a dia. Uns exemples d'exercicis, per exemple, podria ser assentats en una cadira, fer un estirament de la cama, com si féssim una extensió de la cama, i tornar. Llavors també, per exemple, amb braços, assentats a la cadira, fem unes peses de cadascú amb el seu pes, el que necessiti, i aixequem els braços amunt i baixem. Això ho podem combinar aguantant el moviment, o sigui, estant quiets estirant la cama, per exemple, o aguantant amb els braços amunt. I a partir d'aquí, també és molt important fer un bon treball respiratori mentre fem l'exercici, i això ens ajudarà molt a les nostres activitats de la vida diària.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
6: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
1: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Això és el que intentem cada dia des de la nostra emissora, des del 107.3 de la FM. Està a prop de la nostra audiència, a prop de tota la gent que ens escolta, tant sigui en directe a través de la FM, una vegada solventat el nostre problema amb el centre emissor, que durant uns dies ens ha fet una mica la punyeta, per dir-ho així. Ja està el tema solventat. I també els que ens escolten a través d'internet, a molts indrets del món, eh? A vegades des de Mèxic, des dels Estats Units. Em va fer, doncs, també especial atenció des de l'Argentina, Colòmbia, des de molts països que ens escolten a través de la ràdio online. Una salutació cordial a tothom que està a la nostra sintonia. Hi ha molts catalans, també, por ahí, eh? Sembla que no, però... Benvinguts, avui és dimecres 10 de juny, tenim una temperatura de 17 graus, ha refrescat una mica, plogut una mica, allò... Però això durarà molt poc, eh? Les properes hores s'aniran marxant els núvols, sortirà el sol, i atenció perquè els propers dies les temperatures s'enfilaran de valent. Avui dimecres i demà dijous encara no, allò de mica en mica, però anirà pujant, pujant, pujant, i divendres, dissabte, diumenge, dilluns, les temperatures seran altes, eh? Home, que estarem ja a les portes de l'estiu, com ell que diu, eh? Avui és Sant Timoteu, Sant Màxim, Sant Restitut, Sant Zacaries, Sant Amans i Sant Primitiu. Des de la ràdio, en aquest dimecres 10 de juny, felicitats a tothom que avui celebri el Sant, l'aniversari o qualsevol cosa en especial. Avui marcats a Amer, Anglès, Banyoles, Begur, Cassà de la Selva, Llançà, Maçanet de la Selva, Ripoll, Sal, Sarrià de Ter, Sant Antoni de Calonja, Sant Miquel de Fluvià, Sant Pere Pescador i Vilabrereix. El sol ha sortit a un quart de set del matí, a les 6:15. S'amagarà gairebé, faltant només 6 minuts, per dos quarts de 10 del vespre, a les 9:24 d'aquest vespre. El refrany del dia, rotllo gros, a lluna, tot... Pluja tot d'una, eh? Rotllo gros, a lluna, pluja tot d'una. Bueno, són aquelles típiques de tempestes, no?, d'estiu. Rotllo gros, a lluna, pluja tot d'una. I la cita del dia, una frase de Graham Greene, que va dir que la nostra vida està feta més pels llibres que llegim que per la gent que coneixem. Home, els llibres influeixen a la gent, eh? I tant, que influeixen tota la lectura... Passa que, clar, si ets una persona que té diferències al llegir, que un dia llegeixes una cosa, altra i una altra, no influeix tant. Ara, el que sempre llegeix una sèrie de coses, doncs poder sí que l'influeix més, eh? Avui, 10 de juny, es celebra el Dia Internacional per al Diàleg entre Civilitzacions, que li expliquen als americans i als iranis, o als russos i als ucranians, per exemple, o a tants i tants altres, eh? Dia Internacional de la Heràldica. Dia Mundial del Modernisme. També és el Dia Mundial de la Lluita contra la Falsificació i la Pirateria. A Espanya, més de 1.200 milions d'euros es perden cada any per culpa de la pirateria. Dia Mundial de la Malaltia d'Andrade. I Dia Nacional del Desenvolupament Científic i Tecnològic Espaial. Avui també és Santa Jolenta, un nom una mica estrany, Jolenta, i Santa Margarida d'Escòcia. I una frase també típica de Carl Gung, que va dir que és lamentable que la gran majoria dels éssers humans neixen com un ser original i moren com una còpia. Avui hi ha lluna menguant, 34,11% il·luminada. La pròxima lluna plena serà el 30 de juny, falten 20 dies. Anem a l'efemèride des del dia per saber què va passar tal dia com avui. A l'any 1990, tal dia com avui, 10 de juny, en les eleccions presidencials del Perú, a la segona volta, Alberto Fujimori derrota l'escriptor Mario Vargas Llosa. L'any 1985, el govern d'Israel ordena que el seu exèrcit es retiri del Líban. L'any 1977, l'empresa d'informàtica Apple Computer presenta el computador Apple II als Estats Units. L'any 1971 succeïa la matança del dijous de Corpus a Ciutat de Mèxic. a la que un grup militar d'èlit, Los Halcones, reprimien una manifestació d'estudiantil i ho van fer per la força, causant la mort de 120 estudiants. L'any 1967 finalitza la Guerra dels Sis Dies amb la victòria de l'exèrcit d'Israel sobre l'Aliança Àrab. I tal dia com avui, l'any 1940, Itàlia, després de la seva aliança amb Alemanya en el Pacto de Acero, declara la guerra a Gran Bretanya i França. I tal dia com avui, el 10 de juny, és l'aniversari de Kate Upton, actriu i model nord-americana, 34 anys la Kate, Jonathan Bennett, actor i model nord-americà, 45, Adam Darski, cantant polonès, 49, Bill Burr, humorista nord-americà, 58, Elizabeth Hurley, actriu britànica, 61, Elizabeth, eh? Jane Templehorn, actriu nord-americà, 63. Gina Gerson, actriu nord-americana, 64. Carlo Ancelotti, futbolista i entrenador italià, 67 anys. John Edwards, polític nord-americà, 73. Felicitats, eh? Si avui és el teu aniversari, si feu alguna cosa en especial des de la ràdio. Parlàvem de falsificacions ara fa un moment a Empordà.info. A la seva plana digital, Empordà.info diu que els comerciants de roses alerten per la reducció dels manters, que podria ser temporal, i preveuen un retorn massiu a partir de l'1 de juliol. Una emoció, una ruptura i una nova llista. Les claus que faran Miguel Ángel Castaño, alcalde de Pont de Molins. I en educació, les vetlladores escolars som les grans oblidades i treballem en situacions precàries, externalitzades i invisibilitzades. Treballadors del Consell Comarcal de l'Alt Empordà munten un despatx improvisat per denunciar unes condicions laborals deficients. Els Mossos d'Esquadra detenen el conductor del cotxe implicat en l'accident mortal de l'APC Tallers. Una vegada més, aquí a la sintonia de la ràdio, l'actualitat... El cop més per obrir el dia, aquesta jornada de dimecres 10 de juny. Deia que comencem amb fresqueta, però que anirà més el calor. I anem a començar amb una cançó, una relíquia. És la cançó de Rosalía. Bon dia, benvinguts, us parla Toni Guerrero.

0: L'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant i l'Ajuntament informen que els dies 24 i 29 de juny l'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant estarà tancat al públic per ser dies festius. 24 i 29 de juny, l'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant estarà tancat per ser dies festius. Informació de l'Ajuntament de Vilafant.
1: Hi veus bé o podries veure-hi millor? Hi sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
2: Manolada 2026. Amics de Manoli Palol Sabaldoria. Aquest proper 14 de juny, passejada pels Aiguamolls de l'Empordà. A les 9 del matí, trobada a l'aparcament de cotxes del Mas Matà, direcció Campion Almata. Cal portar esmorzar, aigua, gorra i bon calçat. És una matinal, però hi ha la possibilitat de dinar al xiringuito dels Aiguamolls. Els guies d'Amics de Manol. No cal inscripció prèvia. Recordeu, el 14 de juny, passejada pels Aiguamolls de l'Empordà. Organitza Associació d'Amics de Manol i Palol Sabaldoria de Vilafant.
3: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
0: Iniciem una nova edició del nostre butlletí de notícies. En aquest 10 de juny, dimecres, els comerciants de Roses alerten d'un possible retorn massiu del Top Manta aquest estiu. Una emoció, una ruptura i una nova llista a les claus que faran Miquel Àngel Castanyo, alcalde de Pont de Molins. Treballadors del Consell Comarcal de l'Alt Empordà denuncien unes condicions laborals deficients. Les balladores escolars denuncien precarietat i falta de reconeixement. La Generalitat obre un expedient al càmping de Cadaqués per presumptes irregularitats urbanístiques. La Salle Figueres impulsa dos nous cicles formatius adaptats al món laboral. Els alumnes del Joaquim Cosí recorren Figueres per celebrar els 50 anys d'escola. I Figueres també implanta el nou contracte de residus amb més de 1.000 contenidors nous. Tanquem l'edició del butlletí i ho farem amb en Lluís Mi Pérez des de la xarxa. Aquest és el nostre butlletí.
3: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
0: Els comerciants de Santa Margarida asseguren que la presència de manters al passeig s'ha reduït notablement aquesta primavera gràcies al reforç policial. Tot i això, alerten que aquesta situació podria canviar amb l'arribada de la temporada alta turística. Segons l'Associació de Comerciants, a partir de l'1 de juliol es podria produir un retorn massiu de la venda ambulant il·legal, aprofitant l'augment de visitants. Els comerciants reclamen mantenir i reforçar els dispositius de control durant els mesos d'estiu per evitar que el fenomen torni a afectar l'activitat econòmica i la convivència en el municipi.
4: Pont de Molins viurà un canvi d'alcaldia el pròxim 18 de juny. Els tres regidors de Junts i el regidor d'Esquerra Republicana de Catalunya cessat, Jordi Carreras, han impulsat una moció de censura contra l'actual alcaldessa Maria Luisa Gurnai. Si prospera, Miguel Ángel Castaño es convertirà en el nou alcalde fins a les eleccions del 2027. La decisió ha provocat una forta crisi política al municipi, amb Junts per Catalunya a l'Alt Empordà, desmarcant-se públicament de la moció i anunciant que prepara una candidatura completament renovada per als pròxims comicis municipals.
5: Treballadors del Consell Comarcal de l'Alt Empordà han protagonitzat una protesta a l'entrada de l'edifici per denunciar la manca de recursos i unes condicions laborals que consideren insuficients. La plantilla critica que s'hagin desestimat la majoria d'al·legacions presentades a la valoració dels llocs de treball i denuncia la falta de resposta a diverses reclamacions internes. També alerten de la pèrdua de personal, la manca de substitucions i de situacions com la inexistència de vehicles de servei en algunes àrees. Els treballadors reclamen solucions immediates i millores tant salarials com organitzatives.
0: Les balladores i balladors escolars de Catalunya reclamen millores laborals i denuncien que treballen en condicions precàries i externalitzades, tot i assumir responsabilitats educatives dins dels centres. El col·lectiu, que s'ha organitzat recentment en una xarxa catalana, assegura que són una peça imprescindible de l'escola inclusiva, però que sovint es troben invisibilitzats. També alerten de situacions de manca de recursos, jornades fragmentades i episodis d'agressions sense una resposta adequada per part de l'administració. El seu objectiu és aconseguir més reconeixement i una millora de les seves condicions de treball.
6: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
4: La Generalitat ha obert un expedient urbanístic al càmping Wicamp de Cadaqués després d'una inspecció prèvia realitzada per l'Ajuntament. El consistori assegura que va detectar incompliments respecte a la llicència concedida i va traslladar la documentació al govern abans que SOS Costa Brava presentés la seva denúncia. Actualment l'expedient es troba en fase d'al·legacions. L'Ajuntament defensa que ha actuat d'acord amb la legalitat i rebutja les acusacions d'opacitat formulades per l'entitat ecologista.
5: La Salle Figueres ampliarà la seva oferta educativa amb dos nous cicles formatius, orientats als àmbits del comerç i de l'atenció a les persones amb dependència. Els estudis s'han dissenyat en col·laboració amb empreses del territori per donar resposta a les necessitats reals del mercat laboral. A més, els alumnes podran combinar la formació amb pràctiques remunerades, afavorint així una ràpida inserció professional. El centre destaca que aquests cicles també permeten continuar els estudis cap a graus superiors i la universitat.
0: Els alumnes de l'escola Joaquim Cusí de Figueres han participat en una jornada especial amb motiu del cinquantenari del centre. Els escolars han recorregut diversos espais vinculats a la figura del farmacèutic Joaquim Cusí, guiats pels alumnes de sisè. Durant la sortida també han estat rebuts per l'alcalde Jordi Masquef a l'Ajuntament, amb una celebració que ha finalitzat el Parc Bosc, amb un esmorzar conjunt per reforçar els vincles entre l'escola, l'alumnat i la ciutat.
4: Figueres inicia el desplegament del nou servei de recollida de residus, el primer gran canvi en 25 anys. El contracte, valorat en 38,7 milions d'euros i amb una durada de 8 anys, començarà el 15 de juny, amb una campanya informativa als comerços. El nou model incorporarà la recollida porta a porta per als establiments, més d'un miler de contenidors nous amb 5 fraccions, inclosa l'orgànica, i una vintena de vehicles renovats. La implantació es farà de manera progressiva fins al proper mes de novembre.
3: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal. El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
7: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661-983-86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
0: Amb el patrocini de Llenyes Empordà arriba aquesta previsió del temps que ens acosten Luismi Pérez des de la xarxa de comunicació local per aquest 10 de juny. Luismi, bon dia.
8: Bon dia, ha estat plovent les últimes hores a moltes comarques de Girona i, de fet, fins aquest mig matí els núvols han de ser els dominants, encara amb alguns remeis, alguns plogims, algunes pluges locals, no pas tempestes fortes, però sí que a molts indrets, sobretot quan més cap al sud i la Costa Brava, tindrem aquests moments de mullena, especialment a la Selva, cap al Gironès, també a la comarca del Baix Empordà. Ja diem, qualsevol racó de Girona tindrà aquests núvols més abundants a hores d'ara, després s'aniran trencant durant la tarda, temps que portarà algunes clarianes. Igualment, no quedarà un cel del tot destapat a tot arreu, perquè, per exemple, entre la Cerdanya, el Ripollès i la Garrotxa, tindrem estones de cel un palet més carregat. I avui tira un palet cap avall la temperatura, un parell de graus respecte a ahir. Per tant, de moment, la calor intensa la deixem aparcada. Sí que a hores d'ara l'ambient és més aviat agradable i amb un palet de vent, que sobretot anirà bufant cap a la Costa Brava, tramuntana. N'estem pendents a la xarxa.
7: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
3: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
7: Truca a l'Alfred 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
9: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.

0: Aquest Sant Joan i Sant Pere, a Vilafant, gaudim de la festa amb responsabilitat.
1: L'Ajuntament recorda que l'ús de petards i material pirotècnic només estarà permès en els horaris i espais autoritzats.
0: Respectem les zones habilitades, extremem les precaucions i vetllem entre tots per la seguretat de les persones, els animals i el nostre entorn.
1: La revetlla de Sant Joan serà del 23 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada i la de Sant Pere del 28 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada.
0: Recorda, no llancis petards fora de les zones autoritzades. No els facis servir de manera imprudent i recull sempre les restes un cop apagades. Els menors han d'anar sempre acompanyats d'una persona adulta.
1: Consulta les zones habilitades al web vilafant.cat. Fem de les revetlles una festa segura, cívica i respectuosa per tothom. Ajuntament de Vilafant.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 10 de juny tens el pit de pollastre filetejat Carrefour al mercat format estalvi a un preu imbatible de 5,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
4: Aquesta peça de Tame Impala i Jenny està seguint un èxit. Té quelcom de thriller, el thriller de Michael Jackson en la música, i parla de Dràcula.

I diumenge, petanca, missa solemne, l'espectacular Splash Vilafant, acte solidari per l'esclerosi múltiple, sardanes amb els rosinyolets i marxa nòrdica. Consulta tota la programació a vilafant.cat. Festa del Carme 2026 a Vilafant. Aquest juliol, viu la festa!

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Punt àlgid avui de la visita del Papa a Catalunya. Lleó XIV beneirà avui la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família a Barcelona. Aquest és l'acte sobre el qual pivota el viatge apostòlic del Pontífex i coincideix també amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Abans, l'agenda del Sant Pere té altres també plats forts, com ara la pregària que encapçalarà a l'abadia de Montserrat, on es preveu l'assistència d'unes 8.000 persones i que ja comencen a arribar al lloc. En l'àmbit més social, Lleó XIV visitarà també a la presó de Brianzo una mica abans de les 11 del matí i després es trobarà amb entitats que treballen amb els col·lectius més vulnerables a la parròquia de Sant Agustí del Raval. Xavier Gramunt, sotsdirector de l'entitat Ovinso, volíem dir Obra d'Integració Social, una de les entitats que participarà en aquesta trobada, ha explicat fa uns minuts a la xarxa quin és el missatge que volen transmetre-li al Papa pel que fa a l'augment de les addiccions.
2: És important que no només quedin paraules, sinó que un gest com aquest per nosaltres és un recolzament molt fort. La patologia dual fa que puguis sortir de les addiccions. Bueno, pot sortir de les addiccions, però el trastorn de salut mental segueix. En molts casos es trobem en situacions de cronificació que la societat no acaba de comprendre. I aquest és el gran factor que ens agradaria, des d'un altaveu com el d'avui, poder significar, no? Ha canviat, la situació ha canviat i és important que la mirada que tenim sobre aquest àmbit també canvi a nivell social.
1: Lleó XIV culminarà la seva visita a Catalunya abans de seguir el viatge demà a les Canàries i després de l'acte més multitudinari de les darreres hores a l'estadi Lluís Companys. El pontífex ha encapçalat una homilia davant d'unes 40.000 persones amb intervencions que han alternat el català i el castellà i missatges socials vinculats a qüestions com la salut mental i també l'acollida dels més desvalguts. I pel que fa a les restriccions de mobilitat, des de les 7 del matí estan tallats els accessos a Montserrat. Està tancada la BP-1103 al Bruc, a la Cruïlla amb la BP-1101, la BP també 1103 en direcció Marganell i també la BP-1121 en direcció a Monistrol. A més, també se sumen les limitacions que ja hi havia ahir als entorns dels llocs que visitarà avui el Papa. I 45.000 estudiants s'enfronten avui al segon dia d'exàmens de la selectivitat. Ho faran amb els exàmens d'Història i Filosofia, ara a les 9, a segona entre les optatives, Anàlisi Musical, Dibuix Tècnic, Ciències Generals, Llengua i Cultures Llatines i també Matemàtiques, i de cara a la tarda serà el torn de Biologia, Disseny, Funcionament de l'Empresa, Literatura Catalana, Tecnologia i també Enginyeria. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
4: Todas las noches que voy a la disco a perrear.
3: La ràdio que ens uneix.
4: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
5: La teva companyia diària.

0: un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: A Vilafant, recordeu que teniu a la vostra disposició la deixalleria municipal. De dilluns a divendres, de 10 a 13 hores i de 16 a 19 hores.
0: I podeu portar envasos, fluorescents, piles, bateries, pintures, tèxtil, olis vegetals, plàstics, vidre, ferralla i metalls, mobles, electrodomèstics i runa de construcció.
1: De dilluns a divendres, de 10 a 1 i de 4 a 7.
0: Dissabtes, de 10 a 13 hores.
1: Diumenge, tancat.
0: I recordeu que de setembre a juny, les tardes són de 15 a 18 hores.
1: Per a la recollida de mobles i voluminosos, recollida de poda a l'hivern a domicili, truqueu al 972 54 60 20 abans de dimecres a les 14 hores.
0: Deixalleria de Vilafant. Fem entre tots un municipi més net i sostenible.
2: Hi veus bé o podries veure-hi millor? Hi sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
3: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
4: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
3: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
4: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
3: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
5: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
6: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 10 de juny tens el pit de pollastre filetejat Carrefour al mercat format estalvi a un preu imbatible de 5,99 € el quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
2: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

0: benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández, que ens ofereix assessoria fiscal, laboral, comptable i d'àrea jurídica. Dimecres, en un temps una mica estrany. Xavi Esteve, vas amb jersei, bon dia.
1: Jo sí, és que m'ha enganxat. Jo he sortit un moment i he agafat fred i hòstia.
0: Sí, l'Alfons Romero, bon dia.
2: Jo l'hauria d'haver agafat.
0: L'hauria d'haver agafat. Toni Calvó va a manera curta, bon dia.
3: Bon dia.
0: I en Narcís Quintana va semiabrigat, també, bon dia. Jo portava màniga llarga, però aquí a l'estudi tinc calor.
2: Uau.
0: Sí, perquè amb els llums aquests que tenim, perquè recordeu que fem streaming del programa de ràdio, perquè això no només és un programa de ràdio.
2: No, streaming, sí.
0: Bueno,
3: tindríem més gent.
0: Fem retransmissió en directe. Tu vols que digui
2: seria bé.
3: Podríem provar.
0: Jo crec que la gent quan la veiés despullada s'espantaria. No.
1: Encara tallarien el canal.
0: Sí, perquè no sé, Instagram. Instagram, el tema dels mugrons el censura. No sé si.
1: Sí,
0: els mugrons són molt sensibles a Instagram, pel que tinc entès. Com que fem retransmissió en directe a través d'Instagram, YouTube i Twitch,
2: no,
0: doncs tenim aquests superfocus i fa caloreta.
1: Ah, doncs jo estic bé, eh?
0: Jo no.
3: Jo pensava que era per posar-nos morenos.
0: No, són uva.
3: No?
0: No són uva.
1: Us imagineu que sigui uva, això? Hòstia, m'aniria molt bé a mi.
0: Sí, agafaria el cap,
1: eh? Agafaria una mica de color, alguna coseta, bueno, a mi també.
0: Però avui fa un dia molt estrany. Bueno, estic veient imatges de Barcelona, que en principi avui tota la moguda del Papa ja hi va arribar. A mi m'havien dit que no plouria aquests dies perquè... Papa té connexió directa.
2: Avui fa 100 anys de la mort d'en Gaudí. Mm-hmm.
0: Clar, suposo que han fet coincidir pel tema d'inauguració de la Sagrada Família, no?
3: Els tramvies no tindrien que funcionar.

0: total, Barcelona, jo crec que ahir la gent tenia com una mica de psicosis i ja la gent anava, o menys gent hi va anar ahir a Barcelona, perquè jo vaig anar-hi i no vaig pas trobar cap problema. És veritat que vaig anar-hi al matí i el Pablo va arribar al migdia, vull dir que no em vaig trobar res d'allà ni res d'això. També depèn d'on t'anessis, no? Barris que no s'han vist afectats. Veig que està ennuvolat. No sé si creieu que plourà o no a Barcelona.
1: Faria bon temps a Tarragona i aquesta part més al nord-est.
2: Hòstia, no serà que ve el Papa i comença a ploure? Que no es mogui. No es mogui, no?
0: Ara de moment ja no, bueno, que vingui quan necessitem aigua, no?
1: Que ja ha plogut bastant.
0: Exacte, que vingui quan necessitem aigua.
2: Que no es mogui gaire, que...
3: No.
2: Està.
0: L'estrany és que amb sequera no programessin una visita papal o alguna cosa d'aquesta.
2: Això és Barcelona, no? O sigui, ja els hi va bé a Barcelona que vagin al Papa. Ja igual com a Madrid, no? Els hi va tot bé.
1: Però penseu que hi havia plegàries perquè plogués, fins a tot el pantà de Bodella, me'n recordo que fa anys, es va fer una plegària.
0: I un conseller va pujar a Montserrat, no?
1: Ja pots creure tot d'un conseller, però...
0: No sé si va pujar amb alguna cosa a les sabates o... No sé. Per fer penitència.
3: Ja
0: no es porta, no?
3: No sé. Penso que no.
0: Clar, jo del tema del Papa, és que just el dilluns escoltava, i vaig estar una mica out, el dilluns escoltava el discurs que va fer el Congrés i... Bueno, vaig pensar, podem debatre algunes de les coses que va dir. Va ser un discurs molt aplaudit. Una de les coses, a veure, anem per pam, si voleu, el tema de la crispació va parlar, no? Un lloc molt adequat per parlar d'això, per demanar que no hi hagi tanta crispació o violència verbal. Està bé, això està bé.
3: De treure una lliçó. És que aquí ens falla perquè no fonamentalment perquè no tenim una dreta democràtica, però ens falla el consens, que és el que aquell home allà vindicava, no? Una manera d'entendre'ns més i no i deixar el Tellado i aquests senglars que hi ha allà al Congrés que estan tot el dia, bueno, ahir es va veure amb el judici el germà del Pedro Sánchez, no? Que el fiscal no acusa i les acusacions particulars són les úniques que mantenen. Però jo el que trobo a faltar, i aquest és un resultat molt negatiu de la transició en aquest país, que no hi ha els consens a coses bàsiques. Si França té un model de política de l'habitatge, és que la dreta i l'esquerra durant des del 36 fins avui hem mantingut aquesta tessitura i han invertit i avui hi ha un nombre d'habitatge de lloguer públic fantàstic, però s'han entès dretes i esquerres i per tant aquí això no ho hem pogut ni és a dir, aquí hauria d'haver un model d'habitatge compartit per la dreta i per l'esquerra, perquè cada vegada, això passa també en l'ensenyament, cada vegada que puja el PP canvia la llei d'ensenyament i quan pugen els socialistes la tornen a canviar, i em penso que aquest model educatiu n'hi deu haver 6 o 7 de lleis que s'han anat canviant. Home, doncs aquest, i el discurs del Papa apuntava en aquesta direcció, no? És a dir, que tenim una mala dreta perquè encara assumia amb el dictador en Franco i encara té un component franquista de dictadura i de no diàleg i de no consens en aquest sentit, no? Perquè no podem refiar-nos de tenir una majoria progressista i la senyora Díaz i el no sé què, i no, hi haurien d'haver unes coses compartides que no els tenim. I per tant vol dir que si ara avui aquests que estan al govern, pobrets, fan alguna cosa, doncs demà passat si pugen els altres potser la tornaran a tirar enrere. Això no va bé.
0: Bueno, jo crec que això és, bueno, a veure si esteu d'acord, que falta cultura democràtica, que falta...
3: Falta una
0: dreta. Falta saber dialogar, negociar...
1: Per tots els bandos.
0: Sí, exacte.
3: Però fonamentalment... No, però... fonamentalment per la dreta democràtica que Europa existeix i aquí no existeix.
0: Home, ara vaig a fer d'advocat del diable una mica, no, per donar-li la raó a Narcís. I els cordons sanitaris i a la dreta n'hi ha aigua, ho he sentit. Jo crec que aquí podríem engegar el ventilador.
1: Jo

0: El que vull dir d'això, perquè tampoc m'ho he escoltat gaire, és que el papa té tota la raó de dir el que diguin allà, perquè té tot el dret d'expressar-se i ho fa molt bé. I si ella està, com m'ha de ser, dintre de la seva perspectiva, doncs contra l'eutanàsia, contra l'avortament, ho ha de fer. I els altres han de dir, doncs, bueno, és la teva opinió, és la vostra opinió, absolutament respectable.
1: Jo veus i... aquesta segona part no li hagués aplaudit.
0: Bueno, però no cal. Ningú t'ho demana, ni tu li demanes que ell t'aplaudeixi, ni ell que t'aplaudeixi tu, perquè són opinions. I el primer que tindríem que aprendre és a respectar totes les opinions. I el que passa que en aquest país tenim la bonica costum de no escoltar. I ja anem directament a atacar, perquè no és el que jo penso, que escolta primer, pensa tu, i després digues el que has de dir. Jo trobo molt bé que què vols esperar d'un papa catòlic. Sí, està defensant els fonaments de les seves creències. Pues, trobo molt bé, i tothom tindria que ser així i tothom tindria que respectar-ho. Jo sóc ateu, eh?
2: Sí, ahir els teus, els ateus, i els... em penso que la Fundació Francesc Guàrdia,
0: sí.
2: Els ho he apuntat aquí, Europa Laica, i els ateus de Catalunya, sí, vàrem convocar una manifestació que eren quatre gats, sí, l'empatia d'aquest papa arrastra, però entre les coses me'ls vaig escoltar relativament, però he anat a buscar els textos. Una de les coses que un d'aquestes tres organitzacions deien ahir, diu, home, com és possible que m'ha fet molta gràcia que el representant d'un estat el menys democràtic del món, perquè és veritat, el papa el voten només els cardenals, que...
1: Bueno, menys democràtic, bueno, hi ha països molt poc democràtics al món,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, no, és que sí, portem malament això perquè ho lliguem al fet de votar. Si el votes, és democràtic.
0: Després fan el que volen.
2: Resulta que en Hitler tampoc és democràtic, no? I el van votar, no? No? Doncs jo crec que hi ha algunes coses, una que tampoc pot donar gaires lliçons, que és el sexe d'una forma global, és a dir, el celibat per un costat, la pròpia vida d'aquesta gent, i després que tampoc s'ha resolt. Avui hi ha una roda de premsa d'un afectat, penso que és a Montserrat, que
1: sí,
2: la roda
1: sí, precisament del tema dels abusos també abusos va parlar en aquest discurs, i precisament aquest afectat, wow, deia que no s'hauria de permetre la visita a Montserrat, o que hauria de no anar a Montserrat.
2: Conseqüència d'una mala història que porta l'Església Catòlica en aquest tema, que les altres religions, ortodoxes, protestants, aquest problema no el tenen, i per tant això hauria de...
0: El celibat és la...
1: Clar, jo desconec si a la protestant o en altres en altres congregacions hi ha problemes d'abusos sexuals menors.
3: La protestant a Anglaterra ha tingut mil i un problemes del mateix cas de pederàstia, eh?
2: Però
3: no és només la religió catòlica.
0: Sí, amb nens enterrats a centenars i a milers.
2: No, però l'Església, reconeixem-ho, si té un problema amb la... Bueno, i la nostra generació, quant de capellans ha vist penjar la sotana perquè en un moment determinat tenen una relació amb una dona normal... Això és una cosa normal, però
1: o amb un home també és normal, eh?
2: Sí, bueno, però
1: totalment. Això, que jo crec que l'Església, no? Bueno, Xavi s'ha apuntat cosetes ara.
4: Jo sí, m'apunto coses.
1: Ara et dono la paraula, no? Però
4: no, feu.
1: Jo crec que tu abans parlaves de respecte, i totalment, no? Però que estem parlant de benestar a la vida, no? Que és l'eutanàsia i l'avortament, no? Que estem al dret a la vida. Evidentment que s'ha de respectar totes les opinions i escoltar, però també potser l'Església hauria de respectar i escoltar, i també admetre, no, el dret a estimar com vulguis, etc, etc, no? Vull dir que un home pugui estimar un home, una dona pugui estimar una dona, o que una dona, que, no?
0: Deixa de ser Església. És com si tu el Partit Comunista de Rússia els dius, mira, ara ens anirem tots apuntant-se a Wall Street en allà a fer calés. No,
2: això en Toni que en sap més que nosaltres.
1: Jo crec que els valors no s'haurien de perdre, no?
0: Deixa'm dir una cosa petiteta. Aquestes organitzacions, que jo respecto totalment, es queixaven de la financiació pública d'aquest viatge,
2: sí, però
0: quan totes aquestes organitzacions
1: també estan
0: finançades pels mateixos.
2: L'alcalde de Barcelona, molt hàbil, va dir, després això té un retorn, i el retorn l'hem calculat d'uns 30 milions, per tant, si n'hem posat 3 o 4, n'hem rebut, no sé qui el
0: que
2: rebrà.
0: Que també deu ser veritat.
1: Que jo, que ho discutíem una mica dilluns, i us ho pregunto també a vosaltres, clar, si en lloc de ser el papa de la religió catòlica, ja sé que en direu, que clar, que aquí tenim una forta tradició catòlica, i som un país aconfessional, però d'una tradició catòlica. Si en lloc de venir el papa vingués qualsevol altre cap d'un altre tipus de religió, em direu, la musulmana no en té, val. Clar, però també faríem el mateix. Jo estaria d'acord que hi hagi diner públic si es fes el mateix amb qualsevol altra religió.
2: No hauria d'haver.
1: Però amb totes les religions, eh?
2: Torno a insistir amb Antoni, perquè va estar a Tarragona en aquell llambat de l'Església Catòlica Catalana, de dir, escolteu, això ja ens ho organitzarem nosaltres i nosaltres ens pagarem la religió. Va ser estat probablement una de les pioneres, però a les Castelles no, eh? Ser capellà o canonge, no sé, és una professió, eh? I per tant, aquella creu que alguns posen a la declaració de la renta és perquè l'Estat els hi recapti els diners. En canvi, això des de Catalunya ha sigut sempre molt més honest i molt més clar, no? I ahir també jo crec que aquest sí que reconec que li tinc una bola, el cardenal Omella, perquè el cardenal Omella, quan va arribar a Barcelona, en aquest programa que fan a les 6 del matí, o una reproducció de religió per Catalunya Ràdio, abans hi havia el Martínez Sistac, que feia unes cròniques fantàstiques. Jo, quan anava a treballar a França a les 6 del matí, el posava i m'arribava fins a Narbona, i per tant era un catòlic militant escoltant el programa. Noi, quan va arribar a l'Omella, un pagès de l'Aragó, curt, molt curt, no? I aquesta vegada l'ha tornat a cagar dos. Una, l'article del País de la pederàstia, que pam, queda tocat. Dos, perquè va dir que el papa no parlaria en català, i ostres, quina diferència, no? No le traduzco porque lo entiende, su santidad, li diu en castellano, naturalment, no? No va, havien topònims que els podia haver dit en català, fins i tot, i que collons, en castellà. I en canvi el papa el va dir pla per l'esquerra, i va fer una posició que es notava que li costava, però com que és un home políglota, se'n va sortir fantàsticament bé, no?
1: Toni, què dius de tot plegat, que hem parlat de moltes coses, i eutanàsia, dret a la vida, respecte a la llibertat sexual, jo català, de tot hem parlat.
4: Jo us escoltava i en moltíssimes coses estic d'acord amb vosaltres. És a dir, el tema de la pederàstia, jo crec que és un tema duríssim per l'Església Catòlica, molt dur, difícil de sortir-ne mínimament, diguem, perdonat, però també he de dir que me sembla que és confondre les coses, associar el celibat amb la pederàstia. És a dir, hi ha molts llocs que no hi ha celibat, com per exemple els exèrcits, i en canvi allà hi ha uns abusos sexuals brutals. I en principi el que accepta el celibat accepta que no tindrà relacions sexuals, però també pot haver-hi gent que ho sigui,
2: que s'ho passi per l'esquena.
4: Sí, vull dir que és una qüestió molt personal, i que en la mesura en què hi intervé el factor que jo crec que és el desencadenant de totes aquestes coses, que és el factor poder, factor domini, és a dir, de sentir-te superior a l'altre, de sentir-te dominant, aquí és allà on hi ha, allà on comença la relació aquesta de... No sabria com...
1: Bueno, sí, que hi ha molta gent que el que li agrada és això, no? El sentir el poder, i com que puc, ho faig, no?
4: Exactament, exactament. És aquest afany de domini i de poder, diguem, no? Que és el que acaba dominant-ho. La resta...
1: Si es traies el celibat, no se solucionaria el problema dels abusos.
4: Mira, això és igual com creure que si les dones poguessin ser capellans s'acabaria la crisi de vocacions.
2: És un altre...
4: Hi hauria un raig de començaments en què hi hauria moltes algunes dones que demanarien, segurament que sí, però a mitjà termini estarien en la mateixa situació.
2: Mira, l'església anglicana ara té un cap d'església que és una dona, no? Sí. I no passa. Jo sóc amic del capellà del... seria, no sé, evangelista potser, no? Perquè també aquest món de, que aquí genèricament en deien protestants ara està farcit de comunitats diferents, i el vaig ajudar a fer un llibre d'història de la seva comunitat a Figueres, i anava cada, no sé, un parell de dies a la setmana a casa seu, i el recordo d'aquesta família, perquè entrava i els nanos petits, que ara ja són més grans, què tal al fons? És a dir, un matrimoni normal, que la dona treballava, no sé, ell portava a l'església, i els dos nanos doncs preparaven el sopar, i una família com la de casa en aquest sentit, no?
1: L'església està muntada d'una altra, l'església catòlica està muntada d'una altra manera, en el sentit familiar, diguéssim, no?
0: Aquí anem, perquè jo m'assembla que el celibat, com comença, quin concili comença, perquè això no era...
4: No, el celibat és una qüestió disciplinària, no és una qüestió de fe ni de dogma.
0: Per això, que no és una qüestió...
4: No.
1: Perquè les relacions sexuals són pecat, només serveixen per procrear, no?
0: Té una explicació que me deixes que la digui, sí, jo, sí, és sí, la sí. meva personal.
1: Després afegeix Antoni.
0: L'explicació és, com això és una organització de poder, si els capellans tenen fills, tenen herències. Si tenen herències, el poder se perd. El capital se reparteix. I així el capital sempre queda en l'empresa, i l'empresa cada vegada es va fent més gran. I és l'única explicació que hi veig.
2: La pobilla de Catalunya.
4: N'hi ha una altra, que és la disciplinària. Que és la que, si jo et dic, escolta'm, en lloc d'estar-te a la Jonquera, ara t'enviaré a la Seu d'Urgell.
0: Sí.
4: Clar, una cosa és si ets tu sol i que hauràs de baixar el cap perquè no tens altra manera de guanyar-te la vida.
0: Tu també.
2: Sí, però hi ha...
4: Que no pas si resulta que tens dona i tens fills... I tens una altra professió, a més a més.
2: Sí, però aquest papa... Que és...
0: Però anem al mateix.
4: Sí, no,
2: aquest papa, que és dels agustins, Agustí d'Hipona, estava casat, i en els textos...
1: El papa actual. Lleó XIV, el que està...
2: L'Agustí, el bisbe...
1: El que avui es passeja,
2: Hipona, em penso que deu estar un és d'avui, més o menys, en aquesta zona. Sí. Però allà hi havia l'Agustí, que exercia de bisbe casat.
0: Escriu molt bé.
2: I escriu molt bé. Hi ha talls que dedicats a la seva dona, a una persona enamorada, fins i tot, normal, per dir-ho així, en aquest sentit, no? Per tant, el papa té fons per començar-se a plantejar això, no?
0: Amb gran influència, amb molt de pensadors.
2: Tens Roma, això, que no hi ha una relació directa entre el celibat i el sexe.
0: No.
2: Però el mal plantejament que ha fet l'opció de l'Església Catòlica deriva a una pràctica no normalitzada, no? És a dir, aquest capellà que toca un nen petit, no sé què, si tingués una vida sexual normal...
1: No, aquesta... o potser una falta d'educació sexual, també, no? Ai, és que potser això que estic fent no és sexe, no? Això que estic fent amb aquest no és sexe, perquè potser no els han educat sexualment i no entenen que tocar algú sense permís no és sexe.
2: No tot és educació. Una conversa amb una carlina que va a missa a Sant Pere Figueres, que diguent: oh, és que més abraça les dones a la sacristia. Dic, pep, escolta, digue'm a la Bíblia on si a més, si agafem l'Antic Testament, trobarem moments en què, quan aquell inventa el vi i veu una dona, no sé què, li encanta aquell cul de la dona. Hi ha unes coses molt, molt, molt normals en aquest sentit, no? I aquella dona, bueno, a la sacristia no es pot abraçar una dona. Bueno, jo no ho he llegit mai en la Bíblia, si pots o no pots, en aquest sentit, crec que no.
4: No crec que arribi en aquest
2: nivell. No crec.
1: No deus.
2: Bueno, a la biblioteca d'autors catòlics potser la nota de peu de pàgina.
4: Per acabar de provocar una mica, el primer sant pare de la història era casat.
2: Ah, veus.
4: Era Sant Pere.
2: Sant Pere, sí.
4: La llista sempre comença per Sant Pere. Un Sant Pere era casat.
2: Era casat, també, sí, sí, clar.
1: Clar. Xavi Esteve, va, què t'has apuntat?
5: No, no, jo estava escoltant.
1: Obre més melons, és interessant.
5: No, no, és molt interessant. Jo estava escoltant i dic, hosti, fantàstic. I jo m'estava fent, bueno, m'apuntar les preguntes perquè si no se me'n van. Aquest discurs del Papa, qui li fa el discurs?
1: Bona suposo pregunta. Que els seus assessors, no?
5: Els seus assessors, o sigui que...
1: Bueno, suposo que ell ha donat-li el vistiplau, perquè si jo haig de llegir un discurs i no m'hi sento...
5: Si tu agafes el Papa, el treus i me poses, per exemple, el president del Barça, te fa el mateix discurs. Si tu agafes aquest president del Barça, li poses...
6: Són a mida.
5: Li poses el president Sánchez, et farà el mateix discurs. Jo penso, jo, personalment, és un discurs molt maco, cala molt, moltíssim, també fa referència a el que són els drets humans, que és el que principalment el Papa va tocar ahir, drets humans, els va tocar tots. Molt bé. Però, bueno, això no treu sang, o no treu fetge, o no treu totes les destrosses que ha fet el catolicisme durant tota la història. Vull dir, clar, això no ho sé com es pot posar a terme actualment. Després, una altra cosa, vosaltres heu parlat, per exemple, ara de cultura democràtica. Explica'm-me què és això, perquè jo no ho sé.
1: Bueno, en principi és saber debatre, no? Respectar uns als altres, arribar a acords, no tirar-nos els plats pel cap, per exemple, si el Narcís proposa una cosa,
5: o sigui,
1: que és bona
5: dialogar.
1: Si una cosa
5: dialogar,
1: és bona,
5: això?
1: O si una cosa és bona per Vilafant,
2: dialogar,
1: en aquest cas, doncs jo quan entro no la trec.
4: Respecte a les minories.
5: Exacte, vale. No, jo volia matisar jo
0: i arribar a unes lleis consensuades i respectar-les.
1: Que no vingui l'altre, com que ho has fet tu, treure-ho.
5: I després deia una cosa interessant que m'ha agradat molt, que és diner públic. Vull dir, clar, vosaltres heu parlat dels calés del diner públic amb el Papa de Roma, bueno,
1: perquè aquesta visita s'ha pagat amb diner públic.
5: Si aquí anem a començar la llista de diner públic que s'ha gastat, en farem un fart.
2: Sí, clar, no, però
5: en farem un
1: però,
5: fart,
1: però,
5: tant per la dreta, no? Tant per l'esquerra i tant pel mig.
1: Però si vingués el no dilluns parlava del Dalai Lama, per exemple, si vingués el Dalai Lama, vale, em direu, no, és que aquí la comunitat budista, doncs
6: clar, no té gaire relació,
1: no té gaire
6: relació,
1: però si vingués el Dalai Lama es faria una visita i també seria la reina l'aniria a rebre i, no?
5: Jo suposo que sí, no? No ho sé, no ho
2: sí,
5: sé.
2: Però
1: això és el que jo em preguntava, i també hi hauria diner públic.
2: Però... Si agafem Figueres com a referència, l'Església Catòlica hi té un pes, però no és majoritària, perquè ara hi ha set esglésies, hi ha set mesquites, i a més els llatins han portat una varietat complicada d'evangelistes que també són i que també tenen les seves esglésies. Per tant, és evident que hem d'arribar a un consens també amb això. És a dir, l'església... Que fa? Hi ha molta gent, perquè la Constitució quan es va redactar hi ha un article molt ambigu, però que ve a dir que l'Església Catòlica té una tradició en aquest país i per tant té un paper diferent en el món de la religió.
1: Però si tu pares a pensar, si parlem de la religió musulmana, poder quedar el no, però Espanya ha tingut durant molts anys sí, molta clar, importància clar, a la religió clar, musulmana. Clar, és que fins i tot ha calat amb el llenguatge.
2: A Catalunya, no, l'Almansor hi va passar com l'AVE cap al nord i va tornar a baixar a baix, i aquí varen veure els contes catalans.
1: Vaig estar a Andalusia i vaig veure molta influència àrab.
2: Andalusia és veritat.
5: També tens la jueva.
1: La jueva?
5: Que també ha fotut molta canya.
2: Bueno, el Papa en va parlar precisament d'aquest Toledo, confluència
1: de diferents
2: i de respecte per les altres religions, no? Que no té res que veure amb el nacionalcatolicisme. Això és un discurs, i surt aquella tòtila de Vox dient que ja l'hem escoltat i no anava contra Vox. I el
6: podem,
2: PP també.
6: Tampoc podem agafar el nacionalcatolicisme com l'expressió de la Iglesia, perquè és l'expressió en un moment determinat d'unes persones determinades, no? La Iglesia té 2.000 anys, no és aquest trosset històric de quatre fanàtics.
2: Ahir un dels punts que vindicava aquesta gent, és a dir, i l'Església no ha demanat perdó per haver acompanyat el cop d'estat del juliol del 36, d'entre 10-12 punts, un era aquest, no? És clar que també l'Església, si hem de ser quants,
6: se'n van cremar unes quantes,
1: sí,
2: va ser víctima també d'una, allò que a mi no m'agrada, aquesta frase de violència de la rereguarda, però
1: l'única Església que il·lumina és la que
6: de Pont de Molins, no?
1: Sí. L'única Església que il·lumina és la que arde. Vull, perdoneu que ho sé castellà perquè és d'una cançó, no? Però
2: ah, sí?
1: Sí, sí. Bueno, tu pots creure-ho, però no cal que has de respectar que els altres vulguin creure, no?
2: Les esglésies varen costar molt de cremar, perquè entre altres coses estan construïdes sobre pedra, sobre pedra, i per tant podien cremar els bancs i la fusta, però en l'església com a tal
1: el papa, no. El papa pot demanar aquest respecte a les altres religions o el respecte als uns als altres, quan la pròpia església doncs no ho ha respectat al llarg de la història.
6: Ara, en el moment actual, ell t'ho demana.
4: Sí, però això passa
1: tot sempre, clar, que no hem de mirar enrere, vols dir.
4: Els colonitzadors també varen fer de les seves arreu, i ara què, hem de venir nosaltres a demanar perdó? Doncs segurament que sí, però més que demanar-lo l'hem d'exercir, diguem.
1: Clar.
2: Com aquesta noia de Madrid, no, la Ayuso, que ha anat a Mèxic a predicar Hernán Cortés, no?
1: Sí.
2: Necessita collons per fer això.
1: Fem una cosa, fem una petita pausa per la publicitat i anem a més temes o continuem amb aquests. Vinga, va, fins ara.
7: Li posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
8: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
9: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canela embossada poden convertir-se en un focus de cria.
8: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
9: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
8: Ajuntament de Vilafant.
10: Hi veus bé o podries veure-hi millor? Hi sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
11: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
12: Formació especialitzada en el sector comercial i en atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
11: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
12: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
11: Més informació i inscripcions a Figueres. www.lasalle.cat.
13: Saps aquest lloc on sempre tornes?
14: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
13: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic, perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
15: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
16: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I tornen els 10 dies Kia ampliats fins al 21 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, socio oficial de la FIFA.
17: Vine a Texautomotor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.
12: L'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant i l'Ajuntament informen que els dies 24 i 29 de juny l'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant estarà tancat al públic per ser dies festius. 24 i 29 de juny, l'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant estarà tancat per ser dies festius. Informació de l'Ajuntament de Vilafant.
18: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
1: Vinga, va, ens hi tornem a posar aquí a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, en aquest espai doncs, que ens patrocina Gestoria Fernández. Estàvem parlant del Papa, estàvem parlant de l'Església, hem parlat molt. Volia parlar de la selectivitat també, no? Precisament avui mirant les notícies hi havia una notícia que deia: aprovaries l'examen de castellà que hi van fer l'alumnat de batxillerat a la selectivitat? Jo crec que la resposta és no, en el meu cas.
2: I el de física, que tampoc estava arreglat.
1: Jo el de física segur que no l'aprovaria, ni l'intentaria aprovar, perquè no, jo soc de lletres pures i no m'atreviria a agafar doncs, la física, no? Però
4: física quàntica.
1: Això no, tampoc. No sé si els aprovaríem, no? aquests exàmens. Bueno, veurem a veure com els hi va aquesta selectivitat. Just ahir, a més a més, inici de la selectivitat, vaga de mestres
2: entre el Papa Mòbil i els mestres. I entremig els estudiants que hi varen haver d'anar-hi 3 hores abans
1: per si de cas. Van fer a Barcelona
4: sí, els mestres que es manifestaven anaven de color groc com la bandera del Vaticà.
2: Sí.
4: No t'hi vas fixar, tu, amb
2: sí.
4: això?
2: Sí. I amb una tiana també,
1: no? sí, bueno, van fer expressament, suposo, no, per cridar una mica l'atenció.
2: Volem realitats, no miracles, penso que una pancarta deia, no?
1: Clar, la inclusió està molt bé, però per fer-la possible es necessiten recursos, no? Una mica el que parlàvem en altres tertúlies, no? Que tu, d'acord, vols que tot l'alumnat estigui junt, però necessites...
2: Aquesta és la pregunta, no? Com és possible? Penso en el llibre que vàrem fer de Figueres, que parlàvem de l'escola del segle XIX, 65 alumnes per classe, una escola figuerenca que va arribar un mestre traiter que va intentar canviar les coses, se'n va sortir a mitges, no? Avui continuem tinguent això que en diuen el ràtio, que aniria bé que en parlessin.
1: Ara, per sort no són 67
2: alumnes per classe, però quants són?
1: 37, 30.
2: Continuem tinguent la relació alumne-professor malament, eh?
1: Com a mínim heu avançat
4: amb un agravant, i és que a l'època que tu parles la gent eren del país.
2: Ah, sí?
4: I per això tant tenien un substracte uniforme. I ara amb això de la matrícula que en diuen viva, a mig curs t'arriba gent que ni t'entenen, no saben ni què els hi dius. I amb els mateixos recursos els has de...
1: Clar, que com els hi has d'ensenyar si tampoc t'entenen?
4: I tens els altres alumnes a la classe que els has d'atendre també. No pots pas dir, bueno, em dedicaré en aquest o en aquesta, perquè hi ha els altres que també són
1: també
4: allà.
1: També necessiten.
6: Uns no avancen i els altres es queden estancats, perquè no...
2: Clar,
1: llavors falta professorat, no? Per poder atendre totes aquestes necessitats.
2: 40 anys de democràcia vol dir que tots els il·lustres honorables que ens han precedit
6: un fracàs.
2: Començant per la política, un fracàs.
1: Bueno, i més tenint en compte el que deia Narcís, sembla que ho has dit tu o tu al fons, ara no ho sé, del tema del canvi legislatiu, que cada cop que entra un color es canvia la llei educativa, i això haurien de ser coses inamovibles. S'hauria de fer un pacte educatiu d'estat, no? I ara en el fons em dirà quin estat?
2: El català, naturalment. Com farem la independència, ho tindrem clar, això.
6: També hi hauríem problemes.
1: Sí, però sí.
6: Tampoc ens entendrem.
1: Clar, però i aquí torno al discurs del Papa, és que perquè punyetes no som capaços d'entendre'ns, i més en un tema tan important com l'educació, no? Perquè al cap i a la fi... No ho sé, jo ho veig molt clar, que l'educació és superimportant perquè està formant els ciutadans del futur. Clar, és que potser potser sí que veuen que és important l'educació i no aposten per ella perquè ens volen burros. A mi això em fa por, eh?
5: Jo estava pensant, l'altre dia estàvem parlant amb Alfons aquí i van dir els sous dels professors. Allà estava pensant quan ha de cobrar un professor? Vinga, va, dieu-ho. No us quedeu curts, eh? Quan hauria de cobrar un professor?
1: I quan ha de cobrar president del govern?
5: Però dieu xifres. Quan? 2, 3, 4, 5.000 euros, 6.000 euros? Jo ho dic sincerament. Quan?
1: Mira, jo penso que hi ha mestres que fan feines impagables, perquè per això jo normalment intento agrair-los, perquè a part d'ensenyar-los, doncs t'acompanyen. No, la professora no té per què parlar amb mi, per exemple.
5: Mercè, ara parlant en sèrio, quan hauria de cobrar un profe?
2: Com que passa que la tipologia és sincerament molt variada, perquè
5: no, però per exemple, jo ho dic.
1: Depèn
5: del
1: professor.
5: No, jo ho dic. Jo ara ho dic, per exemple, imaginem 6.000 euros cada mes, val? Ho dic una xifra així bèstia, vale. 6.000 euros cada mes cobra un professor, vale. Estaria ben pagat o no estaria ben pagat?
3: No, és que el problema no és només els diners.
5: No, però jo ara ho dic. Jo ho dic, 6.000 euros, vale? Llavors, tu tens 6.000 euros, llavors tu aconseguiries amb aquest preu tindre els millors professors.
3: No,
5: sí o no?
3: No hi estic d'acord.
5: No,
3: és qüestió de diners.
5: Jo sí, penso que sí.
3: És qüestió de que tu tinguis una aula i com a professor, a part del sou, tinguis 15 alumnes com a molt, 14.
5: Vale, amb això
1: que puguis fer bé la teva feina.
5: Vale, Toni, amb això estem d'acord, vale. Perquè ara actualment les classes són...
3: A partir d'aquí podem parlar de sous.
5: Vale.
3: I que les classes, que els col·legis, tingui climatització,
5: vale.
3: I que els col·legis tingui d'això, i que vale. La plantilla de professors sigui prou, perquè si jo estic malalt i tinc una baixa, algú em substitueix.
5: Vale, tot
1: i que
5: això...
1: la plantilla pugui ser estable, que vale. Puguis tenir 10 professors, si l'escola té 25 professors, que almenys 10 siguin sempre els mateixos, perquè vale. Clar, per fer un projecte educatiu o,
5: tot això,
1: o de base
5: tot
1: no,
5: això estic
1: no va bé això.
5: Imaginem que tot això passa, imaginem per un moment, un minut, tot això passa, és real. Quin sou hauria de tenir el professor? Torno a insistir, quin sou? En tot això que heu dit, que jo estic d'acord, quin sou hauria de tenir? 3, 4, 5, 6.000 euros?
3: Que li paguis.
5: No, no, no, no, no. Perquè jo ho dic, perquè clar, si tu pagues 6.000 euros...
1: Segons producció.
5: No,
1: per nombre d'aprovats.
5: No, però jo dic, si, ja cobres, si un professor cobra 6.000 euros, 6 o 8.000 euros, tindràs els millors professors aquí apujinant per tu. I després, si
3: no,
5: tu
3: no
5: estàs... Jo dic una cosa, si tu tens tot això, el professor serà el millor que tinguis. Llavors, si tu pagues 6.000 euros un professor, si fas malament la teva feina, vas al carrer.
2: No, bueno, no. El que passa
3: no,
2: que...
3: perquè escolta'm una cosa.
5: No, perquè escolta'm,
3: el millor professor, com el millor mecànic, com el millor lampista, com el millor guixaire, és el que li agrada la seva feina.
5: Vale. Aquí vull ara, entrar jo, ha de ser vocacional.
1: Però no ho fas pel sou.
3: Perdona. Quan tu en una societat, parlem de societat, tens unes universitats que cada any surten 400 advocats, 500 enginyers i...
1: No sé quants periodistes.
3: I no tens feina per a aquesta gent. I jo, com a advocat... ara tinc el títol d'advocat, però no tinc feina i és una misèria de feina i m'apaguen molt malament i tal. Mira, faig un curs bon i me'n vaig a professor, no perquè m'agradi ser professor, sinó perquè cobraré un sou, faré vacances, tindré una estabilitat. Llavors, a mi m'agrada ser de professor.
1: No.
3: A mi m'agrada donar classe a 25, a 10, a 8, a 15. No. No ho faig per afició.
1: Per això jo no ho he fet.
3: Aquest és un gran problema.
6: I penseu,
3: ho faig per tenir un sou i una tranquil·litat.
5: Això és normal.
6: No ho sabem.
1: Però el sistema està muntat
5: penseu,
1: així.
5: Penseu
6: que hi ha moltes i moltes carreres i molt de pares que aconsellen als fills
1: que es facin
6: fes
1: mestres.
6: Aquesta carrera perquè d'aquí te'n sortiràs bé i té una projecció econòmica bona, és estable, no per al gust dels nens, sinó fes-te abogat, que és un comodí que serveix per tot, fes-te mestre...
1: El meu avi sempre m'ho deia, que em fes mestre.
6: Una altra cosa, com aquí tindràs moltes vacances i d'aquí i d'allà, doncs ho podries fer més endavant, tinguent una feina estable, i els mestres cobren,
5: Estic segur...
6: Mestres cobren, jo tinc amics i amigues jovenetes, mestres, i cobren 2.100 euros al mes.
5: Estic segur que si parlessis amb el teu pare et diria no, no fessis mai ni cambrer ni cuiner. No. Seguríssim. Firmo, eh?
6: No, això és... Vamos.
5: Seguríssim.
1: No, el meu avi, Pau Descansi, sempre em deia, fes-te mestre. Festa mestra. Festa mestra. I com que jo, com diu en Toni, no tinc aquesta vocació i no m'hi veig, tot i que m'encantaria, potser, però no m'hi he volgut perquè no m'hi veig.
5: Però tu, Mercè, ja agafes i descartes, no tinc aquesta vocació, no serveixo.
1: Però, és però, que però no tothom, pensa com jo i diu, ostres, a mi me van més els calés.
5: Actualment tu agafes pel carrer, vas amb una persona i dius, has anat al col·le, sí, quin és el millor professor? Se'n recordarà d'un, de dos, com a molt, tres.
1: Mira,
5: però no se'n recordarà ni de set, ni de vuit, ni de deu, perquè són assignatures que ha tingut.
1: No sé què dir-te, jo me'n recordo bastant de tots els professors que he tingut.
5: Vale, perquè s'has tingut molt bons, Mercè,
1: però
5: recordo els bons.
1: Precisament, mira, dels dolents també, el dia de Sant Jordi em vaig trobar la meva profe d'anglès a l'institut, i ostres, estàvem allà pagant els llibres i me la vaig mirar, vaig tardar una estona a reconèixer-la i quan vaig arribar a nivell de cap vaig dir, ostres, si és la meva profe de, no sé, potser no me'n recordo del nom, però me'n recordo d'ella, me'n recordo les seves classes i bueno, vaig estar enronant amb ella i em va fer molta il·lusió però me'n recordo bastant de tots els professors. Jo no sé si és perquè eren bons o eren dolents, però et marquen d'alguna manera, són persones que els atens moltes hores.
5: I després, una cosa que no he dit, els calés que traguessin dels professors els podien treure dels nostres polítics tranquil·lament.
1: Bueno,
5: cap problema amb això,
1: però escolta, tu
5: i encara els hi sobraria calés.
6: No faran mai aquesta llei que dius, tu no la faran mai.
1: Tu parlaves
6: dels seus calés van a treure.
1: Tu parlaves del sou dels professors.
5: Clar, jo ho faria així, eh?
1: Però per exemple, un professor ha de cobrar menys que un jugador de futbol?
5: T'ho plantejo diferent. Un professor ha de cobrar menys que un metge? O més que un metge?
3: Pregunto. A veure, que toquem coses diferents.
2: Municipal,
3: els jugadors de futbol són una empresa privada que els hi paga. No té res a veure. Parlem de la funció pública. Un professor en la funció pública, naturalment tots els professors del mateix grau han de cobrar el mateix, tots els directors d'escola han de cobrar el mateix, siguin de l'escola que sigui. Bueno, i els metges els hi passa igual. Un metge de l'Hospital de Figueres hauria de cobrar un especialista, el mateix que un especialista d'un hospital de Saragossa, un hospital públic d'allà on sigui.
5: Ja, però si ets bo, has de cobrar més, no?
3: Bueno, si ets bo te'n vas a la privada.
5: No, però clar.
3: I a la privada ja et pagaran més.
5: Però Toni, però si ets bo has de cobrar més, no? O no? O sigui, si ets dolent has de cobrar igual que un altre que és normal? Pregunto.
3: Bueno, no, que no. Si no ets bo ja no t'agafaran, clar. Ja no contractaran. No, ja.
4: La primera cosa que s'hauria d'aconseguir és com es controla el personal. És a dir, no, el que no pot ser és que una persona hagi de fer, en aquest cas, oposicions i quan tingui la plaça ja no el puguin tocar mai més, perquè això és l'esca de que es posi a jaure. És a dir, una persona té un... Com en l'empresa privada, tu tens un lloc de treball, però si tu no fas el que has de fer, hi ha algú que et diu, escolta, la porta és allà.
5: Exacte.
6: Aquest és un motiu perquè hi ha tanta gent que es fa mestre.
1: Clar.
6: Per l'estabilitat. I tu dius, bueno, jo començaré guanyant potser 1.700 euros, que no està malament en vista de la situació laboral del país, però aviat iré pujant, i els triennis, i aquí i allà, i cada any són funcionaris, cada any van pujant, aquí no s'escapa ningú, que pugen
1: un dos. Però clar, que quan vivim en un país que l'objectiu màxim, o per poder-te guanyar bé la vida, o tenir una estabilitat, és fer-se funcionari, és que alguna cosa no funciona a nivell d'economia.
4: Després s'haurien de reciclar la gent s'haurien de reciclar. Clar, i hauria de ser obligatori el reciclament.
5: Això que és per un funcionari, dir-li això, li entra
4: recolus
5: o cosa d'aquestes, no?
2: Però després quan ve l'informe PISA i et diu que en matemàtiques anem fatal i que no sé què anem fatal,
6: en
2: el contingut de l'ensenyament tampoc hi entrem i donem per suposat que els nostres fills tenen els millors professors i que el contingut d'aquests anys a l'escola
5: com,
2: serà...
5: I com s'aconsegueix el contingut?
2: Aquesta és una pregunta clau. Aquesta.
1: El contingut se suposa que està legislat, no? Hi ha unes lleis educatives que diuen cap on ha d'anar el contingut.
4: Però mira, jo abans he parlat de física quàntica. Primer, quan nosaltres estudiàvem, d'això ni se'n parlava, de la física quàntica. Si no hi ha un reciclatge per part dels professors, continuaran ensenyant la poma d'en Newton.
1: Clar.
2: Sí, teníem la matemàtica moderna que va aparèixer en aquell moment,
4: Teories de conjunts.
2: Les teories de conjunts, sí.
1: Però això a nivell de tot el treballador públic, no només el professorat.
3: No. Bueno, però escolta'm una cosa, jo sempre poso un exemple de la funció pública. Tu vens a la privada i tu fas 1.000 fotocòpies cada hora. Entres a treballar a la funció pública, a la Diputació, un Ajuntament, un Consell Comarcal, i resulta que tu fas 1.000 fotocòpies i els companys et miren malament, perquè, clar, ells només feien 100. Però resulta que els que estan per sobre d'ells, els que manen, passen de tu. Si Just fas 1.000 o 100, els és igual. Escolta'm, i a més a més, tu cobres el mateix, perquè tu tens una categoria, i per tant, com que està estipulat que aquella categoria tu ets un C2 o un C3 i tots els C2 cobren el mateix, a part de l'antiguitat d'això, tu cobres el mateix. Aquell que feia 1.000 fotocòpies, al cap d'una setmana, veu com va tot i fa 100 fotocòpies.
6: Després cada un està...
1: Clar, llavors tu si tu fent 100 fotocòpies estàs bé amb tu mateix, clar...
6: I cada un té el seu lloc de treball amb unes tasques específiques que ha de fer. I el primer que et dirà un funcionari serà: ui, això no és pas del meu nivell, no me toca a mi, has d'anar en aquell, en l'altre.
2: Passaràs la pilota.
1: Però així se'ns va. Si hi hagués més gent que se sentís responsable de la seva feina, diu: jo haig de fer, si faig 100 fotocòpies, jo no em sento bé a mi mateix, jo faig la feina per sentir-me bé a mi mateix.
6: Però aquí tornem a estar aquest pensament, Alicia. Ja. Les coses no són així.
1: Clar. Ja.
6: És que si no, si un gat condeix, pensa: oh, mira que bonic és el món aquí, i d'allons sis, vindrà una guilla i se'l menjarà en seguida. Ha de veure
5: això,
6: la realitat.
5: Amb això et dono la raó.
6: I nosaltres hem de veure la realitat.
5: Amb això et dono la raó, pensant en Walt Disney. Tu saps el Rei León i aquestes coses, que és el Rei León i Blancaneus i tot
6: sí,
5: això.
6: Sí,
5: ens han enxufat Walt Disney des del principi, i ara sortim al carrer i anem a parlar amb gossos, i parlem amb lleons, no? I saps? Sapiguem que el lleó pot fotre una caixarada, o el gos te pot fotre... No, jo t'entenc, jo t'entenc.
6: Jo que soc pescador, anava a pescar amb un nano que era testigo de Jehovà. Uh-huh. I aquell me deia, un nano, molt bon nano, malament meu, i me deia: és que en el nostre paradís els lleons menjaran herba i estarem tots... Jo dic: bueno, jo, si vaig al teu paradís, jo del lleó m'apartaré tot el que pugui, no sigui que... Vull dir que cada un...
2: Clar, no. Ah, sí, tenen un paradís.
1: Jo...
6: Sí, és que tots estan... Sí, bueno.
1: Soc molt Alicia, jo, em sap greu.
6: No, és una manera...
1: Si no, no sobreviuríem, si no fóssim tan alícies, eh? També t'ho dic. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Tornarem ben puntuals demà dijous amb més tertúlia, eh? De ben segur que irem comentant el que vagi succeint, tant amb la visita del Papa, els mestres, o tot el que vagi passant d'actualitat, aquí a la tertúlia, com sempre, amb el suport de Gestoria Fernández. Que passeu un molt bon dia. Adéu-siau.

0: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Punt àlgid avui de la visita del Papa a Catalunya. Lleó XIV beneirà avui la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona. Aquest és l'acte sobre el qual pivota el viatge apostòlic del Pontífex i coincideix també amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Abans, l'agenda del Sant Pere té altres plats forts, com ara la pregària que encapçalarà a l'abadia de Montserrat, on es preveu l'assistència d'unes 8.000 persones. En l'àmbit més social, Lleó XIV visitarà en una estona la presó de Brians 1, una mica abans de les 11 del matí. Anem a saber quin és l'ambient aquí a les portes de Brians, on hi tenim a la nostra companya, l'Anna Ruiz. Anna, quin és l'ambient que respira? Bon dia.
3: Hola, bon dia, Maria. Som a l'espera que a aquesta hora, d'aquí uns minuts, arribi el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i poc després també d'arribar el president català, Salvador Illa, tots dos. Hauran de rebre al Papa l'arribada del Pontífex. S'espera entre les 10 i 20 i les 11 del matí. I aquí, al centre penitenciari de Brians 1, esperen ja el Pontífex 80 interns, 22 d'ells són dones, i dues d'aquestes dones són la Montserrat i la Josefina, són les dues recluses que parlaran directament amb el Papa i traslladaran al Pontífex la seva crònica, la seva història personal i vital. La música tindrà també, Maria, un paper destacat al llarg de la visita del Papa, perquè l'acte s'obrirà amb una interpretació de la cançó Ayúdame a caminar, interpretada per les mateixes internes de la presó i en castellà, tot i que després també interpretaran els interns dues peces musicals en català, l'última, el Virulai, que servirà per posar el punt i final, la cloenda d'aquest acte dins del programa de la visita del Papa a Barcelona i Catalunya. A aquesta hora sabem que el Papa es traslladarà a l'abadia de Montserrat en cotxe, però que té a la seva disposició un helicòpter per fer aquest trasllat, i en aquests moments veiem només la caravana de cotxes oficials, però tot apunta que ja ha arribat o està a punt de fer-ho al ministre de l'Interior.
2: Gràcies, Anna. Estarem pendents. Bon dia.
3: Bon dia.
2: I 45.000 estudiants s'enfronten avui al segon dia d'exàmens de la selectivitat. Ho han fet amb els exàmens d'Història i Filosofia, que han començat a les 9 del matí. A segona hora triaran entre les optatives, volíem dir, d'anàlisi musical, dibuix tècnic, ciències generals, llengua i cultures llatines i matemàtiques. I per la tarda serà el torn de biologia, disseny, funcionament de l'empresa, literatura catalana i també tecnologia i enginyeria. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Picalletres. Presenta Tina Forés.
1: Salutacions des dels estudis de la xarxa de comunicació local, on estem preparades i preparats per celebrar la primera de les dues semifinals del Picalletres radiofònic d'aquesta temporada. Pel programa han passat 40 centres que han treballat de valent per intentar formar part del Picarrànquing final. Volem donar les gràcies a cadascun dels centres participants pel seu esforç i la seva bona feina. Quatre centres són els que han aconseguit situar-se en el rànquing final i avui dos d'ells es disputaran un lloc per a la gran final. Tenim moltes ganes de veure com es desenvoluparà el concurs avui i quin equip ho aconseguirà. No volem començar sense recordar que els criteris lingüístics en què es basa el nostre programa són els que determinen les dues entitats que col·laboren amb nosaltres, l'Institut d'Estudis Catalans i el Centre de Terminologia TERMCAT, que vetllen per la nostra llengua. Dit això, no esperem més i comencem. Primera semifinal d'avui comptem amb dos equips de tres estudiants de segon d'ESO que concursen en representació dels seus respectius centres. Els voleu conèixer? Doncs anem cap a Barcelona i cap a Montblanc.
0: Picalletres, a la teva emissora local.
1: Contactem amb la Lola Santiago, que ens parla des de BTV Ràdio a Barcelona. Lola, qui són les nostres joves protagonistes i en nom de quin centre concursaran?
2: Hola, Tina, doncs tenim per aquí a la Mar, la Júlia i la Jana. Elles són alumnes de l'escola Sadako i venen amb les piles ben carregades per intentar guanyar-se un lloc a aquesta gran final del Picalletres. Si us sembla, els hi passem el torn de paraula i així també les coneixeu una miqueta millor.
3: Hola, em dic Maribar i m'agrada anar al mar.
4: Hola, em dic Júlia Martí i m'agrada molt jugar a vòlei i ballar.
5: Hola, em dic Jana i m'agraden molt les vacances.
1: Saludem afectuosament els oients i us donem la benvinguda, concursants, que tingueu molta sort. Anem ara cap a Ràdio Montblanc. Gemma Bufies, qui són les participants que t'acompanyen avui en representació de quin centre juguen?
6: Hola, bon dia. Doncs aquí tenim la Mar, la Nit i l'Ona. Elles són de l'Institut Martí Lomà i també venen amb moltíssimes ganes d'arribar a aquesta gran final. Els hi passo la paraula, que es presentin.
7: Hola, em dic Mar Sierra i m'agrada llegir.
8: Jo sóc la Nit i també m'agrada llegir.
9: Hola, jo em dic Ona i m'agrada molt l'esport.
1: Us desitgem el millor també a vosaltres. Haver arribat fins aquí ja suposa haver fet una bona feina. Així que ara, a mantenir-se en un bon nivell per intentar aconseguir un lloc a la gran final i a gaudir. I no podem començar aquesta semifinal sense saludar, com sempre, a la nostra avaluadora preferida, que segur que us desitja el millor. Hola, jurat.
10: Hola, Tina. Hola, concursants. I tant. Espero que feu un gran programa, que ens deixeu bocabadades amb la vostra participació. Som en una semifinal i això promet, Tina. Molta sort a totes.
1: Oh, i tant que promet. Estic segura que les concursants intentaran esforçar-se al màxim per aconseguir una bona quantitat de punts. Sort! Coneixeu les normes del concurs perfectament, però per si de cas en repassem algunes de bàsiques. En cada prova de lletrets jugareu fins que cometeu una errada. Si això passa, li tocarà el torn al següent concursant del vostre equip. Si les tres concursants us equivoqueu a la mateixa prova, no podreu participar fins a la prova següent. Ara sí, comencem!
0: A lletrejar.
1: Comencem amb el primer nivell de lletreig. Aquí les paraules són curtes, de fins a 7 lletres i fàcils, i donen 100 punts per encert. Teniu 60 segons per lletrejar el màxim nombre de paraules possible. Ànim, que en podeu fer unes quantes, si us ho proposeu. Comencem amb l'escola Sadako. Mar, preparada?
3: Sí.
1: Temps. Capota.
3: C-A-P-O-T-A.
1: Úter.
3: U amb accent T-E-R.
1: Aliança.
3: A-L-I-A-N-C, trencada A.
1: Declivi.
3: D-E-C-L-I-V-I.
1: Abastar.
3: A-B-A-S-T-A-R.
1: Malgrat.
3: M-A-L-G-R-A-T.
1: Lèxic.
3: L-E amb accent obert, X-I-C.
1: Blaveta.
3: B-L-A-V-E-T-A.
1: Casc.
3: C-A-S-C.
1: Orga.
3: O amb accent...
10: No porta accent.
1: Júlia. Rècord.
4: R-E amb accent obert, C-O-R-D.
1: Vieira.
4: V-I-E-I-R-A.
2: Tristó.
4: T-R-I-S-T-O amb accent tancat.
10: No porta accent, acaba amb O-R.
2: Jana. Pintura. Doncs, noies, molt bona arrencada. Heu fet un total de 11 encerts que sumen 1.100 punts al vostre marcador. És el torn ara de l'Institut Martí Lomà. Preparada, Mar?
7: Sí.
2: Temps. Primat.
7: P-R-I-M-A-T.
2: Òrbita.
7: O amb accent obert, R-B-I-T-A.
2: Axioma.
7: A-C-C-I.
10: És una X.
2: Nit. Budisme.
7: B-U-D-I-S-M-E.
2: Amanir.
7: A-M-A-N-I-R.
2: Turca.
7: T-U-R-C-A.
2: Símil.
7: S-I amb accent M-I-L.
2: Taverna.
7: T-A-V-E-R-N-A.
2: Suor.
7: S-U-O-R.
2: Nevat.
7: N-E-V-A-T.
2: Luxació.
7: L-U-X-A-C-I-O amb accent tancat.
2: Gendre.
7: G-E-N-D-R-E.
2: Sentida.
7: S-E-N-T-I-D-A.
2: Zona.
7: Z-O-N-A.
2: Doncs molt bona arrencada a vosaltres també, noies. En aquest cas heu fet 12 encerts que sumen 1.200 punts al vostre marcador. Passem de seguida a la prova següent.
0: L'intrus.
2: Ja sabeu que en aquesta prova heu de trobar una paraula intrusa que s'amaga entre tres paraules que us diré a cada equip. Si l'encerteu, sumareu 200 punts, però si us equivoqueu, hi haurà rebut.

0: verbs com ara esbrinar, investigar, descobrir, escatir, inquirir i no pas averiguar.
1: Doncs 200 punts que sumeu al vostre marcador i ara és el torn de l'Institut Martí Lomà. Les vostres paraules en plural són les següents: fatxes, xutxes, ratxes.
2: Xutxes.
0: Correcte també. En català, els dolços i confitures fets més per plaure el paladar que per nodrir es diuen llaminadures, llapolies, gourmanderies, però no xutxes.
1: Doncs 200 punts que també sumeu al vostre marcador i ara tornem a lletrejar.
3: A lletrejar.
1: El segon nivell conté paraules més llargues, de 8 a 10 lletres, i ja poden dur alguna complicació més que la primera, com sabeu. Per això també donen més premi, 200 punts per encert. Novament teniu 60 segons de temps. Escola Sadako, és el vostre torn. Preparada, Júlia?
4: Sí.
1: Temps. Malaurat.
4: M-A-L-H-A-U-E.
0: No per tac.
1: Jana, cinèfiles.
5: C-I-N-E amb accent obert, F-I-L-S.
1: Reactivar.
5: R-E-A-C-T-I-V-A-R.
1: Corredissa.
5: C-O-R-R-E-D-I-C.
0: Dues esses.
1: Mar, finament.
6: F-I-N-A-M-E-N-T.
1: Mercantil.
0: M-A-R-C. És una E, no una A.
1: Doncs en aquest cas heu fet 3 encerts que sumen 600 punts al vostre marcador. És el torn ara de l'Institut Martí Lomà. Nit, preparada?
2: Sí.
1: Temps. Conseller.
2: C-O-N-S-E-L-L-E-R.
1: Àgilment.
2: Amb accent G-I-L-M-E-N-T.
1: Pressionar.
2: P-R-E-S-S-I-O-N-A-R.
1: Sacrilegi.
2: S-A-C-R-I-L-E-G-I.
1: Mercaderia.
2: M-E-R-C-A-D-E-R-I-A.
1: Atrocitat.
2: A-T-R-O-C-trencada.
0: És una C.
1: Ona. Químiques.
2: Q-U-I-M.
0: La I porta accent.
1: Mar. Acolorit.
2: A-C-O-L-O-R-I-T.
1: Imparable.
2: I-M-P-A-R-A-B-L-E.
1: Agitador.
2: A-G-I-T-A-D-O-R.
1: Doncs aquesta última paraula també ha entrat just a temps, per tant heu fet un total de 8 encerts que sumen 1.600 punts al vostre marcador. I és el moment ara de saber com va aquest recompte general de punts. Jurat, t'escoltem.
0: Doncs les puntuacions en aquests moments són les següents. L'Escola Sadako de Barcelona ha aconseguit fins ara 1.900 punts i l'Institut Martí Lomà de Montblanc n'ha aconseguit 3.000.
1: Doncs l'Institut Martí Lomà, que de moment es posa per davant en aquest marcador, i el picalletres no s'atura, així que passem a la prova següent. A la prova musical d'avui tenim el grup Cel Obert, format pel Miquel Freixas, la Laia Camps i el Martí Vila, tres joves de Cassà de la Selva, Vacarisses i Tremp. Es van conèixer estudiant a l'ESMUC i van decidir impulsar aquest projecte musical que camina a l'entorn de l'indie pop. Van començar el seu camí el 2023 i el 2024 van treure el seu primer àlbum, Llum, al qual li va seguir Ombres, el 2025. Avui escoltarem la cançó Bar de l'Eixample, inclosa dins l'EP Xamfrà, publicat aquest mes d'abril de 2026. Pareu bona atenció a la lletra, ja que després us faré dues preguntes, una a cada equip, i tindreu l'oportunitat, si l'encerteu, de guanyar 200 punts. Si no l'encerteu, hi haurà rebot per a l'altre equip. Vinga, escoltem Cel Obert i el seu Bar de l'Eixample.

0: enganxa el de cel obert. Espero que hàgiu estat ben atentes a la lletra, perquè ara és quan podeu guanyar 200 punts o fins i tot més si enxampeu un rebot. Passem a les preguntes.
1: Ho has sentit?
0: Escola Sadako, vinc amb vosaltres. 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. Quants anys fa que estan junts els protagonistes de la cançó?
2: 7.
3: Correcte, escoltem-ho.
4: I jo pensant aquest dissabte ja farà 7 anys.
0: Molt bé, doncs 200 punts que sumeu al vostre marcador. Ara és el torn de l'Institut Martí Lomà. La vostra pregunta és la següent. La protagonista recorda la primera cita que van tenir. De quin color eren els pantalons que portava la seva parella en aquella cita?
2: Blaus.
3: Correcte, escoltem-ho.
4: Tu portaves aquells pantalons blaus.
0: Doncs 200 punts que també sumeu al vostre marcador i moment ara de tornar a lletrejar la prova per excel·lència del Picalletres.
1: A lletrejar.
0: Les paraules del tercer nivell són més difícils i més llargues. Tenen com a mínim 11 lletres i també donen més punts cada una, concretament 300. De manera que en podreu sumar molts si les lletregeu bé. 60 segons de temps per lletrejar tantes paraules com pugueu. Comencem amb l'escola Sadako. Jana, preparada?
2: Sí.
0: Temps. Impermeable.
2: I-M-P-A-R.
3: És una E, no una A.
0: Mar. Paisatgístic.
2: P-A-I-S-A-G.
3: T-G.
0: Júlia. Originarien.
5: O-R-I-G-I-N-A-R-I-E-N.
0: Incomoditat.
5: I-N-C-O-M-O-D-I-T-A-T.
0: Horitzontals.
5: H-O-R-I-T-Z-O-N-A-L-S.
3: T'has deixat la T?
0: Doncs en aquest tercer nivell de lletret ja heu fet dos encerts que sumen 600 punts al vostre marcador. És el torn ara de l'Institut Martí Lomà. Preparada, Ona?
2: Sí.
0: Temps. Inferioritat.
2: I-N-F-E-R-I-O-R-I-T-A-T.
0: Pràcticament.
2: P-R-A, amb accent obert, T.
3: T'has deixat la C abans.
0: Mar, legalitzaran.
6: L-E-G-A-L-I-T-Z-A-R-A-N.
0: Malabarisme.
6: M-A-L-A-B-A-R-I-S-M-E.
0: Curtmetratge.
6: C-U-R-T-M-E-T-R-A-T-G-E.
0: Primaverals.
6: P-R-I-M-A. A, B, baixa, E, R, A, L, S.
0: Farmacèutica.
6: F, A, R, M, A, C, E, amb accent obert.
0: Doncs en aquest cas vosaltres, en aquest tercer nivell de lletret, ja heu fet 5 encerts que sumen 1.500 punts al vostre marcador. I ens trobem ja a la recta final del programa, però abans repassem les puntuacions amb l'ajut de la nostra jurat. Jurat, tens la paraula.
3: L'escola Sadako té acumulats fins ara un total de 2.700 punts i l'Institut Martí Lomà en té un total de 4.700.
0: Doncs amb aquests resultats arribem a la darrera prova del Picalletres, una prova en la qual heu de lletrejar moltes lletres, però d'una sola paraula. També us pot donar molts punts perquè, com sabeu, teniu la possibilitat de multiplicar la vostra puntuació i potser conquerir la primera plaça del programa d'avui, i això significarà que sereu finalistes. Vinga, doncs, últim esforç.
1: La mega paraula.
0: El funcionament de la prova és molt simple. Heu d'apostar una quantitat dels vostres punts i triar una representant de l'equip que tindrà 15 segons de temps per lletrejar. Si ho fa correctament, sumareu els punts apostats, però si no, els restareu. Vinga, doncs, a les dues ràdios. Escollim les dues representants que faran el lletreig. Lola Santiago, qui serà la concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la mega paraula?
7: Doncs ho farà la Júlia.
0: Gemma Bufies, qui és la concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la mega paraula?
7: Serà la Mar.
0: Doncs ara, a tots dos equips us demano que penseu una aposta i que la custodieu bé. Tots dos equips competiu amb la mateixa paraula, per tant, desconnectarem una emissora en cada moment de lletreig perquè així no us escoltareu i podreu participar en igualtat de condicions. Desconnectem ara, doncs, de Ràdio Montblanc. Gemma Bufies, fins ara.
7: Adeu.
0: Comença la prova a l'escola Sadako. Estàs preparada, Júlia?
2: Sí.
0: Doncs som-hi. Avui parlem de l'acció o l'efecte de treure la cafeïna d'una substància, d'una beguda. Com sabeu, hi ha refrescos que no contenen cafeïna, així com també cafè que no en porta. I és que la cafeïna pot provocar insomni, nerviosisme, hipertensió. I és millor evitar-la si sabem que podem patir alguns d'aquests efectes secundaris. Doncs bé, la mega paraula d'avui és el substantiu descafeïnament.
2: Descafeïnament.
3: Endavant.
2: D-E-S-C-A-F-E-I amb dièresi N-A-M-E-N-T.
0: Molt bé, Júlia, doncs has lletrejat la mega paraula correctament. I per tant, ara serà el torn de l'Institut Martí Luma. Per tant, desconnectarem de BTV Ràdio. Lola Santiago, fins ara.
8: Fins ara.
0: Institut Martí Luma, sou a punt? Estàs preparada, Mar?
6: Sí.
0: Doncs som-hi. Avui parlem de l'acció o l'efecte de treure la cafeïna d'una substància, d'una beguda. La xocolata, per exemple, té cafeïna de manera natural, però com sabeu, hi ha refrescos que no en contenen, així com també cafè que no en porta. I és que la cafeïna pot provocar insomni, ansietat, i és millor evitar-la si sabem que podem patir alguns d'aquests efectes secundaris. La mega paraula d'avui és el substantiu descafeïnament.
6: Descafeïnament.
3: Endavant.
6: D-E-S-C-A-F-E-I amb dièresi N-A-M-E-N-T.
0: Molt bé, Mar, has lletrejat la mega paraula correctament. Per tant, molt bona participació en aquesta prova i ara heu de descobrir també com ho ha fet l'equip contrincant i, per tant, qui guanya aquest programa d'avui i aquesta plaça a la gran final. Connectem, per tant, de nou amb les dues ràdios. Ara ens cal veure quants punts s'hi ha jugat cada equip. I concursants, ara sabreu com ha lletrejat la mega paraula, l'equip contrincant i si sumarà o no els punts que hi ha apostat. Lola Santiago, quants punts ha apostat el teu equip?
8: Doncs tot, és a dir, 2.700 punts.
0: Han fet una aposta valenta d'aquests 2.700 punts. I Gemma Bufies, quants punts ha apostat el teu equip?
7: 1.000 punts.
0: 1.000 punts apostats per aquesta banda. Doncs ara sí, concursants, és el moment que conegueu com ho ha fet l'altre equip. L'escola Sadako ha lletrejat la mega paraula... Correctament. I l'Institut Martí Lomà ha lletrejat la mega paraula. Correctament també. Només ens queda saber quin equip ha quedat per davant avui en el marcador i per tant es convertirà en el primer finalista del Picalletres Ràdio d'aquesta temporada. Quins nervis. Jurat, quan vulguis.
3: Doncs les puntuacions d'aquesta primera semifinal han quedat molt igualades, finalment. Som-hi, doncs. L'escola Sadako de Barcelona ha aconseguit finalment 5.400 punts i l'Institut Martí Luma de Montblanc n'ha aconseguit 5.700.
0: Per tant, ja tenim el primer centre finalista d'aquesta gran final i, per descomptat, el guanyador d'aquest programa d'avui, en aquest cas l'Institut Martí Luma. Anem a parlar amb ells. Gemma Bufies, com esteu per aquí?
7: Home, jo diria que la paraula és eufòriques.
9: Estem molt contentes.
10: Sí, totalment.
0: Us ho esperàveu o no?
10: No.
0: Heu de tenir més confiança en vosaltres mateixes, que ho feu molt bé, dones.
9: Gràcies.
0: A veure, quina prova us ha costat més en aquesta ocasió?
9: O sigui, el lletreig 3.
0: El lletreig 3, sí. Bé, en els altres heu fet un putimer de punts, o sigui que moltíssimes felicitats. Enhorabona, noies, perquè la primera plaça de la gran final és vostra, per tant ara us toca celebrar-ho i a preparar-vos molt bé per aquesta gran final. Però no volem deixar de parlar tampoc amb l'altre centre, l'escola Sadako, que com heu vist han estat uns marcadors molt ajustats i que per ben pocs punts us heu quedat a les portes d'aquesta gran final. Lola, Santiago, com estan els ànims per aquí?
8: Doncs una mica més baixos, no estan tan contentes, estan una mica tristes, però bueno, ho han fet molt bé, al final ha quedat bastant ajustat i han participat. No sé si elles volen dir alguna cosa, però bueno.
0: Que diguin, estan... que diguin, no i tant.
11: Bueno, nosaltres esperàvem guanyar, però...
2: Veníem amb moltes ganes.
0: Clar.
11: Bueno, participar, no?
0: Noies, sí. Però us heu de quedar amb que gairebé aconseguiu aquest lloc a la gran final i que ho heu fet super, super bé. Per tant, felicitats també a vosaltres pel bon paper que heu fet i us aneu d'anar super orgulloses, d'acord?
2: Sí.
0: Perfecte, sí. Així m'agrada. Doncs molt bé, noies, felicitats també a vosaltres. I a mi només em queda acomiadar una mica el programa, no? Per tant, Lola, Santiago, concursants, moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres, i Gemma Bufies i concursants, també moltes gràcies per la vostra feina d'avui.

0: El final del Picalletres s'acaba aquí, ja tenim el primer centre finalista i d'aquí a no res en coneixerem el segon. Esperem que hàgiu gaudit tant com nosaltres i us convidem a escoltar-nos tantes vegades com vulgueu a la vostra ràdio local i també als podcasts de la plataforma La Xarxa Més. Us recordo que tenim una app del Picalletres que us podeu descarregar per entrenar-vos a venir i a concursar i, com no, seguir aprenent sobre el català d'una manera divertida. Moltes gràcies a BTV Ràdio i a Ràdio Montblanc per la seva feina, així com al professorat que prepara els nostres concursants i, com no, a tots els companys i companyes de classe i de curs que animen els seus companys en la seva participació. Tornem ben aviat amb la segona semifinal. Us esperem. Adeu!
1: Pica lletres. Poc a poc i bona lletra.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Si tú ya no me quieres ver, no sé, pero él lo debe ser. La ràdio que ens uneix.
3: No sé a dónde voy, no es real.
4: La teva companyia diària.

0: Un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: Iniciem una nova edició del nostre butlletí de notícies. En aquest 10 de juny, dimecres, els comerciants de Roses alerten d'un possible retorn massiu del Top Manta aquest estiu. Una emoció, una ruptura i una nova llista a les claus que faran Miquel Àngel Castanyo, alcalde de Pont de Molins. Treballadors del Consell Comarcal de l'Alt Empordà denuncien unes condicions laborals deficients. Les vetlladores escolars denuncien precarietat i falta de reconeixement. La Generalitat obre un expedient al càmping de Cadaqués per presumptes irregularitats urbanístiques. La Salle Figueres impulsa dos nous cicles formatius adaptats al món laboral. Els alumnes del Joaquim Cosí recorren Figueres per celebrar els 50 anys d'escola. I Figueres també implanta el nou contracte de residus amb més de 1.000 contenidors nous. Tanquem l'edició del butlletí i ho farem amb en Lluís Mi Pérez des de la xarxa. Aquest és el nostre butlletí.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: Els comerciants de Santa Margarida asseguren que la presència de manters al passeig s'ha reduït notablement aquesta primavera gràcies al reforç policial. Tot i això, alerten que aquesta situació podria canviar amb l'arribada de la temporada alta turística. Segons l'Associació de Comerciants, a partir de l'1 de juliol es podria produir un retorn massiu de la venda ambulant il·legal, aprofitant l'augment de visitants. Els comerciants reclamen mantenir i reforçar els dispositius de control durant els mesos d'estiu per evitar que el fenomen torni a afectar l'activitat econòmica i la convivència en el municipi.
3: Pont de Molins viurà un canvi d'alcaldia el pròxim 18 de juny. Els tres regidors de Junts i el regidor d'Esquerra Republicana de Catalunya cessat, Jordi Carreras, han impulsat una moció de censura contra l'actual alcaldessa Maria Lluïsa Gornay. Si prospera, Miguel Ángel Castaño es convertirà en el nou alcalde fins a les eleccions del 2027. La decisió ha provocat una forta crisi política al municipi, amb Junts per Catalunya a l'Alt Empordà, desmarcant-se públicament de la moció i anunciant que prepara una candidatura completament renovada per als pròxims comicis municipals.
4: Treballadors del Consell Comarcal de l'Alt Empordà han protagonitzat una protesta a l'entrada de l'edifici per denunciar la manca de recursos i unes condicions laborals que consideren insuficients. La plantilla critica que s'hagin desestimat la majoria d'al·legacions presentades a la valoració dels llocs de treball i denuncia la falta de resposta a diverses reclamacions internes. També alerten de la pèrdua de personal, la manca de substitucions i de situacions com la inexistència de vehicles de servei en algunes àrees. Els treballadors reclamen solucions immediates i millores tant salarials com organitzatives.
2: Les vetlladores i vetlladors escolars de Catalunya reclamen millores laborals i denuncien que treballen en condicions precàries i externalitzades, tot i assumir responsabilitats educatives dins dels centres. El col·lectiu, que s'ha organitzat recentment en una xarxa catalana, assegura que són una peça imprescindible de l'escola inclusiva, però que sovint es troben invisibilitzats. També alerten de situacions de manca de recursos, jornades fragmentades i episodis d'agressions sense una resposta adequada per part de l'administració. El seu objectiu és aconseguir més reconeixement i una millora de les seves condicions de treball.
5: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: La Generalitat ha obert un expedient urbanístic al càmping Wicamp de Cadaqués després d'una inspecció prèvia realitzada per l'Ajuntament. El consistori assegura que va detectar incompliments respecte a la llicència concedida i va traslladar la documentació al govern abans que SOS Costa Brava presentés la seva denúncia. Actualment l'expedient es troba en fase d'al·legacions. L'Ajuntament defensa que ha actuat d'acord amb la legalitat i rebutja les acusacions d'opacitat formulades per l'entitat ecologista.
4: La Salle Figueres ampliarà la seva oferta educativa amb dos nous cicles formatius, orientats als àmbits del comerç i de l'atenció a les persones amb dependència. Els estudis s'han dissenyat en col·laboració amb empreses del territori per donar resposta a les necessitats reals del mercat laboral. A més, els alumnes podran combinar la formació amb pràctiques remunerades, afavorint així una ràpida inserció professional. El centre destaca que aquests cicles també permeten continuar els estudis cap a graus superiors i la universitat.
2: Els alumnes de l'escola Joaquim Cosí de Figueres han participat en una jornada especial amb motiu del cinquantenari del centre. Els escolars han recorregut diversos espais vinculats a la figura del farmacèutic Joaquim Cosí, guiats pels alumnes de sisè. Durant la sortida també han estat rebuts per l'alcalde Jordi Masquef a l'Ajuntament, amb una celebració que ha finalitzat el Parc Bosc amb un esmorzar conjunt per reforçar els vincles entre l'escola, l'alumnat i la ciutat.
3: Figueres inicia el desplegament del nou servei de recollida de residus, el primer gran canvi en 25 anys. El contracte, valorat en 38,7 milions d'euros i amb una durada de 8 anys, començarà el 15 de juny, amb una campanya informativa als comerços. El nou model incorporarà la recollida porta a porta per als establiments, més d'un miler de contenidors nous amb 5 fraccions, inclosa l'orgànica, i una vintena de vehicles renovats. La implantació es farà de manera progressiva fins al proper mes de novembre.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal. El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
6: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661-98-33-86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
2: Amb el patrocini de Llenyes Empordà arriba aquesta previsió del temps que ens acosta en Luismi Pérez des de la xarxa de comunicació local per aquest 10 de juny. Luismi, bon dia.
7: Bon dia, ha estat plovent les últimes hores a moltes comarques de Girona i, de fet, fins aquest mig matí els núvols han de ser els dominants, encara amb alguns remeis, alguns plogims, algunes pluges locals, no pas tempestes fortes, però sí que a molts indrets, sobretot quan més cap al sud i la Costa Brava, tindrem aquests moments de mullena, especialment a la Selva, cap al Gironès, també a la comarca del Baix Empordà. Ja diem, qualsevol racó de Girona tindrà aquests núvols més abundants a hores d'ara, després s'aniran trencant durant la tarda, temps que portarà algunes clarianes. Igualment, no quedarà un cel del tot destapat a tot arreu, perquè, per exemple, entre la Cerdanya, el Ripollès i la Garrotxa, tindrem estones de cel un palet més carregat. I avui tira un palet cap avall la temperatura, un parell de graus respecte a ahir. Per tant, de moment, la calor intensa la deixem aparcada. Sí que a hores d'ara l'ambient és més aviat agradable i amb un palet de vent que sobretot anirà bufant cap a la Costa Brava, tramuntana. N'estem pendents a la xarxa.
6: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
8: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
6: Truca a l'Alfred 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
5: I la informació continua a empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
9: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
8: La teva companyia diària.
2: Mira, sí, 10 i 38 minuts al matí després de l'informatiu.
0: Un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
2: Aquí estem des del 107.3 FM amb la música de Alex Warren i el seu Fever Dream en aquest matí més fresquet d'avui dimecres 10 de juny.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Si vols fer la compra bé, estan a Carrefour.
2: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 10 de juny tens el pit de pollastre filetejat Carrefour al mercat format estalvi a un preu imbatible de 5,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
3: Manolada 2026. Amics de Manoli Palol Sabaldoria. Aquest proper 14 de juny, passejada pels Aiguamolls de l'Empordà. A les 9 del matí, trobada a l'aparcament de cotxes del Mas Matà, direcció Campinal Mata. Cal portar esmorzar, aigua, gorra i bon calçat. És una matinal, però hi ha la possibilitat de dinar al xiringuito dels Aiguamolls. Els guies d'Amics de Manol. No cal inscripció prèvia. Recordeu, el 14 de juny, passejada pels Aiguamolls de l'Empordà. Organitza Associació d'Amics de Manol i Palol Sabaldoria de Vilafant. Una mica, ja que fa una mica de fresqueta, una mica de caloreta, amb aquest Llamas, la cançó de Bombay.

0: Sopar espectacle de la colla Dolça Tardor a Figueres. 25 anys ballant. Adquisició de tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral, al carrer Poeta Marquina 2 a Figueres. La festa serà l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya de Figueres. Recordeu, sopar espectacle de la colla Dolça Tardor. 25 anys ballant. Us esperem l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya. Podeu adquirir els tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral de Figueres. Us hi esperem.
1: L'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant i l'Ajuntament informen que els dies 24 i 29 de juny l'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant estarà tancat al públic per ser dies festius. 24 i 29 de juny, l'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant estarà tancat per ser dies festius. Informació de l'Ajuntament de Vilafant.
0: Una mica de natació, vinga, a veure si ens posem al dia, que d'aquí 4 dies estarem a la platja o a la piscina i hem de nadar. Swim, és la cançó dels BTS.

0: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I tornen els 10 dies Kia ampliats fins al 21 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, socio oficial de la FIFA.
1: Vine a Texauto Motor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.
2: Tenim una connexió psíquica amb Aitana.

0: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.
2: Alejandro Sanz, que està de gira per tot Espanya. Anem a recuperar una de les grans peces. En té moltes, eh? Palmeras en el jardín, Alejandro Sanz.

0: Preciosa peça musical, aquestes són les cançons que ens agraden naturalment i que naturalment estem sempre aquí oferint-te des de l'AFM. Clau de Sol organitza el Dinar del Soci a l'Àgora, al costat del pavelló de Vilafant. El dissabte 20 de juny a partir de 3 quarts de 12 del migdia. Entrada gratuïta als socis, 30 euros als acompanyants. Cal portar plats, coberts i gots. Obligatori portar el carnet de soci i el tiquet del dinar s'ha d'agafar abans del dia 11 de juny. El menú fideuà amb alioli, cap de llom amb bolets, gelat, aigua, pa, vi, gassosa i cava, cafè amb gotes, dinar a les 2 del migdia. I una exposició de quadres dels alumnes de l'antiga aula de pintura. Ball de fi de festa amb l'orquestra Monte Carlo. Tindrem activitats entre les 12 i les 2, com balls en línia, sevillanes, musicoteràpia, playback, sardanes, balls d'època. Informació i inscripcions al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75. Camp dels Enginyers, Lluís Riera, 606-59-91-19. I a les Forques, Antoni Caselles, al 609-45-07-41. Recordeu, dissabte 20 de juny, dinar dels socis de Clau de Sol a l'Àgora. Us hi esperem.
1: Oye, la vi.
2: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
1: Con su amiga en una calle de Madrid.
2: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: Com ens agrada aquesta peça? És una versió nova, diferent, però una versió d'una cançó que ja coneixíem. Juan Magán i Omar Montes, Ayer la vi. Amb ell fins al butlletí de les 11.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pendents avui del segon dia de la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya, el dia més important, ja que beneirà la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, que coincidirà també amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Perquè fa els actes d'aquest matí, encapçalarà també una pregària a l'abadia de Montserrat al migdia, on es preveu l'assistència d'unes 8.000 persones. Ho farà després de visitar la presó de Brianzú, que serà la primera vegada que un pontífic visiti una presó a Espanya. Anem a saber quin és l'ambient a les portes de Brianzú. Allà hi tenim a la nostra companya, l'Anna Ruiz. L'arribada del Papa es preveia fa 10 minuts. S'han complert aquests terminis, Anna, bon dia.
3: Hola, Maria. Sí, s'han complert els terminis. Fa 10 minuts que el Papa ha entrat aquí al centre penitenciari Brianzú, a Sant Esteve Sesrovires. Ja és dins del teatre de la presó. Acaba de saludar una de les recluses que ha intervingut davant el pontífex, Montse, que li ha fet arribar quina ha estat la seva història. I ara, en aquests moments, intervé l'alta, la segona reclusa que estava ja previst parlés i fes arribar la seva, el seu relat de dia, la seva història personal, és Josefina. Són aquestes les dues recluses que s'adrecen directament al Papa en aquesta visita que forma part del programa, el segon dia de la visita del Papa a Catalunya i Barcelona. Tot ha començat també amb un cant de benvinguda que han interpretat les internes i acabarà també amb la interpretació del Virolai. Així servirà per acabar aquesta visita, que ha de durar uns 20-25 minuts aproximadament, una visita que inicia el segon dia d'aquest programa del Papa a Catalunya i a Barcelona, després que acabi la seva visita aquí a Brianzú. El Papa Lleó XIV iniciarà el seu trajecte fins a desplaçar-se a l'abadia de Montserrat. A aquesta hora us podem confirmar que aquest trajecte es farà amb cotxe, tot i que alguns mitjans de comunicació havien informat que aquest trajecte es faria en helicòpter. No és així. A aquesta hora us podem confirmar que es farà amb cotxe, tot i que el pontífex té a la seva disposició un helicòpter per si de cas s'han de canviar els plans. Així que, Maria, aquesta és la situació. El Papa ja és dins del teatre de Brianzú, on es desenvolupa aquesta visita. Allà l'han esperat 80 interns, aproximadament. 22 d'ells són dones i dos d'aquestes dones són la Josefina i la Montse, les dues dones que han fet arribar.
2: Gràcies, Anna. Hem de tallar. Fins aquí les notícies en xarxa.
4: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Tornem a l'informatiu amb la música de Lady Gaga, Shape of a Woman.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres al carrer Monturiol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: És un consell que ens fa l'Èrica. No t'enamores de mi. Vaja, que el noi és un pendejo.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Estem en matí de novetats en aquest dimecres. Aquí tens a Lizzo, UCB i el Sexy Lady.

0: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
1: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
0: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
1: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661-98-33-86.
0: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
2: Aquesta és una cançó d'aquelles del record, eh? Ana Belén i Ruben Blades, parella de luxe, amb cançó de luxe, Algo Contigo. Algo Contigo.

0: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 10 de juny tens el pit de pollastre filetejat Carrefour al mercat format estalvi a un preu imbatible de 5,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Revetlla de Sant Joan a Vilafant, al Centre Cívic Les Mèlies. El proper 23 de juny, a 9:45 de la nit. 35 € sopar i ball. Taula d'embotits amb pa amb tomàquet per 4 persones, graellada de carn i coca de Sant Joan, inclou gasosa, pa, vi i copa de cava. Cal portar plats, coberts i gots de casa. Ball de nit amb servei de bar. Inscripcions fins al dia 11 de juny. Al nucli antic a Can Cintet, al 972-54-61-75. Camp dels Enginyers, Lluís Riera, 606-59-91-19. I les Forques, Antoni Caselles, 609-45-07-41. Clau de Sol organitza la Revetlla de Sant Joan a Vilafant, al Centre Cívic Les Mèlies, la nit del 23 de juny, a partir de 9:45 de la nit. Apunteu-vos, la festa està servida.
2: Arranca.
1: Sí, sí, la música de Becky G i Omega. Aquesta van fer furor, eh? Arranca.

0: L'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant i l'Ajuntament informen que els dies 24 i 29 de juny l'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant estarà tancat al públic per ser dies festius. 24 i 29 de juny, l'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant estarà tancat per ser dies festius. Informació de l'Ajuntament de Vilafant.
1: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I tornen els 10 dies Kia ampliats fins al 21 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, socio oficial de la FIFA.
2: Vine a Texauto Motor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.

Duetats, el dance, techno, màquina actual, remember, hardcore, high style i les sessions exclusives del nostre equip de DJs. Connecta't al

0: Avui al POU parlem d'un projecte que combina tecnologia, salut i acció humanitària, el dirigible Manaki, una proposta que planteja portar serveis sanitaris complets, incloent consultes, diagnòstic i fins i tot cirurgia, a zones remotes o sense infraestructures. El projecte, amb mirada posada especialment en territoris com Colòmbia, recupera la idea dels dirigibles com a alternativa de transport sostenible i els converteix en plataformes mèdiques aèries capaces d'arribar a qualsevol punt sense necessitat d'infraestructures. Per entendre com funciona, fins a quin punt és viable i quin impacte pot tenir, parlem avui amb l'investigador de l'UPC, Xavier Álvarez. Molt bon dia, Xavier.
1: Hola, molt bon dia.
0: Per començar, què és exactament el dirigible Manaki i quin problema concret voleu resoldre?
1: Molt bé, nosaltres som un grup de dissenyadors de la càtedra UNESCO de Sostenibilitat que treballem en transport sostenible. Una de les nostres línies de treball que vam treballar, hem estat treballant amb el Ministeri de Salut de Colòmbia, és un dirigible. Un dirigible és un transport aeri que gasta un 80% menys d'energia, combustible líquid, que l'aeronau equivalent convencional. I això vol dir un 80% menys d'emissions de CO2. Perquè la sustentació de l'aeronau la fa al principi d'Arquímedes, com els barcos, no? Pues el dirigible, clar, el fluid no és líquid, és un fluid que és l'aire, no?, que és gaseós, però tu pots dissenyar una cosa amb prou volum que desallotgi prou aire com per això tingui una sustentació de franc. I a partir d'aquí només l'has de moure. Llavors, aquí de què es tracta? Nosaltres havíem dissenyat un dirigible lligat a la biorruta transversal de Calgas per transportar 45 tones de càrrega, un dirigible convencional, 180 metres de llarg, però el Ministeri de Salut del Govern de Colòmbia ens va dir, escolta, necessitem una cosa d'aquestes per portar la salut, en realitat van dir d'ambulància per arribar a l'Amazonia, a l'Orinoquia, llocs de molt, molt difícil accessibilitat. I llavors això ens va motivar especialment, i vaig dir, escolta, una ambulància, no. També, no? Però portem la salut de qualitat. Llavors hem dissenyat un dirigible, el tenim aproximadament un 75% dissenyat. Ara ens falta un punt d'inversió. El dirigible portarà un container, com de les dimensions d'un container gran de tràiler o de barco, un container a on sigui, i aquest container, el primer container, són quatre containers diferents. El primer és un centre d'atenció primària, no? És un container que a més es despleguen les parets, etcètera, es fa tres vegades més gran in situ, i llavors allà aixeques històries clíniques, estarà en comunicació amb un hospital de referència, i això, etcètera, viatjarà una doctora o un infermer, per exemple, no? O una doctora, dos infermers, i aixecaran el que fa un cap. Mm-hmm. Un cop se sap què li passa en aquesta població, ve el dirigible, s'emporta el cap, i porta, això poden ser dos dirigibles i es fan paral·lel, però bueno, porta un centre especialitzat, no? Oftalmologia, odontologia, cardiologia, ginecologia, etc. No? Llavors llavors tractarà malaltia per malaltia, no? Patologia per patologia. I després això pot marxar i pot venir un, en casos d'emergència, per exemple, un quiròfan de campanya, o, per exemple, pot venir també una ambulància, que la nostra ambulància està dissenyada per 6 o 7 persones. No? I aquesta és la idea. El fem de combustible fòssil perquè, vam calcular, per fer-ho elèctric, amb bateries, etc., però les bateries, 4 tones de bateries per fer 600 quilòmetres i transportar 7 tones. No? Se'n mengen la flotabilitat. Quan tu dissenyes una cosa que vola, el pes és molt important. I, per tant, per exemple, per al centre d'atenció primària. Hem buscat el millor material amb el pes més petit. Per què? Perquè el nostre dirigible, a diferència de molts altres dirigibles que existeixen, no? Per exemple, el següent que vindria després nostre medeix 120 metres. El nostre, tot just, són 45 metres de longitud, que això per un dirigible és molt petit. I pesa, en total, 7 tones. En total vol dir tot el dirigible, més el container, hem fet containers, els hem dissenyat a toc. És ultralleuger, està fet amb estructura tubular de ser aeronàutic, és molt resistent i molt lleuger. El nostre dirigible té una velocitat de creuer de 150 km per hora, i és a dir que 600 km els fa en 3 hores, 4 hores, no? Té una autonomia fins a 1.200 km. Clar, llavors aquí en el seu desenvolupament nosaltres això ho hem treballat amb el Ministeri de Salut de Colòmbia i per la nostra agradable sorpresa els va agradar tant la idea que de fet ja estan fent barcos fluvials per portar la sanitat a zones a Colòmbia que no arriba mai, però arribarà a través dels rius navegables. I vaig dir, escolta, estic tan content, tan orgullós, i content com gelós, perquè per fer barcos heu trobat la financiació i per nosaltres ha sigut més difícil. Escolta, tot anava bé fins que l'actual president de Colòmbia va fer dimitir a la viceministra i a la directora general, no? Pues, escolta, no és una gran inversió, són 5 milions d'euros llaves en mano, perquè nosaltres no ho plantegem com a negoci, que ho podria ser, sinó que ho plantegem amb un servei social. Per què ho dic, això? Perquè l'helicòpter equivalent són 15 milions d'euros i a més no té ni l'autonomia i consumeix molt més combustible que el que seria el nostre dirigible, no? Per tant, és molt econòmic, és petit. Per què? Perquè ha de poder aterrar amb el camp de futbol que tenen totes les poblacions al món, podríem dir, no? Però, bueno, Amèrica Llatina especialment i a Colòmbia. Encara que estiguis al mig de l'Amazonia, tens un camp de futbol relativament a prop, no?
0: Per tant, no necessita aeroports, que no necessita infraestructura aeroportuària.
1: No necessita infraestructura aeroportuària, efectivament. No, perquè a terra, en un camp de futbol, deixa el container, deixa la carga i se'n va, no? I llavors necessita res.
0: I dins el dirigible, llavors van els sanitaris també, i quan arriba el dirigible al terreny, s'obre, es desplega, i entenc que el pacient puja en aquest contenidor on és un servei mèdic.
1: Efectivament, sí, deixa deixa un habitacle molt gran on els metges i el personal sanitari pot fer la seva feina.
0: I en quin punt es troba? Deies, està fet el 75%, el que cal és fer trobar la inversió. Per tant, és una proposta absolutament realista que només necessita ara desenvolupar la part més d'infraestructura material per poder-ho tirar endavant?
1: Sí, està tot dissenyat, ens falta una part molt concreta, però jo els enginyers, perquè continuïn treballant, els haig de pagar, no? Sobretot aquests que falten, que són tota la part d'aviònica. I llavors, fet això, pues, amb una inversió de 5 milions, nosaltres el podríem desenvolupar. De fet, haig de confessar que aquest estiu, cap a mitjans d'agost, em van trucar, perquè jo havia anat al mes de juliol a parlar amb uns possibles inversors, em van dir que sí, a Colòmbia, vaig dir que estic parlant, i llavors em van dir que sí, em van trucar, suposa't, un dilluns dient, escolta, munteu alguna estructura d'empresarial que nosaltres puguem fer una inversió per 5 milions. De fet, van dir 10, per fer dos dirigibles. Escolta, fantàstic, no? Es va muntar una empresa que es diu Albatros Airship, Societat Limitada, i bueno, no és tan immediat, no? Una empresa necessites almenys 15 dies per fer-ho tot. Va, molt bé. I en Donald Trump va posar les fragates davant de Colòmbia i de Venezuela, i Colòmbia va amenaçar el president de Colòmbia, i l'inversor va dir, fins que tot això no s'arregli, no em quedo amb les ganes. Això és com anècdota, I ara estem de nou en converses amb l'inversor, a veure si tot això podem fer realitat, però necessitem més inversors.
0: Per tant,
1: no, ja que estic a la ràdio, la veritat ho vaig dir, sí.
0: Clar, i tant, perquè entenc que els principals reptes tècnics estan tots...
1: Tot solucionat, i a més hem posat en simulació per ordinador, i a nivell d'aerodinàmica funciona perfectament, no dona vibracions, té un coeficient aerodinàmic molt bo, i per tant funciona bé. Hi ha una altra qüestió, que nosaltres volem fer en aquest mateix dirigible. Volem fer una versió de turisme. Podríem fer el Girona, per no dir Barcelona, saps? El Girona, Castell de Perelada, anem a suposar, no? Castell de Perelada, Menorca o Mallorca en 2 hores. Però la diferència amb un dirigible és que, clar, quan tu viatges amb un avió convencional a 9.000 metres, el dirigible és com si fos una bombona de butano, és a dir, està pressuritzat a temperatura amb oxigen, perquè fora fa menys 40 graus centígrads, i a dins estàs tranquil·lament a 25, amb l'humitat, amb l'oxigen que es necessita, però fora no hi ha oxigen, no? El dirigible pot anar, anem a suposar, exagerant, a 50 metres per sobre del mar, o a 100 metres, o a 400 metres. Jo l'he dissenyat perquè pugui arribar amb tranquil·litat a 3.200 metres, que és l'alçada que té una vall als Andes centrals de Colòmbia, on passen totes les avionetes, avions, etc. No? Pues jo, perquè arribi aquí. Però, clar, per a Mallorca no cal pujar a 3.200 metres. No? Llavors pots anar tranquil·lament a 100 metres. Pots baixar a la finestra, estic exagerant, perquè això no es pot fer, perquè la gent es llançaria alguns. No? Llavors, no, però podries baixar a la finestra i saludar el vaixell que hi ha sota. És a dir, i pots fer, com ja existeix, que es diu Airlander, però de 180 metres de longitud, molt més exagerat que nosaltres. Nosaltres hem fet un disseny òptim. I aquesta és la diferència, amb el que ja existeix en el mercat. No, i llavors tu pots posar el terra de vidre i veure com estàs volant, no? Per de vidre o del polímer que fos transparent, que fos necessari. No? És a dir, que també hi ha una versió, o per exemple a Colòmbia, ja n'hem parlat també, això li interessava a l'inversor, que és remuntar tot el Magdalena. El Magdalena és el riu per al qual els castellans, perquè eren els castellans, no eren espanyols, eren castellans, era castellà, va entrar a Amèrica del Sud, que desemboca a Barranquilla, van pujar a Magdalena i és navegable tranquil·lament més de 800 quilòmetres. Seria com el Rin, però més a lo tropical i latinoamericano. I això són coses que són desconegudes aquí a Europa. Bueno, doncs, podries fer, des de Barranquilla, podries fer un viatge turístic remuntant tot el Magdalena, no? Llavors, bueno, vull dir que també hi ha, tenim una versió que està pensada per posar passatgers. Ja hem fet els costos, i en 3 anys, portant viatgers d'aquí a allà, no, clar, clar, no pots competir, no és qüestió de competir amb el low cost, no, perquè però sí que serien viatges de gent que vol donar-se el gust, per no dir el luxe, no, de navegar per sobre del Mediterrani des de l'aire i contemplar els paisatges i els barcos. No? Sí. Bueno, té una vessant visual i lúdica molt potent. No? De fet, ja va sortir a l'Avantguarda ja fa 3 o 4 anys, encara, el que passa és que encara no ho he vist, uns empresaris catalans que havien comprat 2 Islanders per fer el Barcelona-Mallorca. Això nosaltres volem fer el Girona-Mallorca. I llavors el que passa és que encara no ho he vist, els Islanders és un monstru de 180 metres. El nostre, insisteixo, té 45 metres, perquè és possible, és la nostra tecnologia, que aquí en públic no penso parlar.
0: Parleu sobretot del tema de que consumeix menys i a menys emissions, tot i no haver-ho pogut fer elèctric. Quin seria realment l'estalvi respecte a altres mitjans aeris, com si fos un helicòpter o una avioneta medicalitzada?
1: Bueno, mira, aquest llibre, que ja he dit el títol, no el repetiré, perquè qualsevol pot obrir el podcast i escoltar-ho. Aquest llibre de les Nacions Unides, és a dir, no som nosaltres, que podríem ser part interessada, relativament, perquè som UNESCO, però aquest llibre ens diu, aquest document, ens diu que un dirigible té un 80% menys de despesa que un avió convencional. I és lògic, i t'ho explicaré molt ràpidament. Quan tu tens un Boeing 747, són 500 tones d'alumini, que has de fer que no es noti la gravetat, és a dir, l'has de fer volar. Això, si el poses a prou velocitat, 500 km per hora, llavors, si inclines les ales, com quan tu treus la mà pel cotxe, no? I la finestra del cotxe i comença a pujar, diguem que la densitat aparent de l'aire és com si fos mantega i puja com per una pista de mantega, els de mecànica fluids em renyaran, però clar, estic parlant a la ràdio, no a classe. Llavors, i puja, però esclar, posar 800 tones, m'he equivocat, 800 tones d'alumini a 500 km per hora, és un consum energètic brutal. Després, quan estàs a 9.000 metres, ja és una altra qüestió, no? Perquè hi ha menys aire, hi ha menys fregament, etc. Però el despegue i l'aterratge és una cosa fora de mida. Llavors, i la sustentació de la nau, no? Clar, el dirigible flota, no gastes res, zero. I aquí està la diferència. I no ho diem nosaltres, sinó que diuen els experts de les Nacions Unides, que parlen d'un consum 80% menor, no? Sí?
0: Déu-n'hi-do. Amb ganes de que aquest finançament que cerqueu sigui trobat finalment i que aquest hospital volador i sostenible acabi convertint-se en una realitat, Xavier.
1: Sí, la veritat és que estem molt esperançats, perquè permanentment estem rebent trucades. Bueno, és que és una cosa que en el món actual és necessària. Sí, per exemple, tota la conca sud d'Àfrica, del Mediterrani, tota la conca sud del Mediterrani, això seria tan útil, ja no parlem d'Amèrica Llatina, qualsevol indret d'Amèrica Llatina.
0: Perfecte, doncs restarem a l'espera de saber si aquest nou projecte també evoluciona favorablement. Hem parlat del dirigible manaquí amb Xavier Álvarez, investigador de la UPC. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Continguts en xarxa.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Madonna, nou àlbum i noves sensacions musicals, Love Sensation. 11:42 del matí. Yeah.

0: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
1: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embossada poden convertir-se en un focus de cria.
0: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
1: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
0: Ajuntament de Vilafant.
2: A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral en assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic, amb un equip especialitzat que us acompanya en cada pas. Som referents en homologacions de vehicles i permisos de transport, tant nacionals com internacionals. I pel que fa a assegurances, treballem amb les millors companyies per oferir-vos cobertures a mida per a tota mena de necessitats. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu-nos al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
3: I ara mateix la música de Malmo 040. Por ti, por mi.

0: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
1: Són els membres de la formació Ningú amb el seu nou treball discogràfic i Mai t'ho he dit.

0: a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 10 de juny tens el pit de pollastre filetejat Carrefour al mercat format estalvi a un preu imbatible de 5,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: L'actualitat es viu en directe a Ràdio Vilafant. De dilluns a divendres de 9 a 10, acompanya'ns a la tertúlia del matí. Els temes del dia, el debat i les opinions que importen amb la mirada de la comarca i d'arreu. La tertúlia, amb el patrocini de Gestoria Fernández, cada dia a Ràdio Vilafant.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops. Programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country. Presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: 107.3 FM.
1: Aquest Sant Joan i Sant Pere, a Vilafant, gaudim de la festa amb responsabilitat.
2: L'Ajuntament recorda que l'ús de petards i material pirotècnic només estarà permès en els horaris i espais autoritzats.
1: Respectem les zones habilitades, extremem les precaucions i vetllem entre tots per la seguretat de les persones, els animals i el nostre entorn.
2: La revetlla de Sant Joan serà del 23 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada i la de Sant Pere del 28 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada.
1: Recorda, no llancis petards fora de les zones autoritzades. No els facis servir de manera imprudent i recull sempre les restes un cop apagades. Els menors han d'anar sempre acompanyats d'una persona adulta.
2: Consulta les zones habilitades al web vilafant.cat. Fem de les revetlles una festa segura, cívica i respectuosa per tothom. Ajuntament de Vilafant.
3: Un preciós tema musical de Dani Ocean, Ryan Castro, plegats amb aquest Desahógate.
4: ¿De qué estás escapando? Tú siempre fuiste libre y

0: de lo imposible.
1: 107.3 FM.
2: Vols posar-te en contacte amb nosaltres? Molt fàcil, 972-54-6302, al telèfon del 107.3.
3: Por esa mujer.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Pendents avui del segon dia de la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya, el dia més important, ja que beneirà la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona, que coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Perquè fa els actes d'aquest matí, en uns minuts, de fet, encapçalarà una pregària a l'abadia de Montserrat, on es preveu l'assistència d'unes 8.000 persones. Connectem ara amb el nostre company, el Sergi Lladó, des de les portes de Montserrat. Es compleixen aquestes 8.000 persones? Hi ha molta gent. Sergi, bon dia.
2: Es compleixen, molt bon dia Maria, però és que la notícia és que ara mateix el pontífex està entrant a l'abadia de Montserrat, està entrant a la plaça de Santa Maria, ho està fent amb el papa mòbil, descobert, està saludant a feligresos que es troben reunits a l'abadia de Montserrat des de les 6 del matí que han arribat els més matiners. Emoció i expectació ara mateix a Montserrat perquè estan esperant tots els assistents veure entrar aquest papa que està entrant ara mateix saludant a tots i totes, ho fa amb un somriure, preparat per entrar en l'abadia de Montserrat per primera vegada com a Lleó XIV i ho farà per viure la salve del migdia, la pregària, per venerar la Moreneta i per reunir-se amb la comunitat benedictina. En aquests moments el pontífex està entrant a la plaça de Santa Maria de Montserrat, fort repic de campanes i molta emoció dels 8.000 assistents presents avui aquí a la Catalunya Central.
1: Gràcies, Sergi, estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I també un home ha mort aquest matí en un tiroteig al carrer Balmes de Barcelona davant d'una oficina de DNI de la Policia Nacional després de rebre un tret al cap al mig del carrer. L'autor del fet ha pogut fugir del lloc i els Mossos d'Esquadra han obert també una investigació per tal de localitzar-lo. La policia disposa d'imatges del presumpte agressor i ha desplegat un operatiu de recerca. I més de 45.800 estudiants afronten avui la segona jornada de l'ESPAU a Catalunya. El dia ha començat amb els exàmens d'història o història de la filosofia i ara al migdia seguiran amb les proves de matemàtiques, llengua i cultura llatines o ciències generals. I de cara a la tarda serà el torn de biologia, literatura catalana, tecnologia i també altres matèries de modalitat. I Siemens ha atribuït les dues avaries d'ahir al Centre de Regulació del Trànsit de l'Estació de França a una intervenció del manteniment correctiu i assegura que encara investiga les causes d'aquest incident. Tant Adif com Rodalies i el Ministeri de Transports han anunciat accions legals contra Siemens, a qui responsabilitzen de les incidències que ha afectat a milers d'usuaris. I des d'aquí, des dels butlletins de la xarxa, seguirem pendents també de l'evolució dels actes del Papa Lleó XIV. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: actual és la que sona en el Rhythm i Zadenzer, com el dance actual, techno, màquina actual, remember, hardcore, highstyle, novetats i les sessions del nostre equip de DJs. Dissabtes de 9 a 11 de la nit amb DJ Flecky.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
2: Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón.
1: La ràdio que ens uneix.
3: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: El títol de la cançó és fàcil. Tu, tu, turu. És la nova de Sutherland.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores, amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
2: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

0: Aiguamolls de l'Empordà. Organitza Associació d'Amics de Manol i Palol Sabaldòria de Vilafant. Nova cançó també aquí a la sintonia de Ràdio Vilafant FM d'un home que per nosaltres és molt important, Joan Dausà. La veritat és que és un dels grans de la música en català. Per una cançó, Joan Dausà.
1: Cançons al públic atent, en una pregunta ens aixequem i em mires i em miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
2: Formació especialitzada en el sector comercial i en atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
1: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
2: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
1: Més informació i inscripcions a Figueres. www.lasalle.cat.
3: Si vols ser la compra bé, estan a Carrefour.
4: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 10 de juny tens el pit de pollastre filetejat Carrefour al mercat format estalvi a un preu imbatible de 5,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
5: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: I no et perdis cada dia la nostra programació, cada hora Notícies en Punt, amb els companys de la xarxa de comunicació local, per saber, per estar informat en tot moment.
1: I ara no et puc veure, no pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero.

La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.

I és que de vegades ens costa dormir, eh? Això ens passa a molta gent a les nits, eh? Allò que no acabes de conciliar el somni. Marina Freixas ens parla d'això des del llit. Ballo per oblidar-te.

0: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
1: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embossada poden convertir-se en un focus de cria.
0: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
1: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
0: Ajuntament de Vilafant.

0: fan. 107.3 FM.
1: Ritme i música clara, amb lletra entenedora de Julieta Venegas, Yaritza i su esencia, La línea.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Aquí, a Ràdio Vilafant, seguim sumant cançons que ho estan petant.

0: Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.
1: Ràdio Vilafant 107.3.

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres al carrer Monturiol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I tornen els 10 dies Kia ampliats fins al 21 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, socio oficial de la FIFA.
4: Vine a Texauto Motor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.

0: l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 30 de maig, Bel Contes. 27 de juny, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela. 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.
2: Li posem ritme a la teva vida.
3: La teva vida.
2: Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
4: Cançons i més cançons que van arribar al 107.3 de la FM, aquí a Ràdio Vilafant, com aquest treball de Nicky Jam, FKU.

0: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.

0: 107.3 FM.
1: És un tema de Carin León. És un tema profund. La buena. La buena.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, a una us parla Maria Lara. Pendents avui del segon dia de la visita del papa Lleó XIV a Catalunya, el dia més important, ja que beneirà la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona, que coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Ara mateix el papa continua a l'abadia de Montserrat, on han assistit unes 8.000 persones per gaudir de la pregària del Sant Rosari, que just ha finalitzat fa uns minuts. En aquests moments el papa ja ha començat la seva intervenció. L'escoltem.
2: Avui, com a peregrins a Montserrat, manifestem el sincer desig de reafirmar el nostre servei a Déu Pare, que ens ha revelat Jesucrist, qui ens diu, qui acull un d'aquests infants en nom meu.
1: Bé, aquestes són les paraules de Lleó XIV en la seva intervenció, com sentíem en català, per saber com està evolucionant aquesta jornada. Tenim allà en directe el nostre company, el Sergi Lladó. Sergi, com està anant? Bon dia.
3: Doncs ara mateix ha acabat aquest Parlament del Sant Pare Lleó XIV, aplaudiments dins la Basílica de Santa Maria i també a l'exterior, on milers de fidels l'estan seguint amb molta atenció. Un cop finalitzi aquesta pregària, es durà a terme de seguida el cant de la Salve i també del Virolai per part de l'Escolania, i arribarà després el moment més esperat, quan el Sant Pare veneri la imatge de la Mare de Déu, la Moreneta. Després Lleó XIV sortirà al balcó per beneir a tots els fidels que hi ha a la plaça de Santa Maria de Montserrat, i després entrarà a un dinar privat amb la comunitat benedictina de Montserrat.
1: Gràcies, Sergi, estarem pendents. Bon dia.
3: Bon dia.
1: I un home mort aquest matí en un tiroteig al carrer Balmes de Barcelona davant d'una oficina de la Policia Nacional, després de rebre un tret al cap al mig del carrer. L'autor dels fets ha fugit i els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per localitzar-lo. De fet, en l'operatiu han trobat l'arma del crim, un carregador i també bales en una parada d'autobús de la plaça de Gala Placídia. També hi havia un cas de bicicleta que portaria l'agressor, que ha pogut, com dèiem, fugir, i l'estan buscant en aquests moments. I més de 45.000 estudiants afronten avui la segona jornada de l'ESPAU a Catalunya. El dia ha començat amb els exàmens d'història o història de la filosofia, ha seguit amb les proves de matemàtiques, llengua i cultura llatines o ciències generals, i a la tarda serà el torn de biologia, literatura catalana, tecnologia i altres matèries de modalitat. I la direcció de Nissan ha plantejat reduir l'ERO a Catalunya de 211 a 195 treballadors afectats després de les negociacions amb els sindicats de l'empresa.
0: Notícies en xarxa.

Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 10 de juny tens el pit de pollastre filetejat Carrefour al mercat format estalvi a un preu imbatible de 5,99 € el quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.

0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Iniciem una nova edició del nostre butlletí de notícies. En aquest 10 de juny, dimecres, els comerciants de Roses alerten d'un possible retorn massiu del Top Manta aquest estiu. Una emoció, una ruptura i una nova llista a les claus que faran Miquel Àngel Castanyo, alcalde de Pont de Molins. Treballadors del Consell Comarcal de l'Alt Empordà denuncien unes condicions laborals deficients. Les vetlladores escolars denuncien precarietat i falta de reconeixement. La Generalitat obre un expedient al càmping de Cadaqués per presumptes irregularitats urbanístiques. La Salle Figueres impulsa dos nous cicles formatius adaptats al món laboral. Els alumnes del Joaquim Cosí recorren Figueres per celebrar els 50 anys d'escola. I Figueres també implanta el nou contracte de residus amb més de 1.000 contenidors nous. Tanquem l'edició del butlletí i ho farem amb en Lluís Mi Pérez des de la xarxa. Aquest és el nostre butlletí.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Els comerciants de Santa Margarida asseguren que la presència de manters al passeig s'ha reduït notablement aquesta primavera gràcies al reforç policial. Tot i això, alerten que aquesta situació podria canviar amb l'arribada de la temporada alta turística. Segons l'Associació de Comerciants, a partir de l'1 de juliol es podria produir un retorn massiu de la venda ambulant il·legal, aprofitant l'augment de visitants. Els comerciants reclamen mantenir i reforçar els dispositius de control durant els mesos d'estiu per evitar que el fenomen torni a afectar l'activitat econòmica i la convivència en el municipi.
2: Pont de Molins viurà un canvi d'alcaldia el pròxim 18 de juny. Els tres regidors de Junts i el regidor d'Esquerra Republicana de Catalunya Cessà, Jordi Carreras, han impulsat una moció de censura contra l'actual alcaldessa Maria Lluïsa Gurnai. Si prospera, Miguel Ángel Castaño es convertirà en el nou alcalde fins a les eleccions del 2027. La decisió ha provocat una forta crisi política al municipi, amb Junts per Catalunya a l'Alt Empordà, desmarcant-se públicament de la moció i anunciant que prepara una candidatura completament renovada per als pròxims comicis municipals.
3: Treballadors del Consell Comarcal de l'Alt Empordà han protagonitzat una protesta a l'entrada de l'edifici per denunciar la manca de recursos i unes condicions laborals que consideren insuficients. La plantilla critica que s'hagin desestimat la majoria d'al·legacions presentades a la valoració dels llocs de treball i denuncia la falta de resposta a diverses reclamacions internes. També alerten de la pèrdua de personal, la manca de substitucions i de situacions com la inexistència de vehicles de servei en algunes àrees. Els treballadors reclamen solucions immediates i millores tant salarials com organitzatives.
1: Les vetlladores i vetlladors escolars de Catalunya reclamen millores laborals i denuncien que treballen en condicions precàries i externalitzades, tot i assumir responsabilitats educatives dins dels centres. El col·lectiu, que s'ha organitzat recentment en una xarxa catalana, assegura que són una peça imprescindible de l'escola inclusiva, però que sovint es troben invisibilitzats. També alerten de situacions de manca de recursos, jornades fragmentades i episodis d'agressions sense una resposta adequada per part de l'administració. El seu objectiu és aconseguir més reconeixement i una millora de les seves condicions de treball.
4: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: La Generalitat ha obert un expedient urbanístic al càmping Wicamp de Cadaqués després d'una inspecció prèvia realitzada per l'Ajuntament. El consistori assegura que va detectar incompliments respecte a la llicència concedida i va traslladar la documentació al govern abans que SOS Costa Brava presentés la seva denúncia. Actualment l'expedient es troba en fase d'al·legacions. L'Ajuntament defensa que ha actuat d'acord amb la legalitat i rebutja les acusacions d'opacitat formulades per l'entitat ecologista.
3: La Salle Figueres ampliarà la seva oferta educativa amb dos nous cicles formatius, orientats als àmbits del comerç i de l'atenció a les persones amb dependència. Els estudis s'han dissenyat en col·laboració amb empreses del territori per donar resposta a les necessitats reals del mercat laboral. A més, els alumnes podran combinar la formació amb pràctiques remunerades, afavorint així una ràpida inserció professional. El centre destaca que aquests cicles també permeten continuar els estudis cap a graus superiors i la universitat.
1: Els alumnes de l'escola Joaquim Cosí de Figueres han participat en una jornada especial amb motiu del cinquantenari del centre. Els escolars han recorregut diversos espais vinculats a la figura del farmacèutic Joaquim Cosí, guiats pels alumnes de sisè. Durant la sortida també han estat rebuts per l'alcalde Jordi Masquef a l'Ajuntament, amb una celebració que ha finalitzat el Parc Bosc amb un esmorzar conjunt per reforçar els vincles entre l'escola, l'alumnat i la ciutat.
2: Figueres inicia el desplegament del nou servei de recollida de residus, el primer gran canvi en 25 anys. El contracte, valorat en 38,7 milions d'euros i amb una durada de 8 anys, començarà el 15 de juny. Amb una campanya informativa als comerços, el nou model incorporarà la recollida porta a porta per als establiments, més d'un miler de contenidors nous amb 5 fraccions, inclosa l'orgànica, i una vintena de vehicles renovats. La implantació es farà de manera progressiva fins al proper mes de novembre.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal. El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
5: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
1: Amb el patrocini de Llenyes Empordà arriba aquesta previsió del temps que ens acosta en Luismi Pérez des de la xarxa de comunicació local per aquest 10 de juny. Luismi, bon dia.
6: Bon dia, ha estat plovent les últimes hores a moltes comarques de Girona i, de fet, fins aquest mig matí els núvols han de ser els dominants, encara amb alguns remeis, alguns plogims, algunes pluges locals, no pas tempestes fortes, però sí que a molts indrets, sobretot quan més cap al sud i la Costa Brava, tindrem aquests moments de mullena, especialment a la Selva, cap al Gironès, també a la comarca del Baix Empordà. Ja diem, qualsevol racó de Girona tindrà aquests núvols més abundants a hores d'ara, després s'aniran trencant durant la tarda, temps que portarà algunes clarianes. Igualment, no quedarà un cel del tot destapat a tot arreu, perquè, per exemple, entre la Cerdanya, el Ripollès i la Garrotxa, tindrem estones de cel un palet més carregat. I avui tira un palet cap avall la temperatura, un parell de graus respecte a ahir. Per tant, de moment, la calor intensa la deixem aparcada. Sí que a hores d'ara l'ambient és més aviat agradable i amb un palet de vent que sobretot anirà bufant cap a la Costa Brava, tramuntana. N'estem pendents a la xarxa.
5: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
7: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
5: Truca a l'Alfred 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
4: I la informació continua a empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
8: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant, la teva ràdio.
9: Enjoy this trip.

de la colla Dolça Tardor a Figueres. 25 anys ballant. Adquisició d'etiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral, al carrer Poeta Marquina 2 a Figueres. La festa serà l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya de Figueres. Recordeu, sopar espectacle de la colla Dolça Tardor. 25 anys ballant. Us esperem l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya. Podeu adquirir els tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral de Figueres. Us hi esperem!

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Lleó XIV es retroba amb la Verge de Montserrat en una històrica visita que culmina el mil·lenari del monestir. Més de 8.000 persones han volgut acompanyar el pontífex en la pregària del Rosari i la veneració de la Verge, de qui el papa ha explicat que sempre l'ha acompanyat. Un dia més, alternat català i castellà en els seus discursos, i avui, més allunyat del to polític, ha llançat un missatge d'amor i respecte per als altres, ja sigui en persona o a través de les xarxes socials.
2: Demanem a Maria, reina de la pau, que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores i que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics.
0: Lleó XIV també ha visitat el centre penitenciari de Brians 1. És el primer cop que un pontífex visita una presó a Espanya. Allà ha destacat el dret d'equivocació, tot defensant la capacitat d'esmena i de perdó. És dimecres 10 de juny de 2026 i tenim més titulars. L'acte central de la visita del papa serà la benedicció aquesta tarda de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. Sònia Kerr.
3: Abans, Lleó XIV visitarà la parròquia de Sant Agustí al barri del Raval per posar l'accent en l'atenció a les persones més vulnerables.
0: Maten d'un tret un home a Barcelona a plena llum del dia i enmig del carrer de Balmes.
3: Un home n'ha batut un altre davant de l'oficina d'expedició de DNIs de la Policia Nacional i després ha fugit. L'alcalde Jaume Collboni considera que cal més policia davant de fets com aquest. Són declaracions a BTV.
4: Vaja, jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
0: Segon dia de la selectivitat per als més de 45.000 alumnes que aspiren a accedir a una carrera universitària.
3: Al matí s'han examinat d'història i filosofia i també d'algunes assignatures optatives. Avui, universitats han anunciat que s'acceptaran les dues interpretacions a la pregunta fora de currículum que es va fer a la prova de física d'ahir.
0: En cultura, Fira Tàrrega programa 57 espectacles en una nova edició amb el focus posat en l'esperit de festa i de celebració.
3: Més de la meitat de companyies s'estrenen en aquest certamen del 10 al 13 de setembre en una aposta clara per la renovació i els nous talents.
0: Als esports, l'Igualada elimina el Barça i jugarà la final de l'hoquei Lliga Masculina. Joan Barberà.
5: El conjunt de la Noia lluitarà pel títol en vèncer el conjunt blaugrana per un gol a dos. L'última Lliga d'hoquei sobre patins que va guanyar l'Igualada va ser l'any 1997. El rival en aquesta final, el Liceu Gallec.
0: I molt pendents del temps en aquesta jornada, Luis Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Ha començat aquest dimecres amb molts núvols a moltes comarques i, de fet, la nit passada, també a primera hora, hem tingut alguns carrers banyats, fins a 14 litres per metre quadrat, per exemple. Artesa de Segre, també 10 litres a Cantoni Gros o, en el cas de Girona Capital, 7 litres. Aquests núvols s'han anat desfent i, de fet, a hores d'ara el sol impera a moltes comarques. Sí que aquests núvolots no s'acaben de desfer i es faran, de fet, el ronso al llarg d'aquesta tarda a cavall del Ripollès, de la Cerdanya, el Solsonès, Osona, també la comarca de la Garrotxa, la Selva o cap al Gironès. Aquests núvols en alguns moments deixaran 4 gotes despistades, la veritat, al voltant del Puig de Calm. I quan més cap al sud anirà fent una mica més de vent, també amb un palet més de calor, però de moment no serà una jornada de ple estiu, precisament. En vista al dijous, alguns núvols matinals, sobretot a Girona, que s'aniran desfent, la tarda assolellada i una miqueta més calorosa que avui. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: de la històrica visita de Lleó 14 a Montserrat en la jornada que culmina la visita a Catalunya. En un ambient d'expectació màxima, el pontífex ha arribat poc abans de les 12 per presidir la pregària del Rosari i fer la veneració a la Mare de Déu de Montserrat, de qui el papa ha dit que sempre l'ha acompanyat. De nou, alternant català i castellà, Lleó 14 ha llançat un missatge d'amor cap als altres, també a través de les xarxes socials. A aquesta hora el papa dina amb la comunitat de monjos de Montserrat. Allà hi tenim el nostre company de Canal Taronja Noia, Sergi Lladó. Bon dia, Sergi.
1: Molt bones. El papa Lleó XIV ha rebut aquest migdia un bany de masses en la seva visita a Montserrat. És el segon pontífex que visita l'abadia en el marc del seu primer mil·lenni. Ha venerat, com dèieu, la imatge de la Verge, de la Mare de Déu de Montserrat, mentre el virolai sonava de fons. El papa Lleó XIV ha fet una manifestació de fe i ha fet moltes referències a la Verge de Montserrat.
2: Demanem a Maria, reina de la pau, que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores, al judici immediat, a la murmuració i a les calúmnies, i que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics i en les comunitats cristianes, de manera que l'odi doni pas a l'esperança i la pau.
1: Tot l'acte que estava previst avui a l'abadia de Montserrat ha anat, com es diria en anglès, on time, i és que el papa ha arribat amb el papa mòbil descapotat als vols de les 12 del migdia, ha saludat a les 8.000 persones que s'aplegaven a la plaça de Santa Maria i després ha estat rebut pel pare abat de Montserrat, Manel Gast, ha presidit la pregària, el cant de la Salve, i també ha pogut escoltar el virolai abans de venerar la Verge de Montserrat. Com dèieu, ara mateix el papa Lleó 14 es troba dinant amb la comunitat benedictina de Montserrat.
0: Això passa en aquests moments, Sergi, però avui des de primera hora més de 8.000 persones han volgut assistir a aquesta jornada històrica enmig d'un ambient, podríem dir, que d'il·lusió i de nervis. Ja des de primera hora els fidels han ocupat les cadires més pròximes al recorregut del pontífex a l'hora d'entrar al monestir i fins i tot algunes persones han passat la nit a la muntanya per tal d'assegurar-se un lloc privilegiat. Sergi, tu has parlat amb algunes d'aquestes persones, què t'han dit?
1: Hem parlat amb algunes d'aquestes persones i és que no només hi havia gent d'arreu de Catalunya, de les comarques de la Catalunya Central, sinó de totes les províncies del país, però és que també ha vingut gent d'altres comunitats autònomes de l'estat espanyol i també gent d'arreu del món que ha viatjat expressament a Catalunya per veure de prop el papa Lleó XIV.
3: Emocionados, muy emocionados, estamos felices de estar aquí.
4: Felices, felices, no nos cabe la ilusión porque siempre hemos querido verlo y queremos que la visita de él nos traiga mucha paz, mucho amor.
5: Es un cap perseguirlo, ¿no? En el sentido de espiritualmente.
6: Un autobús con gente de Benicarló, de Benicàssim, de Nules, de Castelló de la Plana. Sí, sí, sí, estuvimos viendo Montserrat próximamente, Montserrat próximamente, Montserrat, Montserrat, y ya, lo cogimos.
1: Després de la intervenció del papa Lleó XIV, que ha fet al balcó de la façana del monestir de Montserrat dirigint-se als fidels, en aquest cas només ho ha fet en llengua castellana, un cop el papa s'ha acomiadat dels fidels i els ha venerat, aquests han començat ja a marxar i a hores d'ara tots estan baixant a comptagotes, hem de dir, amb el cremallera i l'aeri, perquè són els dos únics vehicles amb els quals avui es podia accedir i sortir del recinte de l'abadia de Montserrat.
0: Moltes gràcies, Sergi Lladó, de Canal Taronja Noia, per aquesta feina excel·lent. Abans d'anar a Montserrat, Lleó 14 ha visitat el centre penitenciari de Brians 1 a Sant Esteve Sarrovires, al Baix Llobregat. És el primer cop que un pontífex visita un centre penitenciari a Espanya. Allà ha presidit un acte amb una vuitantena d'interns i ha destacat el dret d'equivocació dels presos, tot defensant la capacitat d'esmena i de perdó. Allà hi ha estat també l'Anna Ruiz. Molt bon dia, Anna, com ha anat?
7: Bon dia, Marta. Doncs ha estat una visita que s'ha situat en el terreny pastoral, però que també ha portat una mirada complementària i diferent al viatge oficial del Papa a Barcelona i Catalunya. Recordem que la visita a Brians ha estat la primera parada en el seu segon dia, precisament en aquest viatge. Els reclusos, els interns, han estat esperant amb molta felicitat l'arribada del Papa. Han estat dues, les recluses, dues dones, les que han posat veu a aquest col·lectiu i amb les seves experiències personals han traslladat al Papa el que significa estar privat de llibertat. Quina ha estat la resposta del Papa? Doncs que cap error ens identifica com a persones.
8: Nunca he podido aceptar la muerte de mi hijo. No entendía por qué Dios se lo había llevado. He luchado mucho y me ha costado toda la vida entender que Dios no era el culpable. Hoy le pido perdón a Dios por todo. Perdí la gracia de la fe y he experimentado como el resentimiento ha desaparecido. Estando aquí en la prisión, volví a creer y agradezco el don de la fe.
2: Hoy, Él continúa hablándonos en lo profundo de nuestras conciencias para hacernos descubrir que tiene su morada en medio de nosotros. Solo espera que le demos una oportunidad. Queridos amigos y amigas, os invito a seguir soñando el sueño de Dios. A cada uno os digo, Dios te ama como eres, pero te sueña mejor. El Señor nos permite a todos empezar siempre de nuevo.
7: Una visita, Marta, que ha complert de manera escrupulosa l'horari previst. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, el president català, Salvador Illa, han estat els encarregats de donar la benvinguda en la primera visita que un pontífex fa a una presó espanyola.
0: Importantíssima visita en una agenda tremendament atapeïda, que és la que té avui el pontífex a Catalunya. L'acte central d'avui, però, serà la benedicció, serà aquesta tarda, de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, coincidint justament amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. És un acte que també serà multitudinari, com ho ha estat el de Montserrat, i estarà precedit d'un recorregut en papa mòbil pels carrers de l'Eixample. La Carina Bellvés a la Sagrada Família ha passat tot el matí recorrent aquests carrers que ja es preparen per l'acte d'aquesta tarda. Molt bon dia, Carina. Quin ambient es respira?
9: Bon dia, tot a punt al barri de l'Eixample per l'arribada del Papa amb el Papa Mòbil. El recorregut que farà el pontífex fins a la Sagrada Família pel carrer Rosselló, des del Passeig de Gràcia fins a Sardenya, ja està delimitat per tanques i els carrers adjacents estan tallats al trànsit en alguns casos com el carrer Girona ja des d'ahir a la tarda, abans del previst. Un recorregut blindat per policia armada a cada xamfrà, franctiradors als terrats i volardes als carrers adjacents per garantir la seguretat de la comitiva. Des de la primera hora del matí ja hi ha molts devots que guarden en lloc per veure el pontífex des de la primera fila i són molts els que venen de fora.
10: Venimos desde Honda, entonces pues lograr tener una buena visión.
11: Aviam si puc veure'l més a prop i amb el Papa Mòbil.
12: Nunca hemos tenido la oportunidad de tener al Papa tan cerca, entonces para mí esto es una oportunidad muy hermosa.
13: Vinc de València, estic molt emocionada. Encara que no el vegi, serà la vegada que estigui més a prop d'ell.
9: Banderes vaticanes a balcons es combinen amb banderes de països com Argentina, Perú o Brasil a les tanques d'aquest recorregut per donar la benvinguda a Lleó XIV. Però també es veuen pancartes contràries a la visita. Un Papa Go Home o un Jo no t'espero es combinen amb la crida a omplir de banderes palestines els balcons. I és que són molts els veïns que es queixen de les afectacions que suposa la visita papal. I és que el dispositiu de seguretat ha suposat la retirada de vehicles i de contenidors, el tancament del metro de Marina o el desviament de moltes línies d'autobús.
14: És un cost, no, que hem d'assumir tots i totes quan tenim ja prou problemes a la ciutat com per haver d'invertir en aquesta visita.
9: El Papa Mòbil arrencarà el seu recorregut cap a la Sagrada Família a 6:45 PM.
0: Abans d'anar cap al temple, però, Lleó XIV visitarà la parròquia de Sant Agustí, al barri del Raval. Ho farà per posar l'accent en l'atenció a les persones més vulnerables. Serà una trobada amb diverses entitats socials que treballen per combatre la pobresa. Esther Minguell, bon dia.
15: Bon dia. Aquesta parròquia està gestionada per la comunitat agustina, l'ordre religiós a la qual pertany, i el Papa coneix el seu rector, el pare Faustín, d'anteriors trobades en altres països. Aquí treballa una comunitat de missioneres que cada dia serveixen prop de 400 dinars a persones vulnerables. La trobada es farà a 6:45 PM i seran presents unes 90 institucions que treballen amb la pobresa. Tres d'elles expressaran el

0: que participarà en aquesta trobada és OVINSO. Són sigles que responen a Obra d'Integració Social i acumulen més de 50 anys d'experiència treballant contra l'exclusió social.
1: Acompanyen joves i adults atrapats en addiccions, salut mental fràgil i trajectòries de vida molt dures. El sotsdirector de l'entitat, Xavier Gramunt, ha explicat en declaracions a la xarxa la importància d'aquesta visita papal.
2: És important que no només quedin paraules, sinó que un gest com aquest, és a dir, o les visites d'avui, no? Anar a Brians, venir, trobar-se amb nosaltres, per nosaltres és un recolzament molt fort. Pensa que el dia a dia dels nostres professionals és molt complexa. És molt complexa i més amb aquesta situació que comento. La patologia dual fa que puguis sortir de les addiccions. Bueno, pots sortir de les addiccions, però el trastorn de salut mental segueix.
3: Notícies en xarxa.
0: Entrem en crònica política, però no deixem del tot la visita del Papa, perquè Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez han tornat a intercanviar retrets pujats a to al Congrés dels Diputats, i ha estat només dos dies després que Callao 14 demanés des del mateix escenari aparcar el llenguatge de les desqualificacions i apostés per la via del diàleg per arribar a grans acords. Jordi Casino, bon dia.
4: Bon dia, Marta. En la seva intervenció a la Cambra Baixa, el líder dels populars demanava al president espanyol que dimiteixi per haver practicat delinqüència d'estat, mentre Sánchez li recordava a Feijóo els casos ja sentenciats de corrupció que ha protagonitzat aquests últims anys el PP.
5: Señor P. S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente. Usted está ignorando al poder legislativo porque teme al poder judicial.
6: Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M. Rajoy. Porque ya está bien de esta doble vara de medir, ya está bien de su obsesión personal para conmigo y para con este gobierno. La diferencia entre ustedes y nosotros es que yo me siento en una sede, la de calle Ferraz, que no está financiada con dinero en negro.
4: Una sessió en el català i el seu ús tornava a protagonitzar el cara a cara entre la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, i Pedro Sánchez.
7: Que el Sant Pare hagi parlat més català en una hora que vostè i el senyor Feijóo junts en tota la seva carrera política i fins avui explica molt bé quan a tots vostès els importa Catalunya i els catalans.
6: Nosotros estamos como gobierno trabajando con los distintos gobiernos europeos para que las instituciones comunitarias reconozcan como lengua oficial las lenguas constitucionales del catalán, del vasco y del gallego. La desgracia es que tenemos una oposición al Partido Popular que, por cierto, pide sus votos para hacer una moción de censura que lo que hace es bloquear el uso de estas lenguas en las instituciones comunitarias.
4: Sessió de control al govern espanyol, on Pedro Sánchez repetia per enèsima vegada que no pensa avançar les eleccions i que aquestes se celebraran l'any vinent tal com està previst.
0: Aquest matí han matat d'un tret un home a Barcelona a plena llum del dia i enmig del carrer de Balmes, malgrat el dispositiu de seguretat per la visita de Llau 14.
1: Els Mossos investiguen els fets que han passat poc abans de les 10 del matí just davant de l'oficina d'expedició de DNIs de la Policia Nacional. Un home n'ha batut un altre a trets i després ha fugit. La proximitat amb la comissaria de policia fa que es disposin d'imatges de l'autor dels fets. Els Mossos han pogut localitzar l'arma, però no el pistoler. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació.
0: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, considera que cal més policia davant de fets com aquest.
1: En declaracions a BTV, Collboni ha assegurat que segueix amb preocupació successos com aquest i ha demanat endurir les penes pel que fa a la tinença d'armes i al tràfic de drogues.
8: Vaja, jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
1: L'alcalde ha apuntat a la possible vinculació amb el crim organitzat. Junts ha denunciat el que qualifica de clima insostenible de pistolerisme que es viu a Barcelona. El cap del grup al consistori, Jordi Martí, considera que no n'hi ha prou amb demanar més efectius policials, sinó que cal desarticular les bandes criminals.
0: A la Bisbal d'Empordà, una cinquantena de persones s'han concentrat a les portes del jutjat per denunciar inacció de la justícia en el cas del jove de 23 anys que va morir fa dos fixant unes barques a les boies de la platja de Sarriera de Begur. No entenen per què no s'han cridat a declarar els responsables del Club Nàutic, malgrat l'informe demolidor de treball. Televisió de la Costa Brava, Joan Parareda.
9: Familiars i amics del jove que va morir fixant bolles a Begur s'han concentrat per denunciar que en 2 anys la causa no ha avançat. Asseguren que l'informe de treball és demolador. Indica que el noi feia una tasca que no li corresponia, ja que no era bussejador professional. L'advocada de la família, Paz Rodríguez, lamenta que no s'hagi citat ningú a declarar.
10: Lo que no puede ser es

0: Como dice la familia, después de 2 años no saber nada. Que no se haya citado ni siquiera a los responsables que en aquel momento llevaban al club. Ni siquiera a las personas que daban órdenes a Marc para que hiciera estos trabajos.
1: No entenen per què la jutgessa que porta el cas encara no els ha atès. S'han concentrat davant els jutjats per reclamar justícia. Volen saber la veritat del que va passar. Marta Cabanyó és la mare del jove.
2: I cada dia que passa, doncs és un dia més en aquesta vida que tenim que esperar. I no, ja volem respostes.
1: El següent pas, si res canvia, és presentar la denúncia al Consell General del Poder Judicial.
3: Segon dia de la selectivitat per als més de 45.000 alumnes que aspiren a accedir a la universitat. Al matí s'han examinat d'història i filosofia, així com d'algunes assignatures optatives. En el cas de la prova de física, per cert, s'acceptaran les dues interpretacions a la pregunta que ahir es va fer fora de currículum i que va causar gran confusió. Mataró Ràdio, Beti Doñate.
4: A Història s'ha preguntat pel paper de la dona durant la Segona República i el franquisme, per la immigració andalusa a Catalunya o pel cop d'estat del 23F. I a Filosofia hi ha hagut preguntes sobre Plató, Marta Nussbaum o per la tesi de Nietzsche, Déu ha mort. Així valoraven aquestes proves els alumnes que s'estan examinant al Tecnocampus.
5: Crec que han sortit temes bastant assequibles. M'esperava bastant pitjor, la veritat. I ho he respost tot. Jo crec que bé.
6: Les preguntes eren com bastant àmplies i a la veu bastanta llibertat d'elecció amb el que volies escollir, doncs trobo que la majoria doncs hem pogut assumir-ho d'una manera prou bona.
7: Ha sortit Plató, que era un dels que més fàcil em semblava, i després com que la resta podies més o menys escollir de qui volies parlar, he pogut fer els que millor m'han sortit, que han sigut, he parlat també de Descartes, una mica de Nietzsche.
4: Al migdia s'han fet les proves de matèries obligatòries de modalitat com música, matemàtiques o llatí, i a la tarda serà el torn de les optatives. I pel que fa a l'examen de física d'aquest dimarts, on s'havia detectat un error a l'enunciat d'un exercici, el Comitè de les Pau ha anunciat que els correctors seran totalment flexibles i que acceptaran com a vàlides les dues maneres diferents d'interpretar el concepte pel qual es preguntava.
3: És moment per a la cultura. Fira Tàrrega programa 57 espectacles del 10 al 13 de setembre en una nova edició que posarà el focus en l'esperit de festa i la celebració. Més de la meitat de les companyies s'estrenen en aquest certamen, una aposta clara per la renovació i els nous talents. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
8: Sota el lema Celebrem, la fira reivindica l'esperit de la festa i celebració amb què va néixer. La directora artística Anna Giribet assegura que la voluntat de la fira és convertir Tàrrega en un espai de trobada i festa.
9: Una programació divertida, una programació alegre, molt de mercat, que es podrà reproduir fàcilment en contextos diferents. Una programació eclèctica, amb molta varietat de formats, de continguts per a tots els públics. I aquest any recalquem també l'Institut Focus, d'artistes emergents interessats en la creació, en l'espai públic. I el que busquem és això, detectar qui serà la nova generació d'artistes interessats en les arts de carrer europees.
8: La inauguració anirà a càrrec de la companyia Kamchatka, amb Incontinuo, un espectacle de gran format sobre les migracions que comptarà amb la participació d'una 80 de persones de la ciutat. La programació inclou 20 estrenes absolutes i propostes de Catalunya, de la resta de l'Estat i de 9 països internacionals. També la fira espera reunir uns 1.200 professionals de les arts escèniques i reforçar així el seu paper com a gran mercat internacional del sector.
3: Comèdia, dansa, moda i art contemporani complementaran l'oferta musical del Festival Cruïlla de Barcelona. Serà del 8 al 11 de juliol. El festival també dedicarà espai del Parc del Fòrum a la innovació, la sostenibilitat i el compromís social. David Navarro, bon dia.
10: Bon dia. Així, per l'escenari de comèdia passaran noms com el d'Ignatius Ferrai, Joel Díaz o Xavi Daura. La dansa portarà batalles d'improvisació i ritmes com el hip-hop o el swing. De la moda se n'encarregarà la plataforma 080, que presentarà projectes de nous talents d'escoles de Barcelona. Quant a l'art, cultura popular, arquitectura o instal·lacions lumíniques transformaran el recinte. Una aposta que, segons el director del Cruïlla, Jordi Herreruela, identifica el festival amb la ciutat.
11: És que el Cruïlla és més que música. És molt més que música, és talent, és creativitat, però sobretot, és xarxa, és col·laboració.
10: A tot plegat cal afegir l'innovació de la càtedra de l'UAB d'Intel·ligència Artificial en Música i Arts, també la col·laboració amb l'Agència Catalana de Cooperació i l'aposta per la sostenibilitat, a més de l'àmplia oferta gastronòmica.
3: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. L'Igualada elimina el Barça i jugarà la final de l'Hockey Lliga masculina.
12: Bon dia, Marta. El conjunt de l'Anoia lluitarà pel títol en vèncer el conjunt blaugrana per 1-2. L'última lliga d'hoquei sobre patins que va guanyar l'Igualada va ser l'any 1997. El rival a la final serà el Liceo Gallec. El president de l'equip igualadí és Manel Borón. Són declaracions a la xarxa.
13: Treball i solidaritat. Són una mica aquest ADN de l'Igualada i que es va crear ja a les èpoques dels 90 amb Figueroa, Tarrida i Pont com a tècnics i que Marc Montaner, que mamat i ha begut aquest de l'escola de Tarrida i de Pont, que una miqueta també són els seus consellers, és això, és lluitar-ho tot, treballar-ho tot, tots els detalls, intentar tenir-los controlats, i doncs bé, i sobretot hi ha una cosa que en aquest club no es permet, no donar-ho tot. Per tant, si tu dones tot i l'equip rival és superior, té més qualitat i està més encertat, se'l felicita i ja està, però que no es pugui dir que tu a la pista no ho has donat tot.
12: I ahir es va acomiadar del Barça després de 16 temporades l'experimentat i destacat porter Sergi Fernández.
14: Emocions contrastades, content i orgullós per haver tingut l'oportunitat i el privilegi d'estar tants anys en aquest gran club i defensar aquest escut i guanyar molts títols i tenir els millors anys de la meva vida, i alhora doncs molt trist per no haver pogut arribar a aquesta final de la Lliga, la meva última temporada aquí, i poder brindar un últim títol, o si més no una última batalla al Palau, no?
12: Avui arrenca a Malta la final a 4 de la Champions femenina de waterpolo amb doble presència catalana. A partir de les 7 de la tarda, el Club Natació Sant Andreu s'enfrontarà al Ferencváros hongarès a la recerca d'un lloc a la final, i a les 9 de la nit el Centre Natació Mataró juga l'altra semifinal contra l'Olympiacos grec. Dani Ballar és el tècnic del conjunt català.
15: Nosaltres estem amb una bona dinàmica, però l'Olympiacos també acaba de guanyar la Lliga grega i acaba de guanyar la 16a Lliga grega. O sigui que no ens hem d'oblidar del rival. És veritat que nosaltres arribem molt bé, a Europa realment estem jugant inclús millor que la Lliga Nacional, però respecte absolut serà una semifinal competida i espero que tinguem el mateix encert que estem tenint els últims dies.
12: En bàsquet, en el món de la cistella, a les semifinals de la Lliga ACB, el Joventut Badalona juga aquest vespre a les 8 a la pista del València, primer partit de l'eliminatòria. Ahir, en el primer partit de les semis, el Barça va guanyar clarament el Tenerife per 100-67. També en bàsquet destaquem que el Kitsanàs Manresa ha anunciat el fitxatge de l'aler Pablo Tamba, que arriba de la Lliga Universitària dels Estats Units.
3: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petitíssima pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
16: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
17: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica, l'Auditori. Temporada 2026-2027.
18: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
19: Alanada. Aire que s'escapa dels pulmons en una expiració.
20: Una alanada de frescor, un gest breu però capaç de canviar-ho tot.
19: Un impuls.
20: Un refugi.
19: Un espai on una veu que comença pot agafar aire.
20: I fer-se sentir.
19: Això és el que volem que sigui l'Alanada.
20: Ens acompanyes?
21: L'Alanada, el nou concurs de cançó d'autor a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
22: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
23: És el mateix les begudes isotòniques o energètiques per hidratar-nos quan fem alguna activitat física?
0: Les begudes isotòniques i les begudes energètiques no són el mateix i serveixen per a propòsits diferents. Les begudes isotòniques estan pensades per reemplaçar els fluids i els electròlits perduts durant l'exercici intens o prolongat. Contenen sodi, potassi i altres minerals, així com una quantitat moderada de carbohidrats per proporcionar energia. En canvi, les begudes energètiques contenen una alta quantitat de cafeïna, sucre i altres estimulants. Pensem que una beguda energètica pot contenir la cafeïna equivalent a 3 cafès. Per aquest motiu, els infants o persones amb problemes cardiovasculars no n'haurien de beure mai. Durant l'activitat física intensa, especialment quan és de llarga durada, les begudes isotòniques poden ser útils per mantenir l'equilibri d'electròlits i prevenir la deshidratació. Les begudes energètiques, en canvi, no són recomanables com a principal font d'hidratació.
22: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
1: La xarxa de comunicació local.
3: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
3: Lleó XIV es retroba amb la Verge de Montserrat en una històrica visita que culmina el mil·lenari del monestir. Més de 8.000 persones han volgut acompanyar el pontífex en la pregària del Rosari i la veneració de la Verge, de qui el Papa ha explicat que sempre l'ha acompanyat. Un dia més alternat, català i castellà, i avui, més allunyat del to polític, ha llançat un missatge d'amor i respecte per als altres, ja sigui en persona o a través de les xarxes socials.
23: Demanem a Maria, Reina de la Pau, que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores i que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics.
3: Lleó XIV també ha visitat el centre penitenciari de Brians 1. És el primer cop que un pontífex visita una presó a Espanya. Allà ha destacat el dret d'equivocació, tot defensant la capacitat d'esmena i de perdó. És dimecres 10 de juny de 2026 i tenim més titulars. L'acte central de la visita papal serà la benedicció aquesta tarda de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. Sònia Kerr.
24: Abans, Lleó XIV visitarà la parròquia de Sant Agustí al barri del Raval per posar l'accent en l'atenció a les persones més vulnerables.
3: Maten d'un tret un home a Barcelona, plena llum del dia i enmig del carrer de Balmes.
24: Un home ha batut un altre davant de l'oficina d'expedició dels DNIs de la Policia Nacional i després ha fugit. L'alcalde Jaume Collboni considera que cal més policia davant de fets com aquest. Són declaracions a BTV.
25: Vaja, jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
3: Segon dia de la selectivitat per als més de 45.000 alumnes que aspiren a accedir a una carrera universitària.
24: Al matí s'han examinat d'història i filosofia i també d'algunes assignatures optatives. Avui, universitats ha anunciat que acceptaran les dues interpretacions a la pregunta fora de currículum que es va fer a la prova de física d'ahir.
3: En Cultura, Fira Tàrrega programa 57 espectacles en una nova edició amb el focus posat en l'esperit de festa i la celebració.
24: Més de la meitat de les companyies s'estrenen al certamen del 10 al 13 de setembre en una aposta clara per la renovació i els nous talents.
3: Als esports, l'Igualada elimina el Barça i jugarà la final de l'hoquei Lliga Masculina. Joan Barberà.
26: El conjunt de l'Anoia lluitarà pel títol en vèncer el conjunt blaugrana per 1-2. L'última lliga d'hoquei sobre patins que va guanyar l'Igualada va ser l'any 1997. El seu rival a la final, el Liceu Gallec.
3: I cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
27: Bon dia, ha començat aquest dimecres amb molts núvols a moltes comarques i, de fet, la nit passada, també a primera hora, hem tingut alguns carrers banyats, fins a 14 litres per metre quadrat, per exemple. Artesa de Segre, també 10 litres a Cantoni Gros o, en el cas de Girona Capital, 7 litres. Aquests núvols s'han anat desfent i, de fet, a hores d'ara el sol impera a moltes comarques. Sí que aquests núvolots no s'acaben de desfer i es faran, de fet, el ronso al llarg d'aquesta tarda a cavall del Ripollès, de la Cerdanya, el Solsonès, Osona, també la comarca de la Garrotxa, la Selva o cap al Gironès. Aquests núvols que en alguns moments deixaran quatre gotes despistades, la veritat, al voltant del Puig de Calm. I quan més cap al sud, anirà fent una mica més de vent, també amb un palet més de calor, però de moment no serà una jornada de ple estiu, precisament. En vista al dijous, alguns núvols matinals, sobretot a Girona, que s'aniran desfent la tarda assolellada i una miqueta més calorosa que avui. N'estem pendents a la xarxa.
3: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:15.
16: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: És el so de la històrica visita que ha fet Lleó XIV a Montserrat en la jornada que culmina la visita a Catalunya. En un ambient d'expectació màxima, el pontífex ha arribat poc abans de les 12 per presidir la pregària del Rosari i fer la veneració a la Mare de Déu de Montserrat, de qui el papa ha dit que sempre l'ha acompanyat. De nou alternant català i castellà, Lleó XIV ha llançat un missatge d'amor i de respecte cap als altres. A aquesta hora el papa dina amb la comunitat de monjos de Montserrat. Allà a Montserrat tenim el nostre company de Canal Taronja Anoia, Sergi Lladó, que ha seguit tots els actes de la jornada. Molt bon dia, Sergi.
1: Molt bona tarda. El papa Lleó XIV ha llançat un missatge de fe. Ha dit que els pelegrins presents en aquesta visita que ha fet Lleó XIV a Montserrat són una única família. Ha fet moltes referències a la Verge de la Mare de Déu de Montserrat a la seva visita, que ha rebut un bany de masses. Una curiositat, l'actual sant pare Lleó XIV, durant la seva etapa com a missioner a una ciutat del nord de Perú durant els anys 90, va ser un dels impulsors de la construcció d'un temple anomenat Mare de Déu de Montserrat, allà, a Trujillo, a Perú. N'ha fet referència avui en el seu discurs.
2: Amb emoció he recordat els meus anys com a rector de la parròquia de Santa Maria de Montserrat, a Trujillo, Perú. La Moreneta sempre m'ha acompanyat. Gràcies, Catalunya, per la vostra fe. Els murs d'aquest recinte podrien explicar-nos les innombrables històries de devoció, agraïment i esperança que han contemplat al llarg dels segles al voltant de la Verge de Montserrat i també han estat testimonis de la sang vessada per amor a Jesucrist.
1: 8.000 persones no s'han perdut aquest dia històric. És la segona vegada de la visita d'un papa a Montserrat. Han vingut persones d'arreu de Catalunya, d'arreu de l'estat espanyol i d'arreu del món, fins i tot de Colòmbia.
0: Efectivament, més de 8.000 persones han assistit a aquesta jornada històrica enmig d'un ambient d'il·lusió i de nervi. Ja des de primera hora del matí, els fidels han ocupat les cadires més pròximes al recorregut del pontífex per poder veure'l de prop. Fins i tot algunes han passat la nit a la muntanya per assegurar-s'hi un lloc privilegiat. Sergi, tu has parlat amb algunes d'aquestes persones. Què t'han dit?
1: Exactament el que comentàvem. Estaven molt emocionats de poder veure el papa de prop, que ha passat amb el papa mòbil als vols de les 12 del migdia, i això és el que ens deien.
3: Emocionados, muy emocionados, estamos felices de estar aquí.
4: Felices, felices, no nos cabe la ilusión porque siempre hemos querido verlo y queremos que la visita de él nos traiga mucha paz, mucho amor.
5: Es un cap perseguirlo, ¿no? En el sentido de espiritualmente.
6: Un autobús con gente de Benicarló, de Benicàssim, de Nules, de Castelló de la Plana. Sí, sí, sí, estuvimos viendo Montserrat próximamente. Y ya, lo cogimos.
1: Feia 44 anys que un pontífex no visitava l'abadia de Montserrat, que acaba de celebrar el seu primer mil·lenni.
0: Gràcies, Sergi Lladó, per una feina excel·lent en aquesta jornada. Abans d'anar a Montserrat, Lleó XIV ha visitat el centre penitenciari de Brians-1 a Sant Esteve Sarrovires, al Baix Llobregat. És el primer cop que un pontífex visita un centre penitenciari a Espanya. Allà ha presidit un acte amb una vuitantena d'interns i ha destacat el dret d'equivocació dels presos, tot defensant la capacitat d'esmena i de perdó. Allà hi ha estat també l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna.
7: Bon dia, Marta. Ha estat la primera del segon dia de viatge a Barcelona i Catalunya del papa Lleó XIV i sí, ha estat el primer cop que un pontífex visita una presó espanyola. 80 interns esperaven al papa Lleó XIV a la seva arribada al teatre de Brians-1. D'aquestes 80 persones, 22 eren dones i dues d'elles han estat les dues recluses encarregades de posar veu al col·lectiu de les persones privades de llibertat. Han estat Josefina i Montse. El papa què els ha dit? Què els ha respost? Doncs que cap error defineix les nostres vides.
8: Nunca he podido aceptar la muerte de mi hijo. No entendía por qué Dios se lo había llevado. He luchado mucho y me ha costado toda la vida entender que Dios no era el culpable. Hoy le pido perdón a Dios por todo. Perdí la gracia de la fe y he experimentado cómo el resentimiento ha desaparecido. Estando aquí en la prisión, volví a creer y agradezco el don de la fe.
9: Hoy, Él continúa hablándonos en lo profundo de nuestras conciencias para hacernos descubrir que tiene su morada en medio de nosotros. Solo espera que le demos una oportunidad. Queridos amigos y amigas, Os invito a seguir soñando el sueño de Dios. A cada uno os digo, Dios te ama como eres, pero te sueña mejor. El Señor nos permite a todos empezar siempre de nuevo.
7: La música ha tingut un paper molt rellevant en aquest acte del Papa, perquè les internes han rebut a Lleó XIV amb un cant de benvinguda en castellà, però després han seguit dues peces musicals més interpretades en català, amb el Virolai. S'ha posat el punt i final a aquest acte. Després de rebre els obsequis elaborats per les persones internes, el Sant Pare ha fet entrega al centre penitenciari d'una icona commemorativa destinada a quedar-se a Brianzó.
0: Gràcies, Anna. Una agenda molt atapeïda la que té avui el Pontífex. Ara ja marxat de Montserrat i la propera cita serà al convent de Sant Agustí a Barcelona. L'acte central, però, de la visita serà la benedicció ja aquesta tarda de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Un acte que també serà multitudinari, serà un nou bany de masses per al Pontífex, ja que estarà precedit d'un recorregut amb papa mòbil pels carrers de l'Eixample. La Carina Bellver ha passat el matí a la Sagrada Família. Bon dia, Carina.
10: Bon dia, tot a punt al barri de l'Eixample per l'arribada del Papa amb el Papa Mòbil. El recorregut que farà el Pontífex fins a la Sagrada Família pel carrer Rosselló, des del Passeig de Gràcia fins a Sardenya, ja està delimitat per tanques i els carrers adjacents estan tallats al trànsit en alguns casos com a carrer Girona ja des d'ahir a la tarda, abans del previst. Un recorregut blindat per policia armada a cada xamfrà, franctiradors als terrats i volardes als carrers adjacents per garantir la seguretat de la comitiva. Des de la primera hora del matí ja hi ha molts devots que guarden en lloc per veure el Pontífex des de la primera fila i són molts els que venen de fora.
11: Venimos desde Honda, entonces pues lograr tener una buena visión.
12: Aviam si puc veure'l més a prop i amb el Papa mòbil.
13: Nunca hemos tenido la oportunidad de tener al Papa tan cerca, entonces para nosotros es una oportunidad muy hermosa.
14: Vinc de València, estic molt emocionada. Encara que no el vegi, serà la vegada que estigui més a prop d'ell.
10: Banderes vaticanes a balcons es combinen amb banderes de països com Argentina, Perú o Brasil a les tanques d'aquest recorregut per donar la benvinguda a Lleó XIV, però també es veuen pancartes contràries a la visita. Un Papa Go Home o un Jo no t'espero es combinen amb la crida a omplir de banderes palestines els balcons. I és que són molts els veïns que es queixen de les afectacions que suposa la visita papal. I és que el dispositiu de seguretat ha suposat la retirada de vehicles i de contenidors, el tancament del metro de Marina o el desviament de moltes línies d'autobús.
15: És un cost, no?, que hem d'assumir tots i totes quan tenim ja prou problemes a la ciutat com per haver d'invertir en aquesta visita.
10: El Papa mòbil arrencarà el seu recorregut cap a la Sagrada Família a 6:45 de la tarda.
0: Abans, però, Lleó XIV visitarà la parròquia de Sant Agustí al barri del Raval, com us dèiem, per posar l'accent en l'atenció a les persones més vulnerables. Serà una trobada amb diverses entitats socials que treballen per combatre la pobresa. Esther Minguell, bon dia.
16: Bon dia. Aquesta parròquia està gestionada per la comunitat agustina, l'ordre religiós a la qual pertany, i el Papa coneix el seu rector, el pare Faustín, d'anteriors trobades en altres països. Aquí treballa una comunitat de missioneres que cada dia serveixen prop de 400 dinars a persones vulnerables. La trobada es farà a 4:45 de la tarda i seran presents unes 90 institucions que treballen amb la pobresa. Tres d'elles expressaran al Pontífex les inquietuds i necessitats dels usuaris a qui assisteixen. Està previst que parli una representació de Càritas o Vinso, que es dedica a l'atenció de persones amb addiccions, i les adoratrius religioses que assisteixen dones que han exercit la prostitució. També parlarà un nen que viu al Raval i li explicarà la realitat de la seva família al barri. El Papa s'adreçarà a tots ells al final de la trobada, que es preveu que duri una hora.
17: Notícies en xarxa.
0: Encetem crònica política, però no abandonem del tot la visita del Papa, ja que avui Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez han tornat a intercanviar retrets pujats de to al Congrés dels Diputats, i ha estat només dos dies després que Lleó XIV demanés des del mateix escenari aparcar el llenguatge de les desqualificacions i apostar per la via del diàleg per arribar a acords. Jordi Casino, bon dia.
18: Bon dia, Marta. En la seva intervenció a la Cambra Baixa, el líder dels populars demanava al president espanyol que dimiteixi per haver practicat delinqüència d'estat, mentre Sánchez li recordava a Feijóo els casos ja sentenciats de corrupció que ha protagonitzat aquests últims anys el PP.
19: Señor P. S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente. Usted está ignorando al poder legislativo porque teme al poder judicial.
20: Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M. Rajoy. Porque ya está bien de esta doble vara de medir. Ya está bien de su obsesión personal para conmigo y para con este gobierno. La diferencia entre ustedes y nosotros es que yo me siento en una sede, la de calle Ferraz, que no está financiada con dinero en negro.
18: Una sessió en el català i el seu ús tornava a protagonitzar el cara a cara entre la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, i Pedro Sánchez.
2: Que el Sant Pare hagi parlat més català en una hora que vostè i el senyor Feijóo junts en tota la seva carrera política i fins avui explica molt bé quan a tots vostès els importa Catalunya i els catalans.
20: Nosotros estamos como gobierno trabajando con los distintos gobiernos europeos para que las instituciones comunitarias reconozcan como lengua oficial las lenguas constitucionales del catalán, del vasco y del gallego. La desgracia es que tenemos una oposición al Partido Popular que, por cierto, pide sus votos para hacer una moción de censura que lo que hace es bloquear el uso de estas lenguas en las instituciones comunitarias.
18: Sessió de control al govern espanyol on Pedro Sánchez repetia per enèsima vegada que no pensa avançar les eleccions i que aquestes se celebraran l'any vinent tal i com està previst.
17: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Són 3:45. Aquest matí han matat d'un tret un home a Barcelona. Ha estat a plena llum del dia i enmig del carrer de Balmes, malgrat el dispositiu de seguretat per la visita de Lleó 14.
21: Els Mossos investiguen els fets que han passat poc abans de les 10 del matí just al davant de l'oficina d'expedició dels DNIs de la Policia Nacional. Un home n'ha batut a un altre trets i després ha fugit. La proximitat de la comissaria fa que es disposin d'imatges de l'autor dels fets que s'han difós pels Mossos d'Esquadra, que han pogut localitzar l'arma però no el pistoler. Encara la Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació.
0: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, considera que cal més policia davant de fets com aquest, i és que es tracta del segon tiroteig aquesta setmana a la ciutat.
21: En declaracions a BTV, Collboni ha assegurat que segueix amb preocupació successos com aquest i ha demanat endurir les penes pel que fa a la tinença d'armes i al tràfic de drogues.
22: Vaja, jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que el dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
21: L'alcalde ha apuntat a la possible vinculació amb el crim organitzat. Junts ha denunciat el que qualifica de clima insostenible de pistolerisme que es viu a Barcelona. El cap del grup al consistori, de fet, Jordi Martí, considera que no n'hi ha prou amb demanar més efectius policials, sinó que cal desarticular les bandes criminals.
0: Avui, segon dia de selectivitat per als més de 45.000 alumnes que aspiren a accedir a la universitat. Al matí s'han examinat d'història i filosofia, així com d'algunes assignatures optatives. En el cas de la prova de física d'ahir, per cert, s'acceptaran les dues interpretacions a la pregunta fora de currículum, que va causar una gran confusió durant la prova. Mataró Ràdio, Beti Doñate.
23: A Història s'ha preguntat pel paper de la dona durant la Segona República i el franquisme, per la immigració andalusa a Catalunya o pel cop d'estat del 23F. I a Filosofia hi ha hagut preguntes sobre Plató, Marta Nussbaum o per la tesi de Nietzsche, Déu ha mort. Així valoraven aquestes proves els alumnes que s'estan examinant al Tecnocampus.
24: Crec que han sortit temes bastant assequibles. M'esperava bastant pitjor, la veritat. I ho he respost tot. Jo crec que bé.
25: Les preguntes eren com bastant àmplies i a l'haver bastanta llibertat d'elecció amb el que volies escollir, doncs trobo que la majoria doncs hem pogut assumir-ho d'una manera prou bona.
26: Ha sortit Plató, que era un dels que més fàcil em semblava, i després com que la resta podies més o menys escollir de qui volies parlar, he pogut fer els que millor m'han sortit, que han sigut, he parlat també de Descartes, una mica de Nietzsche.
23: Al migdia s'han fet les proves de matèries obligatòries de modalitat com música, matemàtiques o llatí, i a la tarda serà el torn de les optatives. I pel que fa a l'examen de física d'aquest dimarts, on s'havia detectat un error a l'enunciat d'un exercici, el comitè de les Pau ha anunciat que els correctors seran totalment flexibles i que acceptaran com a vàlides les dues maneres diferents d'interpretar el concepte pel qual es preguntava.
0: A Girona, l'Ajuntament xifra en un 61% el reciclatge a la ciutat durant el 2025. Això són 10 punts més que el 2023, amb el repte d'arribar al 70% l'any 2030. Girona FM, Pau Villafañe.
27: L'Ajuntament de Girona ha fet públiques avui les dades de l'any passat que la situen com la ciutat mitjana de més de 100.000 habitants de Catalunya que té el percentatge de reciclatge més alt després d'estar durant anys al voltant del 50%. El regidor d'Acció Climàtica, Sergi Cot, reconeix que l'incivisme en l'abocament de residus ha millorat, tot i que encara hi ha alguns punts crítics.
28: És evident que fa un any, com vam començar fa dos anys, hi havia un major grau d'incivisme, per entendre'ns, incivisme i altres coses, segurament, llavors... També és veritat que hi havia doncs, una part important també de la fracció de rebuig i d'una cosa que evidentment era incivisme, però que tenia una detecció prou clara, que era el turisme d'escombraries. Això ha disminuït notablement, val? Segueixen havent-hi alguns punts crítics i sempre és molt difícil d'acabar, diguéssim, de erradicar el 100%. Vale?
27: El regidor també ha explicat que el cost global del servei el 2025 va estar per sobre dels 17 milions d'euros i que la policia municipal va aixecar 842 actes per infraccions de la ciutadania.
0: I ens situem ara a l'àrea metropolitana de Barcelona, on continua creixent l'ús del transport públic i això obliga a reforçar algunes de les línies amb més demanda. És el cas de l'Express X30, que connecta Sant Just d'Esvern amb la Diagonal de Barcelona, en què avui justament ha entrat en funcionament el trajecte fins a Sant Feliu de Llobregat. Esplugues Televisió, Andrea Martínez.
1: A partir d'avui, la línia X30 allarga el seu recorregut fins a la Rambla de la Marquesa de Castellbell, a tocar de l'estació de Rodalies de Sant Feliu. A més, el servei incorpora autobusos articulats híbrids de 18 metres per incrementar la capacitat i reduir les aglomeracions en hores punta. Els nous vehicles disposen de pantalles informatives, càmeres de videovigilància i punts de càrrega USB per als usuaris. El vicepresident de Mobilitat de l'AMB, Carlos Cordón, assegura que la mesura dona resposta a un creixement sostingut de la demanda.
3: També hi ha la posada en marxa de vehicles com aquest d'aquí, vehicles llargs de 18 metres, vehicles articulats. Això fa possible que hi càpigui més gent i per tant que no es quedi gent a les parades. Per tant, seguim incrementant la capacitat del transport públic metropolità per donar resposta a les necessitats.
1: L'ampliació també pretén cobrir necessitats concretes dels dos municipis connectats per la línia. D'una banda, facilitar els desplaçaments dels veïns de Sant Feliu cap a Barcelona, de l'altra, oferir als habitants de Sant Just una connexió més directa amb la xarxa ferroviària.
0: És moment per a la cultura. Fira Tàrrega programa 57 espectacles del 10 al 13 de setembre en una nova edició que posarà el focus en l'esperit de festa i en la celebració. Més de la meitat de les companyies s'estrenen en aquest certamen, en el que és una clara aposta per la renovació i els nous talents. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
4: Sota el lema Celebrem, la fira reivindica l'esperit de la festa i celebració amb què va néixer. La directora artística Ana Giribet assegura que la voluntat de la fira és convertir Tàrrega en un espai de trobada i festa.
5: Una programació divertida, una programació alegre, molt de mercat, que es podrà reproduir fàcilment en contextos diferents. Una programació eclèctica, amb molta varietat de formats, de continguts per a tots els públics. I aquest any recalquem també l'Institut Focus, d'artistes emergents interessats en la creació, en l'espai públic, i el que busquem és això, detectar qui serà la nova generació d'artistes interessats en les arts de carrer europees.
4: La inauguració anirà a càrrec de la companyia Kamchatka, amb Incontinuo, un espectacle de gran format sobre les migracions que comptarà amb la participació d'una vuitantena de persones de la ciutat. La programació inclou 20 estrenes absolutes i propostes de Catalunya, de la resta de l'Estat i de 9 països internacionals. També la fira espera reunir uns 1.200 professionals de les arts escèniques i reforçar així el seu paper com a gran mercat internacional del sector. Diumenge sense
0: abans dels esports, una mica de música perquè Salvador Sobral, els Catarres, aquí estem escoltant, i també Ramon Mirabet o el Remei de Calafresca protagonitzaran la nova temporada de l'Auditori de Girona. El projecte d'Auditori Obert torna a oferir activitats vinculades a la programació, com per exemple xerrades prèvies, concerts escolars i també jornades formatives. Girona FM, Pau Villafañe.
27: Sota el lema On viu la música, l'equipament gironí ha presentat 48 propostes artístiques que suposen el 70% de la programació, amb altres noms com ara Malikian, Rodrigo Cueva, Els Pets o El Pot Petit, entre les músiques modernes, o Sandra Radvanowski, Ludovic Tesier i Serena Sainz, entre les clàssiques. Quim Allats és el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Girona.
6: Un espai que, entre els molts compromisos, un altre que des de l'inici pensàvem uns objectius molt concrets, que eren esdevenir un espai de referència a nivell nacional, de reconnectar amb el conjunt de la ciutat i el conjunt del país, i que també teníem un compte de vocació de servei públic, i aquí també vol dir, per assegurar el futur, pensar en la creació.
27: Les entrades ja estan a la venda al web de l'Auditori, excepte les del Pot Petit, que es posaran a la venda el 29 de juny.
0: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. L'Igualada elimina el Barça i jugarà a la final de l'Hockey Lliga Masculina.
7: Bon dia, Marta. El conjunt de l'Anoia lluitarà pel títol en vèncer el conjunt blaugrana per 1-2. L'última lliga d'hoquei sobre patins que va guanyar l'Igualada va ser l'any 1997. El rival a la final, el Liceo Gallec. El president de l'equip igualadí és Manel Brón, avui protagonista a la xarxa.
8: Sabem que l'equip ho donarà tot, no sabem què passarà, està clar que guanyarà un o l'altre, però bé, nosaltres hem d'intentar fer-ho el millor possible, i si és possible, doncs un dels dos, i si poden ser els dos, millor. guanyar la Corunya i després intentar, doncs, amb un tercer i un quart partit a casa, doncs, amb el recolzament de la nostra afició, doncs, poder-ho tirar endavant. Nosaltres, com contra el Barça, tenim molt a guanyar i poc a perdre. Els favorits són els altres.
7: Avui arrenca a Malta la final a 4 de la Champions femenina de waterpolo amb doble presència catalana. A partir de les 7 de la tarda, el Club Natació Sant Andreu s'enfrontarà al Ferencváros hongarès a la recerca d'un lloc a la final, i a les 9 de la nit el Centre Natació Mataró juga l'altra semifinal contra l'Olympiacos grec. Dani Ballart és el tècnic del conjunt català.
9: Nosaltres estem amb una bona dinàmica, però l'Olympiacos també acaba de guanyar la Lliga grega i acaba de guanyar la 16a Lliga grega. O sigui que no ens hem d'oblidar del rival. És veritat que nosaltres arribem molt bé, a Europa realment estem jugant inclús millor que la Lliga Nacional, però respecte absolut serà una final, una semifinal competida, i espero que tinguem el mateix encert que estem tenint els últims dies.
7: En bàsquet, el Joventut Badalona juga aquest vespre a les 8 a la pista del València, primer partit de l'eliminatòria de semifinals de la Lliga ACB. Dani Miret és el tècnic de la penya.
10: Podem perdre els dos primers partits ja que ha passat l'eliminatòria, perquè quan vinguem aquí a casa, que ja els hem guanyat una vegada, això serà diferent, i penso que la gent ja està enviant missatges, no? està omplint els busos, ja va venir molta gent a Vitòria, aquesta cosa és diferencial. Vull dir, tenim un equip que amb molts jugadors que juguen per la penya, i aquest extra de l'Olímpic, de saber que portarem un partit de semifinals aquí.
7: I en futbol sala, el Barça s'ha classificat per a la final del play-off pel títol de la Lliga de Primera Divisió, en guanyar la pista del Movistar Inter 5-6. Javi Rodríguez, tècnic blaugrana.
11: Te voy a decir después de clasificarnos ya para la Champions, ¿no? Sí, y bueno, pero esto no para aquí, o sea, queremos ir a por más, queremos ir ahora por la Liga, ahora recuperarse bien, desconectar unos días, y a partir de ahí, pues pensar ya disfrutar del momento y, bueno, pues esperar arribar para la final.
7: I en futbol, a la Primera Federació, Xisco Campos és el nou tècnic del Nàstic de Tarragona. Campos arriba del Mallorca, on ha treballat les darreres temporades com a futbolista. Va estar 6 temporades al conjunt tarragoní.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí i ens retrobarem demà. Com sempre, a les 2. Bona tarda.
17: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
12: Vas patir per amor.
13: Era tan bonic el vincle.
14: Després és com et tracta aquella persona.
13: Hi ha moments que m'han fet sentir
15: així. El dia parlant.
13: No era culpa seva.
16: L'amor, la pressió estètica, l'assetjament, l'addicció al mòbil... Adolescents parlen sense filtres dels grans temes que els preocupen al podcast L'Hora del Pati. Un programa conduït pel professor i escriptor Cristian Oliver. Escolta'l a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.

0: La xarxa.
1: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

0: Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández, que ens ofereix assessoria fiscal, laboral, comptable i d'àrea jurídica. Dimecres, en un temps una mica estrany. Xavi Esteve, vas amb jersei, bon dia.
1: Jo sí, és que m'ha enganxat. Jo he sortit un moment i he agafat fred i hòstia. Sí,
0: Alfons Romero, bon dia.
2: Jo l'hauria d'haver agafat.
0: Hauria d'haver agafat. Toni Calvó va a manera curta, bon dia.
3: Bon dia.
0: I en Narcís Quintana bon va semiabrigat, també, bon dia. Jo portava màniga llarga, però aquí a l'estudi tinc calor.
2: Uau.
0: Sí, perquè amb els llums aquests que tenim, perquè recordeu que fem streaming del programa de ràdio, perquè això no només és un programa de ràdio.
2: No, streaming, sí.
0: Bueno,
3: tindríem més gent.
0: Fem retransmissió en directe. Tu vols que digui
2: Seria bé.
3: Podríem provar.
0: Jo crec que la gent quan la veiés despullada s'espantaria. No.
1: Encara tallarien el canal.
0: Sí, perquè no sé, Instagram. Instagram, el tema dels mugrons el censura. No sé si.
1: Sí,
0: els mugrons són molt sensibles a Instagram, pel que tinc entès. Com que fem retransmissió en directe a través d'Instagram, YouTube i Twitch,
2: no,
0: doncs tenim aquests superfocus i fa calor, fa caloreta.
1: Ah, però jo estic bé, eh?
0: Jo no.
3: Jo pensava que era per posar-nos morenos.
0: No, són uva. No són uva.
1: Us imagineu que sigui uva, això? Hòstia, m'aniria molt bé a mi.
0: Sí, agafaria el cap,
1: eh? Agafaria una mica de color, alguna coseta, bueno, a mi també.
0: Però avui fa un dia molt estrany. Bueno, estic veient imatges de Barcelona, que al principi avui a tota la moguda del Papa i ahir va arribar. A mi m'havien dit que no plouria aquests dies perquè... Papa té connexió directa.
2: Avui fa 100 anys de la mort d'en Gaudí. Mm-hmm.
0: Clar, suposo que han fet coincidir pel tema d'inauguració de la Sagrada Família, no?
3: Els tramvies no tindrien que funcionar.
0: Home, sí. No n'hi ha gaires, no, de tramvies. Bueno, hi ha el tram baix, sí, hi ha el tram baix.
2: No sé si aquell d'allà dalt que va al Tibidabo encara hi és o no, aquell blau.
0: No. Perquè el va atropellar a Montjuïc, no?
2: No
0: o no el van atropellar exactament? No, no,
2: sé, no el sé.
0: No recordo.
3: Era la Gran Via.
0: Bueno, si té raó en Narcís, no haurien de... Si en tota la moguda papal, Barcelona... jo crec que ahir la gent tenia com una mica de psicosis i ja la gent anava... O menys gent hi va anar ahir a Barcelona. Perquè... Jo vaig anar-hi i no vaig pas trobar cap problema. És veritat que vaig anar-hi al matí i el Papa va arribar al migdia, vull dir que no em vaig trobar res d'allà ni res d'això. També depèn d'on t'anessis, no? Barris que no s'han vist afectats. Veig que està ennuvolat. No sé si creieu que plourà o no a Barcelona.
3: Faria bon temps a Tarragona i aquesta part més al nord-est.
1: Hòstia, no serà que ve el Papa i comença a ploure, que no es mogui, no?
0: Home, ara de moment ja no, bueno, que vingui quan necessitem aigua, no?
3: Que ja ha plogut bastant.
0: Exacte, que vingui quan necessitem aigua.
1: Que no es mogui gaire, que...
2: No.
1: Està.
0: L'estrany és que amb sequera no programessin una visita papal o alguna cosa d'aquesta.
1: Això és Barcelona, no? O sigui, ja els hi va bé, Barcelona, que vagin al Papa. Ja igual com a Madrid, no? Els hi va tot bé.
3: Però penseu que hi havia plegàries... perquè plogués, fins a tot el pantà de Bodella, me'n recordo que fa anys, es va fer una plegada.
0: I un conseller va pujar a Montserrat, no?
3: Ja pots creure tot d'un conseller, però...
0: No sé si va pujar amb alguna cosa a les sabates o... No sé.
3: Per fer penitència.
0: Ja no es porta, no?
1: No ho sé.
3: Penso que no.
0: Clar, jo del tema del Papa, és que just el dilluns escoltava, i vaig estar una mica out, el dilluns escoltava el discurs que va fer el Congrés i bueno, vaig pensar, podem debatre algunes de les coses que va dir. Va ser un discurs molt aplaudit. Una de les coses, a veure, anem per pam, si voleu, el tema de la crispació va parlar, no? Un lloc molt adequat per parlar d'això, per demanar que no hi hagi tanta crispació o violència verbal.
2: Sí,
0: està bé, això està bé.
2: De treure una lliçó. és que aquí ens falla perquè no, fonamentalment perquè no tenim una dreta democràtica, però ens falla el consens, que és el que aquell home allà vindicava, no? Una manera d'entendre'ns més i no i deixar el Tellado i aquests senglars que hi ha allà al Congrés, que estan tot el dia, bueno, ahir es va veure amb el judici el germà del Pedro Sánchez, no? Que el fiscal no acusa i les acusacions particulars són les úniques que mantenen. Però jo el que trobo a faltar, i aquest és un resultat molt negatiu de la transició en aquest país, que no hi ha els consens a coses bàsiques. Si França té un model de política de l'habitatge, és que la dreta i l'esquerra durant, des del 36 fins avui hem mantingut aquesta tessitura i han invertit, i avui hi ha un nombre d'habitatge de lloguer públic fantàstic, però s'han entès dretes i esquerres, i per tant aquí això no ho hem pogut ni és a dir, aquí hauria d'haver un model d'habitatge compartit per la dreta i per l'esquerra, perquè cada vegada, això passa també en l'ensenyament, cada vegada que puja el PP canvia la llei d'ensenyament, i quan pugen els socialistes la tornen a canviar, i em penso que aquest model educatiu n'hi deu haver 6 o 7 de lleis que s'han anat canviant. Home, pues, aquest, i el discurs del Papa apuntava en aquesta direcció, no? És a dir, que tenim una mala dreta, perquè encara assumia amb el dictador en Franco, i encara és, té un component franquista de dictadura i de no diàleg i de no consens en aquest sentit, no? Perquè no podem refiar-nos de tenir una majoria progressista i la senyora Díaz i el no sé què, i no, hi haurien d'haver unes coses compartides que no els tenim, i per tant vol dir que si ara avui aquests que estan al govern pobrets fan alguna cosa, doncs demà passat si pugen els altres potser la tornaran a tirar enrere. Això no va bé.
0: Bueno, jo crec que això és, bueno, a veure si esteu d'acord, que falta cultura democràtica, que falta
2: falta
0: saber dialogar, negociar
3: per tots els bandos.
2: Sí, exacte. Però fonamentalment no, però fonamentalment per la dreta democràtica, que Europa existeix i aquí no existeix.
0: Home, ara vaig a fer d'advocat del diable una mica, no, per donar-li la raó a Narcís.
2: No.
0: I els cordons sanitaris, sí. I a la dreta n'hi ha aigua, si ho he sentit.
2: No, però hi ha un... No?
0: Jo crec que aquí podríem engegar el ventilador.
3: Jo l'únic que vull dir d'això, perquè tampoc m'ho he escoltat gaire, és que el Papa té tota la raó de dir el que diguin allà, perquè té tot el dret d'expressar-se, i ho fa molt bé. I si ella està, com ha de ser, dintre de la seva perspectiva, doncs contra l'eutanàsia, contra l'avortament, ho ha de fer, i els altres han de dir, doncs, bueno, és la teva opinió, és la vostra opinió, absolutament respectable.
0: Jo veus i... aquesta segona part no li hagués aplaudit.
3: Bueno, però no cal, ningú t'ho demana, ni tu li demanes que ell t'aplaudeixi, ni ell que t'aplaudeixi tu, perquè són opinions, i el primer que tindríem que aprendre és a respectar totes les opinions. I el que passa que en aquest país tenim la bonica costum de no escoltar, i ja anem directament a atacar, perquè no és el que jo penso. Que escolta primer, pensa tu, i després digues el que has de dir. Jo trobo molt bé que què vols esperar d'un papa catòlic, si està defensant els fonaments de les seves creències. Pues, trobo molt bé, i tothom tindria que ser així i tothom tindria que respectar-ho. Jo sóc ateu, eh?
2: Sí, però... ahir els teus, els ateus, i els em penso que la Fundació Francesc Guàrdia,
3: sí,
2: els a veure, ho he apuntat aquí, Europa Laica i els ateus de Catalunya, sí, vàrem convocar una manifestació que eren quatre gats, sí, l'empatia d'aquest papa, sí, arrastra, però entre les coses me'ls vaig escoltar relativament, però he anat a buscar els textos. Una de les coses que un d'aquestes tres organitzacions deien ahir, diu, home, com és possible que m'ha fet molta gràcia, que el representant d'un estat el menys democràtic del món, Perquè és veritat, el papa el voten només els cardenals que...
0: Bueno, menys democràtic.
2: Bueno,
0: hi ha països molt poc democràtics al món,
2: sí, és que sí, portem malament això perquè ho lliguem al fet de votar. Si el votes és democràtic,
3: després fan el que volen.
2: Resulta que en Hitler tampoc és democràtic, no? I el van votar, no? No? Doncs jo crec que hi ha algunes coses. Una, que tampoc pot donar gaires lliçons, que és el sexe d'una forma global, és a dir, el celibat per un costat, la pròpia vida d'aquesta gent, i després que tampoc s'ha resolt. Avui hi ha una roda de premsa d'un afectat, penso que és a Montserrat, que
0: sí, del tema dels abusos també va parlar en aquest discurs, i precisament aquest afectat deia que no s'hauria de permetre la visita a Montserrat, o que hauria d'anar a Montserrat.
2: I això és una conseqüència d'una mala història que porta l'Església Catòlica en aquest tema, que les altres religions, ortodoxes, protestants, aquest problema no el tenen, i per tant això hauria de...
3: El celibat és...
0: Jo desconec si a la protestant o en altres, altres congregacions hi ha problemes d'abusos sexuals menors.
4: La protestant a Anglaterra ha tingut mil i un problemes del mateix cas de pederàstia, eh?
2: Però
4: no
2: molts,
4: és només la religió
2: molts,
4: catòlica.
3: Amb nens enterrats a centenars i a milers.
2: No, però l'Església, reconeixem-ho, si té un problema amb la... Bueno, i la nostra generació, quant de capellans ha vist penjar la sotana perquè en un moment determinat tenen una relació amb una dona normal... Això és una cosa normal, però...
0: O amb un home també és normal, eh?
2: Sí, bueno, però...
0: Totalment.
2: Això,
0: aquest... que jo crec que l'Església, no? Bueno, Xavi s'ha apuntat cosetes ara.
1: Jo sí, m'apunto coses.
0: Ara et dono la paraula, no? Però
1: no,
0: que jo crec que tu abans parlaves de respecte, i totalment, no? Però que estem parlant de benestar a la vida, no? Que és l'eutanàsia i l'avortament, no? Que estem al dret a la vida. Evidentment que s'ha de respectar totes les opinions i escoltar, però també potser l'Església hauria de respectar i escoltar, i també admetre, no, el dret a estimar com vulguis, etc, etc, no? Vull dir que un home pugui estimar un home, una dona pugui estimar una dona, o que una dona, que, no?
3: Deixa de ser Església. És com si tu el Partit Comunista de Rússia els dius, mira, ara ens anirem tots apuntant-se a Wall Street, en allà a fer calés. No,
2: això en Toni que en sap més que nosaltres.
0: Jo crec que els valors no s'haurien de perdre, no?
3: Deixa'm dir una cosa petiteta. Aquestes organitzacions, que jo respecto totalment, es queixaven de la financiació pública d'aquest viatge,
2: sí, però
3: quan totes aquestes organitzacions
0: també estan financiades,
3: cobren i estan financiades pels mateixos.
2: L'alcalde de Barcelona, molt hàbil, va dir, després això té un retorn, i el retorn l'hem calculat d'uns 30 milions, per tant, si n'hem posat 3 o 4, n'hem rebut, no sé qui el
3: que
2: rebrà.
3: Que també deu ser veritat.
0: Jo, que ho discutíem una mica dilluns, i us ho pregunto també a vosaltres, clar, si en lloc de ser el papa de la religió catòlica, ja sé que en direu, que clar, que aquí tenim una forta tradició catòlica, i som un país aconfessional, però d'una tradició catòlica. Si en lloc de venir el papa vingués qualsevol altre cap d'un altre tipus de religió, em direu la musulmana, no?

0: nosaltres i nosaltres ens pagarem. La religió va ser, ha estat probablement una de les pioneres, però a les Castelles no, eh? Ser capellà o canonge, no sé, és una professió, eh? I per tant, aquella creu que alguns posen a la declaració de la renta és perquè l'Estat els hi recapti els diners. En canvi, això des de Catalunya ha sigut sempre molt més honest i molt més clar, no? I ahir també jo crec que aquest sí que reconec que li tinc una bola, el cardenal Omella, perquè el cardenal Omella, quan va arribar a Barcelona, en aquest programa que fan a les 6 del matí o una reproducció de religió per Catalunya Ràdio, abans hi havia el Martínez Sistac, que feia unes cròniques fantàstiques. Jo quan anava a treballar a França a les 6 del matí el posava i m'arribava fins a Narbona, i per tant era un catòlic militant escoltant el programa. No, i quan va arribar a l'Omella, un pagès de l'Aragó, curt, molt curt, no? I aquesta vegada l'ha tornat a cagar dos. Una, l'article del País de la pederàstia, que pam, queda tocat. Dos, perquè va dir que el papa no parlaria en català, i ostres, quina diferència, no? No le traduzco porque lo entiende, su santidad, li diu en castellano naturalment, no? No va, havien topònims que els podia haver dit en català fins i tot, i que collons, en castellà, i en canvi el papa el va dir pla per l'esquerra i va fer una posició que es notava que li costava, però com que és un home políglota se'n va sortir fantàsticament bé, no?
1: Toni, què dius de tot plegat, que hem parlat de moltes coses, i eutanàsia, dret a la vida, respecte a la llibertat sexual, català, de tot hem parlat.
2: Jo us escoltava i en moltíssimes coses estic d'acord amb vosaltres. És a dir, el tema de la pederàstia, jo crec que és un tema duríssim per l'Església Catòlica, molt dur, difícil de sortir-ne mínimament, diguem, perdonat, però també he de dir que me sembla que és confondre les coses, associar el celibat amb la pederàstia. És a dir, hi ha molts llocs que no hi ha celibat, com per exemple els exèrcits, i en canvi allà hi ha uns abusos sexuals brutals. I en principi el que accepta el celibat accepta que no tindrà relacions sexuals, però també pot haver-hi gent que ho sigui,
0: que s'ho passi per l'esquena.
2: Sí, vull dir que és una qüestió molt personal, i que en la mesura en què hi intervé el factor que jo crec que és el desencadenant de totes aquestes coses, que és el factor poder, factor dominis, és a dir, de sentir-te superior a l'altre, de sentir-te dominant, aquí és allà on hi ha, allà on comença la relació aquesta de... No sabria com...
1: Bueno, sí, que hi ha molta gent que el que li agrada és això, no? El sentir el poder, i com que puc, ho faig, no?
2: Exactament, exactament. És aquest afany de domini i de poder, uh-huh, diguem, no? Que és el que acaba dominant-ho. La resta...
1: Si es traies el celibat no se solucionaria el problema dels abusos.
2: Mira, això és igual com creure que si les dones poguessin ser capellans s'acabaria la crisi de vocacions.
0: És un altre
2: que hi hauria un raig de començaments en què hi hauria moltes dones que... o algunes dones, mm-hmm, que demanarien, segurament que sí, però a mitjà termini estarien en la mateixa situació.
0: Mira, l'església anglicana ara té un cap d'església que és una dona, no? Sí. I no passa. Jo sóc amic del capellà del seria, no sé, evangelista potser, no? Perquè també aquest món que aquí genèricament en deien protestants ara està, mm-hmm, farcit de comunitats diferents, i el vaig ajudar a fer un llibre d'història de la seva comunitat a Figueres, i anava cada, no sé, un parell de dies a la setmana a casa seu, i el recordo d'aquesta família, perquè entrava i els nanos petits, que ara ja són més grans, què tal al fons? És a dir, un matrimoni normal, que la dona treballava, no sé, ell portava l'església.

0: i els dos nanos doncs, preparaven el sopar, i una família com la de casa en aquest sentit, no?
1: Bueno, l'església està muntada d'una altra, l'església catòlica està muntada d'una altra manera en el sentit familiar, diguéssim, no?
2: Aquí anem, perquè jo m'assembla que el celibat com comença, quin concili comença, perquè això no era...
3: No, el celibat és una qüestió disciplinària, no és una qüestió de fe ni de dogma.
2: Per això,
3: ni de,
2: que no és una qüestió... No.
1: Però, perquè les relacions sexuals són pecat. Només serveixen per procrear, no?
2: Té una explicació que... Me deixes que la digui sí, jo? Sí, és sí, la sí. meva personal.
1: Després afegeix Antoni.
2: L'explicació és, com això és una organització de poder, si els capellans tenen fills... tenen herències, si tenen herències el poder se perd, el capital se reparteix, i així el capital sempre queda en l'empresa, i l'empresa cada vegada es va fent més gran, i és l'única explicació
0: que
2: hi veig.
0: La pobilla de Catalunya.
3: N'hi ha una altra que és la disciplinària, que és la que si jo et dic, escolta'm, en lloc d'estar-te a la Jonquera, ara t'enviaré a la Seu d'Urgell.
2: Sí.
3: Clar, una cosa és si ets tu sol i que hauràs de baixar el cap perquè no tens altra manera de guanyar-te la vida.
2: Tu també.
0: Sí, però hi ha...
3: Que no pas si resulta que tens dona i tens fills... I tens una altra professió, a més a més.
0: Sí, però aquest papa... Que és...
2: Però anem al mateix.
3: Sí, no,
0: aquest papa, que és dels agustins, Agustí d'Hipona, estava casat, i en els textos...
1: El papa actual Lleó XIV, que està...
0: L'Agustí, el bisbal...
1: El que avui es passeja, eh?
0: Hipona, em penso que deu estar un és d'avui, més o menys, en aquesta zona. Sí. Per allà hi havia l'Agustí, que exercia de bisbe casat.
2: Que escriu molt bé.
0: I escriu molt bé.
2: Molt
0: bé. Hi ha talls que dedicats a la seva dona, a una persona enamorada, fins i tot, normal, per dir-ho així, en aquest sentit, no? Per tant, el papa té fons per començar-se a plantejar això, no?
2: Amb gran influència, amb molt de pensadors.
0: Tens Roma, això, que no hi ha una relació directa entre el celibat i el sexe.
2: No.
0: Però el mal plantejament que ha fet l'opció de l'Església Catòlica deriva a una pràctica no normalitzada, no? És a dir, aquest capellà que toca un nen petit, no sé què, si tingués una vida sexual normal...
1: No, aquesta... o potser una falta d'educació sexual, també, no? De dir, ai, és que potser això que estic fent no és sexe, no? Això que estic fent amb aquest no és sexe, perquè potser no els han educat sexualment i no entenen que tocar algú sense permís no és sexe.
0: Però no tot és educació. Una conversa amb una carlina que va a missa Sant Pere Figueres, que diguent... Oh, és que més abraça les dones a la sacristia. Dic, pep. Escolta, digue'm a la Bíblia on te... Sí, a més, si agafem l'Antic Testament, trobarem moments en què quan aquell inventa el vi i veu una dona, no sé què, li encanta aquell cul de la dona. És a dir, hi ha unes coses molt, molt, molt normals en aquest sentit, no? I aquella dona, bueno, a la sacristia... A la sacristia no es pot abraçar una dona. Bueno, jo no ho he llegit mai en la Bíblia, si pots o no pots, en aquest sentit. Crec que no.
3: No crec que arribi en aquest nivell.
0: No, crec.
1: No deus.
0: Bueno, a la biblioteca d'autors catòlic potser la nota de peu de pàgina.
3: Per acabar de provocar una mica. Va. El primer sant pare de la història era casat.
0: Ah, veus.
3: Que era Sant Pere.
0: Sí.
3: La llista sempre comença per Sant Pere. Doncs Sant Pere era casat.
0: Era casat, també, sí, clar.
1: Clar. Xavi Esteve, va, què t'has apuntat?
4: No, jo estava escoltant.
1: Obre més balons,
4: és molt interessant, jo estava escoltant i dic, hosti, fantàstic. I jo m'estava fent, bueno, m'ha apuntat les preguntes perquè si no se me'n van. Aquest discurs del papa, qui li fa el discurs?
1: Bona suposo pregunta. Que els seus assessors, no?
4: Els seus assessors, o sigui que...
1: Bueno, suposo que ell ha de donar-hi el vistiplau, perquè si jo haig de llegir un discurs i no m'hi sento...
4: Si tu agafes el papa, el treus i me poses, per exemple, el president del Barça, te fa el mateix discurs. Si tu agafes aquest president del Barça, li poses...
2: Són a mida.
4: Li poses el president Sánchez, et farà el mateix discurs. Jo penso, jo, personalment, és un discurs molt maco, cala molt, moltíssim, També fa referència a lo que són els drets humans, que és el que principalment el Papa va tocar ahir, drets humans els va tocar tots. Molt bé. Però bueno, això no treu, no treu sang, o no treu fetge, o no treu totes les destrosses que ha fet el catolicisme durant tota la història. Vull dir, clar, això no ho sé com es pot posar a terme ara, actualment, ara. Després, una altra cosa, vosaltres heu parlat, per exemple, ara de cultura democràtica. Explica'm-me què és això, perquè jo no ho sé.
1: Bueno, en principi és saber debatre, no? Respectar uns als altres, arribar a acords, no tirar-nos els plats pel cap, per exemple, si el Narcís proposa una cosa,
4: o sigui,
1: que és bona
4: dialogar.
1: Si una cosa és bona,
4: dialogar,
1: o si una cosa és bona per Vilafant,
0: dialogar,
1: en aquest cas, doncs jo quan entro no la trec.
3: Respecte a les minories.
4: Exacte, vale. No, jo volia matisar jo.
2: I arribar a unes lleis consensuades i respectar-les.
1: Que no vingui l'altre, com que ho has fet tu, treure-ho.
4: I després deia una cosa interessant que m'agrada molt, que és diner públic. Vull dir, clar, vosaltres heu parlat dels calés del diner públic amb el Papa de Roma,
1: bueno, aquí, perquè aquesta visita s'ha pagat amb diner públic.
4: Si aquí anem a començar la llista de diner públic que s'ha gastat, en farem un fart.
0: Sí, clar, però no
4: tenim, farem un fart,
1: però
4: tant per la dreta, no? Tant per l'esquerra i tant pel mig.
1: Però si vingués el no dilluns parlava del Dalai Lama, per exemple, si vingués el Dalai Lama, vale, em direu, no, és que aquí la comunitat budista, doncs
2: no té gaire relació,
1: però si vingués el Dalai Lama es faria una visita i també seria la reina l'aniria a rebre, i no?
4: Jo suposo que sí, no? No ho sé,
0: sí, però
1: això és el que jo em preguntava, i també hi hauria diner públic.
0: Però si agafem Figueres com a referència, l'Església Catòlica hi té un pes, però no és majoritària, perquè ara hi ha esglésies, hi ha set mesquites, i a més els llatins han portat una varietat complicada d'evangelistes que també hi són i que també tenen les seves esglésies. Per tant, és evident que hem d'arribar a un consens també amb això. És a dir, l'església, que fa, hi ha molta gent, perquè la Constitució quan es va redactar hi ha un article molt ambigu, però que ve a dir que l'Església Catòlica té una tradició en aquest país i per tant té un paper diferent en el món de la religió.
1: Però si tu pares a pensar, si parlem de la religió musulmana, poder quedar el no, però Espanya ha tingut durant molts anys molta importància a la religió musulmana. És que fins i tot ha calat amb el llenguatge.
0: A Catalunya no, l'Almansor hi va passar com l'AVE cap al nord i va tornar a baixar baix, i aquí varen veure els contes catalans.
1: Vaig estar Andalusia i vaig veure molta influència àrab.
0: Andalusia és veritat.
4: També tens la jueva.
1: La jueva.
4: Que també ha fotut molta canya.
0: Bueno, el Papa en va parlar precisament d'aquest Toledo, influència
1: de diferents religions.
0: I de respecte per les altres religions, no? Que no té res que veure amb el nacionalcatolicisme. Això és un discurs, i surt aquella tòtila de Vox dient que ja l'hem escoltat i anava contra Vox.
2: Tampoc podem agafar el nacionalcatolicisme com l'expressió de la Iglesia, perquè és l'expressió en un moment determinat d'unes persones determinades. No, la Iglesia té 2.000 anys, no és aquest trosset històric de quatre fanàtics.
0: Ahir un dels punts que vindicava aquesta gent, és a dir, i l'Església no ha demanat perdó per haver acompanyat el cop d'estat del juliol del 36, d'entre 10-12 punts, un era aquest, no? És clar que també l'Església, si hem de ser quants,
2: se'n van cremar unes quantes.
1: Sí, va
0: ser víctima també d'una, allò que a mi no m'agrada, aquesta frase de violència de la rereguarda, però
1: l'única Iglesia que il·lumina és la que
2: Pont de Molins, no?
0: Sí.
1: L'única Iglesia que il·lumina és la que arde. Perdoneu que ho sé castellà perquè és d'una cançó, no? Però
0: ah, sí?
1: Sí. Sí. Tu pots creure-ho, però no cal que has de respectar que els altres vulguin creure, no?
0: Les esglésies varen costar molt de cremar, perquè entre altres coses estan construïdes sobre pedra i per tant podien cremar els bancs i la fusta, però en l'església com a tal
1: el papa pot demanar aquest respecte a les altres religions o el respecte als uns als altres, quan la pròpia església doncs no ho ha respectat al llarg de la història.
2: Ara, en el moment actual, ell t'ho demana.
3: Sí, però això passa tot
1: sempre, clar, que no hem de mirar enrere, vols dir.
3: Els colonitzadors també varen fer de les seves arreu, i ara què, hem de venir nosaltres a demanar perdó? Doncs segurament que sí, però més que demanar-lo l'hem d'exercir, diguem.
1: Clar.
0: Com aquesta noia de Madrid, no? la Ayuso, que ha anat a Mèxic a predicar Hernán Cortés, no?
1: Sí.
0: Necessita collons per fer això.
1: Fem una cosa, fem una petita pausa per la publicitat i anem a més temes o continuem amb aquests. Vinga, va, fins ara.
5: Posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
6: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
7: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embossada poden convertir-se en un focus de cria.
6: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
7: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
6: Ajuntament de Vilafant.
8: Hi veus bé o podries veure-hi millor? Hi sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
9: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
10: Formació especialitzada en el sector comercial i en atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
9: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
10: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
9: Més informació i inscripcions a Figueres. www.lasalle.cat.
11: Saps aquest lloc on sempre tornes?
12: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
11: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic, perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
13: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
14: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I tornen els 10 dies Kia ampliats fins al 21 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, socio oficial de la FIFA.
15: Vine a Texauto Motor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres o visita'ns a texautogirona.com.
10: L'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant i l'Ajuntament informen que els dies 24 i 29 de juny l'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant estarà tancat al públic per ser dies festius. 24 i 29 de juny, l'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant estarà tancat per ser dies festius. Informació de l'Ajuntament de Vilafant.
16: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
1: Vinga, va, ens hi tornem a posar aquí a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, en aquest espai doncs, que ens patrocina Gestoria Fernández. Estàvem parlant del Papa, estàvem parlant de l'Església, hem parlat molt. Volia parlar de la selectivitat. també, no? Precisament avui, mirant les notícies, hi havia una notícia que deia: aprovaries l'examen de castellà que hi van fer l'alumnat de batxillerat a la selectivitat? Jo crec que la resposta és no, en el meu cas.
0: I el de física, que tampoc estava arreglat.
1: Jo el de física segur que no l'aprovaria, ni l'intentaria aprovar, perquè no, jo soc de lletres pures i no m'atreviria a agafar, doncs, la física, no? Però
3: física quàntica,
1: Jo no, tampoc. No sé si els aprovaríem, no, aquests exàmens. Bueno, veurem a veure com els hi va aquesta selectivitat. Just ahir, a més a més, inici de la selectivitat, vaga de mestres
0: entre el Papamòbil i els mestres. I entremig els estudiants que hi varen haver d'anar-hi 3 hores abans
1: per la selectivitat, els que la van fer a Barcelona.
3: Sí, els més mestres que es manifestaven anaven de color groc com la bandera del Vaticà.
0: Sí, sí.
3: No t'hi vas fixar, tu, amb
0: això? Sí. I amb una tiara també.
1: Sí, sí, ho van fer expressament, suposo, no? Per cridar una mica l'atenció.
0: Volem realitats, no miracles, penso que una pancarta deia, no?
1: Clar, la inclusió està molt bé, però per fer-la possible es necessiten recursos, no? Una mica el que parlàvem en altres tertúlies, no? Que tu, d'acord, vols que tot l'alumnat estigui junt, però necessites...
0: Aquesta és la pregunta, no? Com és possible? Penso en el llibre que vàrem fer de Figueres, que parlàvem de l'escola del segle XIX, 65 alumnes per classe, una escola figuerenca que va arribar un mestre traiter que va intentar canviar les coses, se'n va sortir a mitges, no? Avui continuem tinguent això que en diuen el ràtio, que aniria bé que en parlessin.
1: Però ara, no són, ara per sort no són 67
0: alumnes per classe, però quan són?
1: 27, 30.
0: Continuem tinguent la relació alumne-professor malament, eh? L'ideal seria...
1: Com a mínim heu avançat.
3: Amb un agravant, i és que a l'època que tu parles, la gent eren del país.
0: Ah, sí?
3: I per tant tenien un substracte uniforme. I ara, amb això de la matrícula que en diuen viva, a mig curs t'arriba gent que ni t'entenen, no saben ni què els hi dius, I amb els mateixos recursos els has de...
1: Clar, que com els hi has d'ensenyar si tampoc t'entenen?
3: I tens els altres alumnes a la classe que els has d'atendre també. No pots pas dir, bueno, em dedicaré en aquest o en aquesta, perquè hi ha els altres que també són
1: també
3: allà.
1: També necessiten.
2: Uns no avancen i els altres es queden estancats, perquè no...
0: Clar.
1: Clar, llavors falta professorat, no? Per poder atendre totes aquestes necessitats.
0: 40 anys de democràcia vol dir que tots els il·lustres honorables que ens han precedit
2: un fracàs.
0: Començant per la política, un fracàs.
1: Bueno, i més tenint en compte el que deia en Narcís, sembla que ho has dit tu o tu, Alfons, ara no ho sé, del tema del canvi legislatiu, que cada cop que entra un color es canvia la llei educativa, i això haurien de ser coses inamovibles. S'hauria de fer un pacte educatiu d'estat, no? I ara en el fons em dirà quin estat?
0: El català, naturalment. Com farem la independència, ho tindrem clar, això.
2: També hi hauríem problemes.
1: Sí, però sí.
2: Tampoc ens entendrem.
1: Clar, però i aquí torna el discurs del Papa, és que perquè punyetes no som capaços d'entendre'ns, i més en un tema tan important com l'educació, no? Perquè al cap i a la fi... No ho sé, jo ho veig molt clar, que l'educació és superimportant perquè està formant els ciutadans del futur. Clar, és que potser sí que veuen que és important l'educació i no aposten per ella perquè ens volen burros. A mi això em fa por,
4: Jo estava pensant, l'altre dia estàvem parlant amb Alfons aquí i van dir els sous dels professors. Allà estava pensant... Quan ha de cobrar un professor? Vinga, va, dieu-ho. No us quedeu curts, eh? Quan hauria de cobrar un professor?
1: I quan ha de cobrar el president del govern?
4: Però dieu xifres. Quan? 2, 3, 4, 5.000 euros, 6.000 euros? Jo ho dic sincerament. Quan?
1: Mira, jo penso que hi ha mestres que fan feines impagables, perquè per això jo normalment intento agrair-los, perquè a part d'ensenyar-los, doncs t'acompanyen. No, la professora no té per què parlar amb mi, per exemple.
4: Mercè, ara parlant en sèrio, quan hauria de cobrar un profe?
0: Que passa que la tipologia és sincerament, molt variada, perquè
4: no, haurà... però per exemple, jo ho dic,
1: depèn
4: ho dic
1: del professor.
4: No, no, jo ho dic, jo ara ho dic, per exemple, imaginem 6.000 euros cada mes, val? Ho dic una xifra així, és bèstia, vale. 6.000 euros cada mes cobra un professor, vale. Estaria ben pagat o no estaria ben pagat?
17: No, és que el problema no és només els diners.
4: No, no, no, però jo ara ho dic, allò ho dic, 6.000 euros, vale? Llavors, tu tens 6.000 euros, llavors tu aconseguiries amb aquest preu tindre els millors professors.
17: No.
4: Sí o no?
17: No hi estic d'acord.
4: No estàs d'acord?
17: No és qüestió de diners.
4: Jo sí, jo penso que sí.
17: És qüestió de que tu tinguis una aula i com a professor, a part del sou, tinguis 15 alumnes com a molt, 14.
4: Vale, amb això tu
1: que puguis fer bé la teva feina.
4: Vale, Toni, amb això estem d'acord, amb això estem d'acord, vale. Perquè ara actualment les classes són...
17: A partir d'aquí podem parlar de sous.
4: Vale.
17: I que les classes, que els col·legis, tingui climatització,
4: vale.
17: I que els col·legis tingui d'això, i que vale. La plantilla de professors sigui prou, perquè si jo estic malalt i tinc una baixa, algú em substitueix.
4: Vale,
1: i que això... la plantilla pugui ser estable, que vale. Puguis tenir 10 professors, si l'escola té 25 professors, que almenys 10 siguin els, sempre els mateixos, perquè vale. Clar, per fer un projecte educatiu o,
4: tot això,
1: o de base
4: tot
1: no,
4: això estic
1: no va bé això.
4: Imaginem que tot això passa, imaginem per un moment, un minut, tot això passa, és real. Quin sou hauria de tenir el professor? Torno a insistir, quin sou? Amb tot això que heu dit, que jo estic d'acord, quin sou hauria de tenir? 3,
17: si
4: 4, 5, 6.000 euros?
17: Que li paguis.
4: No,
17: igual,
4: no, no, no. Perquè jo ho dic, perquè clar, si tu pagues 6.000 euros... No, no. No,
1: per nombre d'aprovats.
4: No, però jo dic, si, ja cobres, tot, si un professor cobra 6.000 euros, 6 o 8.000 euros, tindràs els millors professors aquí apoginant per tu. I després, si tu estàs... Jo dic una cosa, si tu tens tot això, el professor serà el millor que tinguis. Llavors, si tu pagues 6.000 euros un professor, si fas malament la teva feina, vas al carrer.
0: No, bueno, no. El que passa
17: no,
0: que...
17: perquè escolta'm una cosa.
4: No, no, jo...
17: No, no, no, perquè escolta'm, el millor professor, com el millor mecànic, com el millor lampista, com el millor guixaire, és el que li agrada la seva feina.
4: Correcte, vale. Aquí vull entrar jo, ha de ser vocacional.
17: Quan tu en una, espera, ha de ser vocacional, societat,
1: però no ho fas pel sou.
17: Perdona.
4: Per favor, si tu pagues, si tu pagues,
17: sí. Societat, quan tu en una societat, parlem de societat. Tens unes universitats que cada any surten 400 advocats, 500 enginyers i
1: no sé quants periodistes
17: i no tens feina per a aquesta gent. I jo, com a advocat, ara tinc el títol d'advocat, però no tinc feina i és una misèria de feina i m'apaguen molt malament i tal. Mira, faig un curs bon i me'n vaig a professor, no perquè m'agradi ser professor, sinó perquè cobraré un sou, faré vacances, tindré una estabilitat. Llavors, a mi m'agrada ser de professor.
1: No.
17: A mi m'agrada donar classe a 25, a 10, a 8, a 15. No. No ho faig per afició.
1: Per això jo no ho he fet.
17: Aquest és un gran problema.
2: I penseu,
17: ho faig per tenir un sou i una tranquil·litat.
4: I això és normal, això és normal.
2: No ho sabem.
4: Això és normal, però
1: clar, però el sistema està muntat
4: penseu,
1: així.
4: El sistema està muntat així, vale.
2: Que hi ha moltes i moltes carreres i molt de pares que aconsellen als fills
1: que es facin
2: fes mestres. Aquesta carrera perquè d'aquí te'n sortiràs bé i té una projecció econòmica bona, és estable, no per al gust dels nens, sinó fes-te abogat, que és un comodí que serveix per tot, fes-te mestre.
1: El meu avi sempre m'ho deia, que em fes mestre.
2: Una altra cosa, com aquí tindràs moltes vacances i d'aquí i d'allà, pues, ho podries fer més endavant, tinguent una feina estable, i els mestres cobren,
4: Estic segur...
2: Mestres cobren, jo tinc amics i amigues jovenetes, mestres, i cobren 2.000, 2.100 euros al mes.
4: Estic segur que si parlessis amb el teu pare et diria no, no fessis mai ni cambrer ni cuiner. No. Seguríssim. Firmo, eh?
2: No, no, no, això és...
4: Vamos. Seguríssim.
1: No, el meu avi, per dos cans, sempre em deia, fes-te mestre. Fes-te mestre. Fes-te mestre. I com que jo, com diu en Toni, no tinc aquesta vocació i no m'hi veig, tot i que m'encantaria, potser, però Mercè, no m'hi he volgut perquè no m'hi veig.
4: Però tu, Mercè, ja agafes i descartes, no tinc aquesta vocació, no serveixo.
1: Però no tothom, pensa com jo i diu, ostres, a mi me van més els calés.
4: Actualment tu agafes pel carrer, vas amb una persona i dius... has anat al col·le, sí, quin és el millor professor? Se'n recordarà d'un, de dos, com a molt, tres.
1: Mira,
4: però no se'n recordarà ni de set, ni de vuit, ni de deu, perquè són assignatures que ha tingut.
1: No sé què dir-te, jo me'n recordo bastant de tots els professors que he tingut.
4: Vale, perquè s'has tingut molt bons, Mercè,
1: el dia de Sant Jordi em vaig trobar la meva profe d'anglès a l'institut i, ostres, estàvem allà pagant els llibres i i me la vaig mirar, vaig tardar una estona a reconèixer-la, i quan vaig arribar a nivell de cap vaig dir, ostres, si és la meva profe de... no sé, potser no me'n recordo del nom, però me'n recordo d'ella, me'n recordo les seves classes, i bueno, vaig estar enronant amb ella i em va fer molta il·lusió, i... però me'n recordo bastant de tots els profes. Jo no sé si és perquè eren bons o eren dolents, però et marquen d'alguna manera, són persones que els atens moltes hores.
4: I després, una cosa que no he dit, els calés que traguessin dels professors els podien treure dels nostres polítics tranquil·lament. Bueno, cap problema amb això,
1: però escolta, tu...
4: I encara els hi sobraria calés.
18: No faran mai. Aquesta llei que dius tu no la faran mai.
1: Tu parlaves d'això,
18: no? Els seus calés van a treure.
1: Tu parlaves del sou dels professors.
4: Clar, jo ho faria així, eh?
1: Però per exemple, un professor ha de cobrar menys que un jugador de futbol?
4: T'ho plantejo diferent. Un professor ha de cobrar menys que un metge? O més que un metge?
17: A veure, que toquem coses diferents.
0: Municipal,
17: els jugadors de futbol són una empresa privada que els hi paga.
1: Sí.
17: No té res a veure. Parlem de la funció pública. Un professor en la funció pública, naturalment tots els professors del mateix grau han de cobrar el mateix, tots els directors d'escola han de cobrar el mateix, siguin de l'escola que sigui. Bueno, i els metges els hi passa igual. Un metge de l'Hospital de Figueres hauria de cobrar un especialista, el mateix que un especialista d'un hospital de Saragossa, un hospital públic d'allà on sigui.
4: Ja, però si ets bo, has de cobrar més, no?
17: Bueno, si ets bo te'n vas a la privada.
4: No,
17: i
4: no,
17: la privada,
4: però clar,
17: ja et pagaran més.
4: Però Toni, però si ets bo has de cobrar més, no? O no? O sigui, si ets dolent has de cobrar igual que un altre que és normal? Pregunto.
17: Bueno, no, és que no. Si no ets bo ja no t'agafaran, clar, ja no contractaran. No, clar.
3: La primera cosa que s'hauria d'aconseguir és com es controla el personal. És a dir, no, el que no pot ser és que una persona hagi de fer, en aquest cas, oposicions, i quan tingui la plaça ja no el puguin tocar mai més, perquè això és l'esca de que es posi a jaure. És a dir, una persona té un... com en una empresa privada, tu tens un lloc de treball, però si tu no fas el que has de fer, hi ha algú que et diu, escolta, la porta és allà.
4: Exacte.
2: Aquest és un motiu perquè hi ha tanta gent que es fa mestre.
1: Clar.
2: Per l'estabilitat.
1: L'estabilitat.
2: I tu dius, bueno, jo començaré guanyant potser 1.700 euros, que no està malament en vista de la situació laboral del país, però aviat iré pujant, i els triennis, i aquí i allà, i cada any són funcionaris, cada any van pujant, aquí no s'escapa ningú, que pugen
1: però,
2: un dos.
1: Però clar, que quan vivim en un país que l'objectiu màxim, o per poder-te guanyar bé la vida, o tenir una estabilitat, és fer-se funcionari, és que alguna cosa no funciona a nivell d'economia.
3: De reciclar la gent s'haurien de reciclar. Clar, i hauria de ser obligatori el reciclament.
4: Això que és per un funcionari, dir-li això, li entra
3: la pangrena,
4: una cosa d'aquestes, no?
0: Després quan ve l'informe PISA i et diu que en matemàtiques anem fatal i que no sé què anem fatal, en el contingut de l'ensenyament tampoc hi entrem, i donem per suposat que els nostres fills tenen els millors professors i que el contingut d'aquests anys a l'escola ho serà.
4: Com s'aconsegueix el contingut?
0: Aquesta és una pregunta clau. Aquesta.
1: El contingut se suposa que està legislat, no? Hi ha unes lleis educatives que diuen cap on ha d'anar el contingut.
3: Però mira, jo abans he parlat de física quàntica. Quan nosaltres estudiàvem, d'això ni se'n parlava, de la física quàntica. Si no hi ha un reciclatge per part dels professors, continuaran ensenyant la poma d'en Newton.
1: Clar.
0: Si teníem la matemàtica moderna que va aparèixer en aquell moment...
3: Teories de conjunts.
0: Les teories de conjunts, sí.
1: Però això a nivell de tot el treballador públic, no només el professorat. No.
17: Bueno, però escolta'm una cosa, jo sempre poso un exemple de la funció pública. Tu vens a la privada i tu fas 1.000 fotocòpies cada hora. Entres a treballar a la funció pública, a la Diputació, un ajuntament, un consell comarcal, i resulta que tu fas 1.000 fotocòpies i els companys et miren malament, perquè, clar, ells només feien 100. Però resulta que els que estan per sobre d'ells, els que manen, passen de tu. Si
0: Jesús,
17: fas 1.000 o 100, els hi és igual. Escolta, i a més a més, tu cobres el mateix, perquè tu tens una categoria, i per tant, com que està estipulat que aquella categoria tu ets un C2 o un C3 i tots els C2 cobren el mateix, a part de l'antiguitat i això, tu cobres el mateix. Aquell que feia 1.000 fotocòpies, al cap d'una setmana, veu com va tot i fa 100 fotocòpies.
2: després cada un està...
1: Clar, llavors tu has, si tu fent 100 fotocòpies estàs bé amb tu mateix, clar...
2: I cada un té el seu lloc de treball amb unes tasques específiques que ha de fer, i el primer que et dirà un funcionari serà: ui, això no és pas del meu nivell, no me toca a mi, has d'anar en aquell, en l'altre,
0: passaràs la pilota.
1: Així, però així se'ns va, però així se'ns va. Si hi hagués més gent que se sentís responsable de la seva feina, diu: jo haig de fer, si faig 100 fotocòpies jo no em sento bé amb mi mateix, jo faig la feina per sentir-me bé amb mi mateix.
2: Però aquí tornem a estar aquest pensament, Alicia, ja. Les coses no són així.
1: Clar. Ja.
2: És que si no, si un gat que neix pensa: oh, mira que bonic és el món aquí, i de llonsis vindrà una guilla i se'l menjarà en seguida, ha de veure
4: això,
2: la realitat.
4: Amb això et dono la raó.
2: I nosaltres hem de veure la realitat.
4: Amb això et dono la raó, pensant en Walt Disney. Tu saps el Rei León i aquestes coses, que sí. El Rei León i Blancaneus i tot,
2: sí,
4: això.
2: Sí, ens han enxufat Walt Disney
4: del principi, sí. I ara sortim al carrer i anem a parlar amb gossos, sí, i parlem amb lleons, no? I saps? Sapiguem que el lleó pot fotre una caixarada, o el gos te pot fotre... No, jo t'entenc, jo t'entenc.
2: Jo que soc pescador, anava a pescar amb un nano que era testigo de Jehovà, uh-huh. I aquell me deia, un nano, molt bon nano, malament meu, i me deia: és que en el nostre paradís els lleons menjaran herba i estarem tots. Jo dic: bueno, jo si vaig al teu paradís, jo del lleó m'apartaré tot el que pugui, no sigui que... Vull dir que cada un...
0: Ah, sí, tenen un paradís.
1: Jo...
2: Sí, a la carta. Que tots estan, sí, bueno.
1: Soc molt Alicia, jo, em sap greu.
2: No, és una manera...
1: Si no, no sobreviuríem, si no fóssim tan alícies, eh? També t'ho dic. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Tornarem ben puntuals demà dijous amb més tertúlia, eh? De ben segur que irem comentant el que vagi succeint, tant amb la visita del Papa, els mestres, o tot el que vagi passant d'actualitat, aquí a la tertúlia, com sempre, amb el suport de Gestoria Fernández. Que passeu un molt bon dia. Adéu-siau.

Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Lleó 14 ha visitat Montserrat en una jornada que culmina la seva visita a Catalunya. Abans, el pontífex ha visitat també el centre penitenciari de Brians, UAS, Sant Esteve Sarrovides, al Baix Llobregat. És el primer cop que un pontífex visita un centre penitenciari a Espanya. Allà ha presidit un acte amb una vuitantena d'interns i ha destacat el dret d'equivocació dels presos, tot defensant la capacitat d'esmena i de perdó.
2: Oi. Él continúa hablándonos en lo profundo de nuestras conciencias para hacernos descubrir que tiene su morada en medio de nosotros. Solo espera que le demos una oportunidad. Queridos amigos y amigas, os invito a seguir soñando el sueño de Dios. A cada uno os digo, Dios te ama como eres. Pero te sueñe mejor. El Señor nos permite a todos empezar siempre de nuevo.
1: I aquest matí han matat d'un tret un home a Barcelona. Ha estat a plena llum del dia i enmig del carrer Balmes, malgrat el dispositiu de seguretat per la visita de Lleó 14. Els Mossos investiguen els fets que han passat poc abans a les 10 del matí, just davant de l'oficina d'expedició de DNIs de la Policia Nacional. L'alcalde Jaume Collboni considera que cal més policia davant de fets com aquests. Són declaracions que ha fet a BTV.
3: Vaja, jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que és dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
1: I la direcció de Nissan proposa als sindicats rebaixar l'expedient de regulació d'ocupació a Catalunya dels 211 treballadors afectats a 195. La multinacional, que ha negociat amb els sindicats fins aquesta matinada, també argumenta les indemnitzacions pels acomiadaments que dependran de cada tram d'edat. Avui la plantilla vota el preacord en tres assemblees que després s'ha de ratificar, això sí, pels afectats. Comèdia, dansa, moda i art contemporani estan a l'oferta musical del Festival Cruïlla de Barcelona del 8 a l'11 de juliol. El festival també dedicarà enguany espai al Parc del Fòrum i a la innovació, la sostenibilitat i el compromís social. I l'Igualada elimina el Barça i jugarà la final de l'hoquei Lliga Masculina. El conjunt de l'Anoia lluitarà pel títol en vèncer el conjunt blaugrana per 1-2. L'última Lliga d'hoquei patins que va guanyar l'Igualada va ser el 1997.

Anna a l'Aitana, que ens obre aquesta estona de Ràdio Fórmula. Ara mateix passen 6 minuts a les 4 de la tarda. Ara aquest 10 de juny, ja estem a mitja setmaneta, dimecres, la connexió psíquica. Aitana, que dona inici a la nostra fórmula, el meu nom Ivan Llerpes, fins a les 7 de la tarda amb tu. Ara amb Alex Warren, amb els seus Passengers.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: Aquest Sant Joan i Sant Pere, a Vilafant, gaudim de la festa amb responsabilitat.
4: L'Ajuntament recorda que l'ús de petards i material pirotècnic només estarà permès en els horaris i espais autoritzats.
3: Respectem les zones habilitades, extremem les precaucions i vetllem entre tots per la seguretat de les persones, els animals i el nostre entorn.
4: La revetlla de Sant Joan serà del 23 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada i la de Sant Pere del 28 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada.
3: Recorda, no llancis petards fora de les zones autoritzades. No els facis servir de manera imprudent i recull sempre les restes un cop apagades. Els menors han d'anar sempre acompanyats d'una persona adulta.
4: Consulta les zones habilitades al web vilafant.cat. Fem de les revetlles una festa segura, cívica i respectuosa per tothom. Ajuntament de Vilafant.
5: I arriba la música de Bebe Rexha i Fatless amb aquest New Religions.

So electrònic que ens ha entrat amb força, amb intensitat, amb BBRX, amb Fightless, amb aquest New Religions. I ara, doncs, preparats per compartir una altra d'aquestes produccions que ens agrada. David Guetta, l'encarregat, amb Teddy Swims i Tom's and I.

0: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 10 de juny tens el pit de pollastre filetejat Carrefour al mercat format estalvi a un preu imbatible de 5,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
2: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embossada poden convertir-se en un focus de cria.
1: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
2: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
1: Ajuntament de Vilafant.
3: El paradelenc Ernest Prant amb Ferran Perea. I amb aquesta cançó, el teu...

Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de...

0: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
1: Formació especialitzada en el sector comercial i en atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
0: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
1: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
0: Més informació i inscripcions a Figueres. www.lasalle.cat.
2: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
3: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
2: Inscripcions a www.vilafant.cat.
4: G Balvin i Bizarrap ens presenten aquesta sessió, volum 62-66. Així començàvem el gener del 2026 amb aquesta proposta musical, des d'aquí, des de Vilafant FM.

de la colla Dolça Tardor a Figueres. 25 anys ballant. Adquisició de tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral, al carrer Poeta Marquina 2 a Figueres. La festa serà l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya de Figueres. Recordeu, sopar espectacle de la colla Dolça Tardor. 25 anys ballant. Us esperem l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya. Podeu adquirir els tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral de Figueres. Us hi esperem!

aquí estem escoltant Amaya Montero, estem escoltant l'Oreja de Van Gogh i estem escoltant la darrera proposta musical que es va presentar amb el retorn d'Amaya al grup Todos Estamos Bailando la Misma Canción. Una cançó que s'ha tornat a incorporar a la gira que està realitzant l'Oreja de Van Gogh. En el darrer concert a Albacete, doncs, es va poder escoltar. I poquet a poquet, que pel que veiem, doncs, va agafant rodatge. Amaya, doncs, dins un altre cop de l'Oreja de Van Gogh, amb els èxits, celebrant 30 anys de carrera. 30 anys de la formació de l'Oreja de Van Gogh. Són 5 els minuts que passen de 4:45. Aquí continuem en aquest 10 de juny, ara amb Madonna i aquest Love Sensation.

Manolada 2026. Amics de Manoli Palol Sabaldoria. Aquest proper 14 de juny, passejada pels Aigomolls de l'Empordà. A les 9 del matí, trobada a l'aparcament de cotxes del Mas Matà, direcció Campinal Mata. Cal portar esmorzar, aigua, gorra i bon calçat. És una matinal, però hi ha la possibilitat de dinar al xiringuito dels Aigomolls. Els guies d'Amics de Manol. No cal inscripció prèvia. Recordeu, el 14 de juny, passejada pels Aigomolls de l'Empordà. Organitza Associació d'Amics de Manoli Palol Sabaldoria de Vilafant.

0: Your husband is coming.
1: Aquest divendres 12 de juny, l'Alt Empordà es posa en marxa. Arriba la tradicional caminada pels drets de les persones grans, organitzada per a la taula comarcal pels drets de les persones grans. Aquest any sota un lema ben clar: cuidar dignament. Figueres, Roses, Llançà, Castelló d'Empúries, Peralada i l'Escala acolliran una jornada participativa que reunirà escoles, entitats de lleure, centres de dia i casals de la gent gran. A les 9 del matí, trobada, estiraments i lectura del manifest. A 9:45 comença la caminada, un recorregut circular de 3 quilòmetres, obert a tothom i adaptat a totes les edats. La festa acabarà amb una coreografia conjunta per celebrar la força de la comunitat i el compromís amb els drets de les persones grans. Perquè cuidar és respectar, perquè cuidar és dignificar. Aquest divendres fes un pas endavant i suma't a la caminada. Caminada pels drets de les persones grans 2026. Cuidar dignament, responsabilitat de tothom.

Aquesta cançó que podies escoltar per xarxes socials es titula La Villa. De la mà de Ryan Castro, Capo i Gangsta, hem pogut escoltar aquesta proposta musical i ara ens anem amb una altra, que es diu Televisió. I aquesta ens l'acosta Sexeni i Miqui Núñez.

0: 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant. Els divendres de juliol a Palau-saval d'Oria i al Cau de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres 3 de juliol a 9:45 del vespre a Palau-saval d'Oria, Let's Rock amb Northern Cellos. El divendres 10 de juliol a 9:45 del vespre, Sons d'un País amb Alba Careta i Santi Careta. I el divendres 17 de juliol, 9:45 del vespre, al Cau de Vilafant, Blue Duck Duo. 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres de juliol a Vilafant. Us hi esperem.
1: I Siderland està amb nosaltres...

Amb aquest ritme que estem portant, una mica així més tropicalet, ens arriba RVFV amb aquesta proposta musical que es diu Tenies Razón, que es diu, millor dit. Vinga, va, 5 minuts i anem a l'informatiu.

0: dice son mentiras, hombre. Siempre está igual. No va a cambiar en tu vida. El que no va a cambiar soy yo. Adiós.
1: L'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant i l'Ajuntament informen que els dies 24 i 29 de juny l'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant estarà tancat al públic per ser dies festius. 24 i 29 de juny, l'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant estarà tancat per ser dies festius. Informació de l'Ajuntament de Vilafant. I arriba la Taylor Swift amb el seu I Knew It, I Know You.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. A hores d'ara, Lleó 14 visita la parròquia de Sant Agustí al barri del Raval de Barcelona per posar l'accent en l'atenció a les persones més vulnerables. És una trobada amb diverses entitats socials que treballen per combatre la pobresa. Allà hi ha la nostra companya Esther Minguell. Bona tarda.
2: Bona tarda, en marxa aquí a la parròquia de Sant Agustí, la trobada de Lleó 14 amb prop d'un centenar d'entitats socials que treballen amb persones vulnerables. Juntament amb la visita a la presó de Brians, aquest acte és un dels més socials de la visita que fa el Papa a Catalunya. Tres representants d'institucions, Càritas, Obinso i les religioses adoratrius expliquen les problemàtiques de les persones que tenen, vinculades amb la pobresa, addiccions i també dones que han exercit la prostitució. També està previst que un nen que viu aquí al Raval li expliqui i li llegeixi una carta explicant les dificultats de la seva família. Com sabeu, el Raval és un dels barris més vulnerables de Barcelona. Aquí, en aquesta parròquia, precisament, cada migdia se serveixen dinars a 400 persones que visiten aquest menjador. Aquesta parròquia està regentada pels Agustins, que és l'ordre de la qual pertany el Papa, i aquí fora de l'església, a la plaça de Sant Agustí, centenars de persones encara esperen per saludar-lo de nou quan surti de la parròquia. Ja ho han fet a la seva arribada fa doncs, aproximadament mitja hora, amb crits aclamant-lo.
1: Moltíssimes gràcies, Esther, i més temes a banda d'aquesta visita del Sant Pare, de la qual estem molt pendents i anirem seguint durant tota aquesta tarda. El govern mantindrà les restriccions per contenir la pesta porcina africana a l'àmbit de Collserola i els seus voltants, almenys fins a finals de l'estiu. Així ho asseguren fons del Departament d'Agricultura després de la reunió que ahir dimarts van mantenir el conseller Òscar Ordeig amb representants dels municipis afectats per aquestes mesures. Entre aquests ja Sant Cugat del Vallès, que ha assegurat que es va posar, això sí, sobre la taula l'opció de fer més proves pilot amb reobertures controlades a determinats espais. Des d'Agricultura, però, no confirmen aquest extrem i mantenen que no es valorarà fins a finals d'estiu. I efectius d'emergència busquen una submarinista que ha desaparegut al cap de Creus després que el corrent l'arrossegués mentre feia immersió. L'avís s'ha rebut quan faltaven 10 minuts per les 12 del migdia. Segons els bombers, qui ha donat l'alerta ha estat el seu company. Tots dos es trobaven fent immersió a la zona de l'illot de Sescalladora, situat en plena reserva natural, quan el corrent se l'ha endut. Ell ha pogut tornar a la barca i ha pogut avisar perquè ella havia desaparegut. Darrer punt, Girona xifra en un 61% el percentatge a la ciutat durant el 2025, que són 10 punts més que el 2023 per la neteja. L'Ajuntament ha fet públiques avui les dades de l'any passat, situant la ciutat mitjana amb més de 100.000 habitants a Catalunya.
0: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.

Iniciàvem aquesta horeta amb Antonio Orozco, amb el seu Despierta, i arriba una altra veu veterana amb Ana Torroja i la que escoltes, Rosa del Desierto.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: Aquest divendres 12 de juny, l'Alt Empordà es posa en marxa. Arriba la tradicional caminada pels drets de les persones grans, organitzada per la taula comarcal pels drets de les persones grans. Aquest any sota un lema ben clar: cuidar dignament. Figueres, Roses, Llançà, Castelló d'Empúries, Peralada i l'Escala acolliran una jornada participativa que es reunirà a escoles, entitats de lleure, centres de dia i casals de la gent gran. A les 9 del matí, trobada, estiraments i lectura del manifest. A 9:45 comença la caminada, un recorregut circular de 3 quilòmetres, obert a tothom i adaptat a totes les edats. La festa acabarà amb una coreografia conjunta per celebrar la força de la comunitat i el compromís amb els drets de les persones grans. Perquè cuidar és respectar, perquè cuidar és dignificar. Aquest divendres fes un pas endavant i suma't a la caminada. Caminada pels drets de les persones grans 2026. Cuidar dignament, responsabilitat de tothom.
4: I l'empordanesa Carlota Giró, aquí la tenim amb Sense Pressa, aquesta cançó doncs, que ha presentat amb nosaltres i que la vam poder entrevistar i que la tindrem la setmana vinent, a la piscina municipal de Vilafant.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició. Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.
2: I la versió de Camilo Sesto que ha fet Bisbal del tema Vivir Así és Morir de Amor.

Doncs sí, amb la veu d'en David Bisbal, que té uns registres espectaculars. La veritat és que ha fet moltes versions de molts artistes i aquesta és una altra d'aquelles que ens ha agradat moltíssim. Vivir así es morir de amor, de Camilo Sesto. Anem camí de 5:45. Espero que estiguis passant una tarda entretinguda amb nosaltres. Nosaltres ho estem fent, eh? Amb novetats discogràfiques com aquesta de Daniel Digues. Cara a cara.

0: Llança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
1: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
0: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
1: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
0: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
2: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
3: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embossada poden convertir-se en un focus de cria.
2: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
3: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
2: Ajuntament de Vilafant.

0: cabeza de ratón.
1: Doncs sí, l'Eire Martínez, que continua amb la seva trajectòria en solitari amb cançons espectaculars com aquesta Cabeza de Ratón. I ara ens arriba

0: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 10 de juny tens el pit de pollastre filetejat Carrefour al mercat format estalvi a un preu imbatible de 5,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: I aquí tenim a Pitbull.

0: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I tornen els 10 dies Kia ampliats fins al 21 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, socio oficial de la FIFA.
1: Vine a Texautomotor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.
2: Aquest Sant Joan i Sant Pere, a Vilafant, gaudim de la festa amb responsabilitat.
3: L'Ajuntament recorda que l'ús de petards i material pirotècnic només estarà permès en els horaris i espais autoritzats.
2: Respectem les zones habilitades, extremem les precaucions i vetllem entre tots per la seguretat de les persones, els animals i el nostre entorn.
3: La revetlla de Sant Joan serà del 23 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada i la de Sant Pere del 28 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada.
2: Recorda, no llancis petards fora de les zones autoritzades. No els facis servir de manera imprudent i recull sempre les restes un cop apagades. Els menors han d'anar sempre acompanyats d'una persona adulta.
3: Consulta les zones habilitades al web vilafant.cat. Fem de les revetlles una festa segura, cívica i respectuosa per tothom. Ajuntament de Vilafant.

La veu d'Ariana Grande ens ha acompanyat amb el seu tema musical que hem escoltat en aquests moments. És aquí, des de la ràdio, el Hey That I Made You Love Me. I ara, doncs, ens anem amb una altra veu femenina, en aquest cas, i continuarem poder, i podríem dir-ho, com la mateixa línia. I ens arriba Annie B. Sweet amb aquesta proposta, Adiós con Alegría.

I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

Abraham Mateo ens ha presentat aquesta proposta. Què tal, Teva Simmi? I nosaltres que ens anem poquet a poquet acostant al punt de les 6 de la tarda. Anem cap a una altra d'aquestes cançons que ens ha arribat des del programa internacional. Estem parlant de Lauren amb aquest Coming Close.

0: A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral en assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic, amb un equip especialitzat que us acompanya en cada pas. Som referents en homologacions de vehicles i permisos de transport, tant nacionals com internacionals. I pel que fa a assegurances, treballem amb les millors companyies per oferir-vos cobertures a mida per a tota mena de necessitats. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu-nos al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
1: L'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant i l'Ajuntament informen que els dies 24 i 29 de juny l'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant estarà tancat al públic per ser dies festius. 24 i 29 de juny, l'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant estarà tancat per ser dies festius. Informació de l'Ajuntament de Vilafant.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El Papa Lleu XIV ha fet una crida a acompanyar i promoure el qui més ho necessiten, i ho ha dit a la parròquia de Sant Agustí del Raval, on ha advertit a més que cal assistir a les persones més vulnerables, perquè sembla que s'ha perdut el sentit de la dignitat sagrada de l'ésser humà. El Papa ha reivindicat la figura dels avis i àvies i ha demanat que no es normalitzi la soledat de la gent gran. A l'espera de l'acte central d'aquesta visita, que serà la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, aquest vespre Lleó XIV ha visitat Montserrat al migdia en un ambient d'expectació màxima. El pontífex ha presidit la pregària del Rosari i ha fet la veneració de la Mare de Déu de Montserrat, de qui el Papa ha dit que sempre l'ha acompanyat. Lleó XIV ha llançat un missatge d'amor i de respecte cap als altres.
2: Demanem a Maria, Reina de la Pau, que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores, al judici immediat, a la murmuració i a les calúmnies, e que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials.
1: I avui, segon dia de la selectivitat per als més de 45.000 alumnes que aspiren a accedir a una carrera universitària. Al matí s'han examinat d'història i filosofia i la resta del dia d'algunes assignatures optatives. Els estudiants es mostraven avui satisfets, alguns, si més no, de com havien anat els exàmens.
3: Crec que han sortit temes bastant assequibles. M'esperava bastant pitjor, la veritat, i ho he respost tot. Jo crec que bé.
4: Les preguntes eren com bastant àmplies i a la veu bastanta llibertat d'elecció amb el que volies escollir, doncs trobo que la majoria doncs hem pogut assumir-ho d'una manera prou bona.
5: Ha sortit Plató, que era un dels que més fàcil em semblava, i després, com que la resta podies més o menys escollir de qui volies parlar, he pogut fer els que millor m'han sortit.
1: I les reaccions als grups municipals arran de la mort d'un home per un tret al carrer Balmes de Barcelona han estat immediates i molt crítiques amb la situació de seguretat a la ciutat. Els partits han expressat la preocupació per l'augment de violència armada a Barcelona i han reclamat mesures urgents per posar fi als tirotejos després d'aquesta segona mort a trets en més d'una setmana. L'alcalde Collboni ha demanat reforçar la presència policial als carrers de la ciutat. I l'historiador de l'art, escriptor i filòsof Valentín Roma ha estat escollit com a nou director del Museu d'Art Contemporani de Barcelona, el MAC. Així ho ha elegit per unanimitat el jurat del concurs per substituir l'actual directora Elvira Diangani Ossé, que va deixar d'ocupar el càrrec perquè no el pot compatibilitzar amb la direcció del MAC amb la Bienal d'Art d'Abu Dhabi. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.
0: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
6: Doncs ja ara tenim a Mike Towers i a Benny Blanco amb aquesta proposta que es diu Degenere.

0: L'actualitat es viu en directe a Ràdio Vilafant. De dilluns a divendres de 9 a 10, acompanya'ns a la tertúlia del matí. Els temes del dia, el debat i les opinions que importen amb la mirada de la comarca i d'arreu. La tertúlia, amb el patrocini de Gestoria Fernández, cada dia a Ràdio Vilafant.
1: I mentre ens escoltes tu, pots continuar fent la teva, eh? Pots estar treballant, pots estar a casa relaxant-te, però sense deixar d'escoltar-nos.

i diumenge a Petanca, missa solemne, l'espectacular Splash Vilafant, acte solidari per l'esclerosi múltiple, sardanes amb els rosinyolets i marxa nòrdica. Consulta tota la programació a vilafant.cat. Festa del Carme 2026 a Vilafant. Aquest juliol, viu la festa! Aquesta és la ràdio que no et falla, que no et talla el rotllo i que sempre té un següent hit preparat com el que escoltes.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 10 de juny tens el pit de pollastre filetejat Carrefour al mercat format estalvi a un preu imbatible de 5,99 € el quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.

0: 107.3 FM.
1: Manuel Turizo, amb noves propostes musicals sota els braços. Aquí tenim aquest Coses d'enamorar.

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant.
2: I és Garra de Vilafant, la música no descansa, i tampoc nosaltres, eh? Més música, continuem.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Todas las noches que voy a la disco a perrear.
0: La ràdio que ens uneix.
1: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
2: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Un artista internacional com Lauren amb un so que jo crec que molts de vosaltres ja l'identifiqueu. Aquí tenim el Coming Close.

0: with you. Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
1: Recorda que tots els continguts que compartim des de la ràdio els pots recuperar a través de la nostra plana web radiovilafant.net i a xarxes socials. De moment et deixem amb bona música.

0: sí, els passos prohibits és la nova proposta musical que arriba des de l'Empordà amb Banda Neon. Què, ja te saps la coreografia?
1: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
2: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
1: Inscripcions a www.vilafant.cat.
0: Des de primera hora del matí fins a l'últim minut del dia, la música que vols escoltar sempre sona aquí en el 107.3 de la FM.

0: Aquest Sant Joan i Sant Pere, a Vilafant, gaudim de la festa amb responsabilitat.
1: L'Ajuntament recorda que l'ús de petards i material pirotècnic només estarà permès en els horaris i espais autoritzats.
0: Respectem les zones habilitades, extremem les precaucions i vetllem entre tots per la seguretat de les persones, els animals i el nostre entorn.
1: La revetlla de Sant Joan serà del 23 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada i la de Sant Pere del 28 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada.
0: Recorda, no llancis petards fora de les zones autoritzades, no els facis servir de manera imprudent i recull sempre les restes un cop apagades. Els menors han d'anar sempre acompanyats d'una persona adulta.
1: Consulta les zones habilitades al web vilafant.cat. Fem de les revetlles una festa segura, cívica i respectuosa per tothom. Ajuntament de Vilafant.
2: I més música, més emoció, més sensacions, tot això sota una sola freqüència.

0: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar, i tornen els 10 dies Kia ampliats fins al 21 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, socio oficial de la FIFA.
1: Vine a Texauto Motor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.
2: Sopar espectacle de la colla Dolça Tardor a Figueres. 25 anys ballant. Adquisició de tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral, al carrer Poeta Marquina 2 a Figueres. La festa serà l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya de Figueres. Recordeu, sopar espectacle de la colla Dolça Tardor. 25 anys ballant. Us esperem l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya. Podeu adquirir els tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral de Figueres. Us hi esperem.

0: soy. Flash, flash, mucho clickbait, mucho fake, demasiada la paciencia que le doy.
1: Clau de Sol organitza el dinar del soci a l'Àgora, al costat del pavelló de Vilafant, el dissabte 20 de juny a partir de 11:45 del migdia. Entrada gratuïta als socis, 30 euros als acompanyants. Cal portar plats, coberts i gots. Obligatori portar el carnet de soci i el tiquet del dinar s'ha d'agafar abans del dia 11 de juny. El menú fideuà amb alioli, cap de llom amb bolets, gelat, aigua, pa, vi, gassosa i cava, cafè amb gotes, dinar a les 2 del migdia. I una exposició de quadres dels alumnes de l'antiga aula de pintura. Ball de fi de festa amb l'orquestra Monte Carlo. Tindrem activitats entre les 12 i les 2, com balls en línia, sevillanes, musicoteràpia, playback, sardanes, balls d'època. Informació i inscripcions al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75. Camp dels Enginyers, Lluís Riera, 606-59-91-19. I a les Forques, Antoni Caselles, al 609-45-07-41. Recordeu, dissabte 20 de juny, dinar dels socis de Clau de Sol, a l'Àgora. Us hi esperem.
2: I aquí continua el ritme, segueix la millor música, segueix aquí amb nosaltres a Ràdio Vilafant.

0: huracán.
1: Radio Vilafant, 107.3 FM.
2: Hold You Down. Aquí tenim aquesta proposta musical des de Ràdio Vilafant d'Audio Boy.

0: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
1: Si estàs buscant el millor ritme, ja saps que amb nosaltres el trobaràs. El millor ambient i també la millor selecció. T'has quedat al lloc correcte, eh?

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Milers de persones tornen a rebre a aquesta hora el Papa Lleó XIV en el seu trajecte fins a la Sagrada Família en l'acte que ha de cloure la seva històrica visita a Barcelona. Ara mateix segueix el seu recorregut amb el Papa Mòbil pel carrer Rosselló fins a arribar a Sardenya. Jordi Fortià.
2: Un acte en el que s'espera la benedicció de la Torre de Jesús, coincidint avui amb els 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí. A dins i fora del temple, fidels i curiosos l'esperen.
3: Desde que escuché que lo anunciaban de que el Papa viene a Barcelona, yo dije, guay, está, yo no me la pierdo.
4: Estoy muy emocionada, estoy deseando ver al Papa.
5: Mira, tengo los pelos de punta y aún no ha llegado.
6: Especialmente de Brasil, para ver al Papa.
7: A mí me agrada ver a gente, me siento y ver a gente pasar y me agrada.
8: Una experiencia inolvidable.
0: Lleó XIV s'encomana la Moreneta en la seva missió d'aconseguir justícia i pau al món en un parlament farcit de fragments en català.
2: Ha estat durant la seva visita al monestir de Montserrat carregada de simbolisme i envoltat de milers de persones.
9: Demà anem a Maria, reina de la pau, que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores, al judici immediat, a la murmuració i a les calúmnies, i que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor una família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics i en les comunitats cristianes.
0: Maten d'un tret un home a Barcelona a plena llum del dia i enmig del carrer de Balmes en ple dispositiu de seguretat per la visita del Papa.
2: És el segon tiroteig en pocs dies a la ciutat comtal. L'alcalde Jaume Collboni considera que cal més policia davant dels fets com aquest. Són declaracions a BTV.
10: Vaja, jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
0: En cultura, comèdia, dansa, moda i art complementaran l'oferta musical del Festival Cruïlla de Barcelona del 8 a l'11 de juliol.
2: El festival també dedicarà espai del Parc del Fòrum a la innovació, la sostenibilitat i el compromís social. Jordi Herreruela és el director de l'Alt Cruïlla.
11: És que el Cruïlla és més que música, és molt més que música, és talent, és creativitat, però sobretot, és xarxa, és col·laboració.
0: I en esport, Janire Gallut arrenca la final a 4 de la Champions femenina de waterpolo amb doble presència catalana.
12: En breus instants començarà el partit entre el Club Natació Sant Andreu i el Ferencváros hongarès a la recerca d'un lloc a la final. A les 9 de la nit, el Centre Natació Mataró juga l'altra semifinal contra l'Olympiacos grec i pendents també de la penya, que juga aquest vespre a les 8 a la pista del València en el primer partit de l'eliminatòria de semifinals de la Lliga CB.
0: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Cada vegada hi ha hagut més clarianes a gran part de Catalunya i tot i això queden alguns núvols a cavall de les comarques de Girona i Barcelona. Núvols que són més aviat dispersos, però que en alguns racons del Ripollès, de la Garrotxa, del Berguedà, d'Osona, del Lluçanès, en alguns moments s'han fet força gruixuts i acabaran deixant fins i tot alguna gota. Molt poca cosa. També aquesta propera matinada, molt d'hora el dijous al matí, si de cas algun ruixadet arribarà a caure a la costa del Maresme o a l'àrea metropolitana, el Barcelonès en aquest cas, núvols que igualment han d'anar menys amb el pas de les hores i per tant al mig matí i al migdia del dijous ja seran de força sol. De fet, demà el dia serà radiant a la majoria de comarques del Pirineu, de Ponent, de l'Ebre, amb una mica de vent al matí, també a l'Empordà, i una temperatura que despertarà més fresqueta que la d'avui. Però, en canvi, el dijous a la tarda, la calor començarà a intensificar-se respecte a aquest dimecres. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Lali. De moment, a aquesta hora, destaquem aturades en alguns punts, no massa. Globalment, no hi ha massa complicacions a la xarxa viària. En aquest, per exemple, de l'autovia 2, tenim aturades a la zona de Sant Feliu de Llobregat, al punt de connexió des de l'autopista B23, en sentit Barcelona, i també a la C32, en aquest cas, a la zona del Prat, i també de Sant Boi de Llobregat, en aquest cas de sortida, en sentit Castelldefels. Lentitud en retencions també la C58 entre Montcada i Reixac i Torre Baró d'entrada a Barcelona i altres zones més puntuals com és la C60 Argentona tocant a la C32 en sentit Mataró o també la façana portuària de la Ronda Litoral en sentit Trinitat. És tot de moment, bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Milers de persones tornen a rebre a aquesta hora el Papa Lleó XIV en el seu trajecte fins a la Sagrada Família en l'acte que ha de cloure la seva històrica visita a Barcelona. Ara mateix segueix el seu recorregut amb el Papa Mòbil pel carrer Rosselló fins a arribar a Sardenya, un acte en el que s'espera la benedicció de la Torre de Jesús, coincidint avui amb els 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí.
4: Així es completarà la segona jornada de la seva visita a Catalunya, una jornada que ha començat aquest matí amb una visita a la presó de Brians i ha culminat també aquest migdia amb el viatge a Montserrat en una visita carregada de simbolisme. A la tarda i abans d'arribar a la Sagrada Família, el Papa ha visitat el convent de Sant Agustí, al barri del Raval, l'ordre de la qual ell en va ser membre.
0: Des de quarts de set de la tarda han anat arribant les màximes autoritats del país, amb la presència ja dels Reis d'Espanya, de Pedro Sánchez, de Salvador Illa, de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, o també del president del Parlament, Josep Rull, al Temple. Mentrestant, aquesta és l'agenda prevista del Pontífex a la Sagrada Família, a la Sagrada Família. Mont Carvajal, bona tarda.
5: Bona tarda. El Papa Lleó XIV arribarà acompanyat de l'arcabisbe Joan Josep Omella, que fa de mestre de cerimònies del Vaticà. El Papa entrarà a l'església, baixarà a la cripta d'Antoni Gaudí i després cap a les 8 farà una missa solemne de centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Aquest acte durarà una hora i quart aproximadament. Després, cap a quarts de 10, tot el seguici sortirà a la façana del naixement i el Papa beneirà la Torre de Jesús i la seva il·luminació. Serà el punt culminant d'aquest acte. Després les autoritats li donaran una placa de record de Gaudí, com ja ho van fer amb els papes Joan Pau II i Benet XVI. Després marxarà pel carrer Sardenya. La Torre de Jesús fa 172 metres i mig i converteix la Sagrada Família en l'església més alta del món.
0: Gràcies, Mont. Ho dèiem ara, milers de persones s'han volgut acostar a la Sagrada Família per rebre el Papa. Des de primera hora de la tarda, els carrers Passeig de Gràcia, Sardenya o Rosselló estan plens de fidels que volien veure el Pontífex amb el Papa Mòbil en el seu trajecte fins al temple. Allà hi tenim la nostra companya d'Esplugues Televisió, Clàudia Brunsó. Clàudia, bona tarda.
6: Molt bona tarda. Estem, sens dubte, davant d'un ambient que està marcat per la devoció i l'expectació. 8.000 fidels són els que es troben ben a prop de la Sagrada Família, 4.000 fora de la Basílica i 4.000 més entre ells, també autoritats, dins de la Basílica. Però són molts més els que estan reunits a la zona habilitada al carrer de la Marina, davant la façana del Naixement i els carrers adjacents per poder seguir la cerimònia. A fora s'han instal·lat pantalles gegants perquè el públic pugui veure en directe la històrica jornada. Moments abans abans que permetessin als fidels apropar-se a l'àrea, que això ha estat a partir de 4:45, hem pogut parlar amb alguns d'ells, tots esperant amb gran emoció l'arribada del Papa Lleó XIV.
7: Des de que escuché que lo anunciaban de que el Papa viene a Barcelona, yo dije, guay, esta yo no me la pierdo.
8: Estoy muy emocionada, estoy deseando ver al Papa.
9: Mira, tengo los pelos de punta y aún no ha llegado.
10: Especialmente de Brasil, para ver al Papa.
11: A mí me agrada ver gente, me siento y ver gente pasar y me agrada.
12: Una experiencia inolvidable.
6: L'àrea està fortament blindada per un ampli dispositiu de seguretat, incloent-hi restriccions de trànsit, talls de carrers i desviacions de les línies de transport públic. Tot i els talls i la massificació d'avui, hem de dir que es viu un clima de calma festiva i de fita històrica a mesura que la ciutadania espera la benedicció del pontífex a la recentment culminada Torre de Jesús.
0: Gràcies, Clàudia. I en la penúltima parada del Papa, abans d'acabar la visita a Barcelona, el pontífex s'ha reunit amb entitats socials i de caritat al convent dels Sant Agustins del Raval, un ordre de la qual en va ser membre. Lleó XIV ha començat la seva intervenció precisament assegurant que Sant Agustí s'hi sent com a casa. Esther Minguell.
13: Aquí a la parròquia de Sant Agustí, al barri del Raval, molt a prop de les Rambles de Barcelona, a l'alçada del Liceu, el Papa Lleó XIV ha viscut una de les trobades més socials de tot el viatge aquí a Catalunya, a banda de la visita aquest matí a Brianzo. Ha sigut una trobada, una reunió, amb unes 90 institucions socials que li han explicat la feina i el dia a dia que fan combatent la pobresa i atenent a les persones que necessiten doncs, més recursos. D'aquestes 90 institucions s'ha escollit la representació de 3 entitats, ha estat Càritas, Ovinso, que és una fundació que treballa amb persones que tenen addicció a les drogues, i també una comunitat de religioses que treballa amb dones que han exercit la prostitució i que li han pogut explicar quin és el seu dia a dia, quina és la seva feina. El Papa Lleó XIV les ha escoltat i després els ha adreçat a elles i a totes les institucions aquí representades i també les autoritats assistents, doncs els ha transmès un missatge elevant el caràcter social i elevant també el valor de la caritat.
14: El cristià, a més de ser bondadós i amable, ha de ser compassiu, estimar sense interès i buscar el bé des de més, sabent que en cada germà i germana que sofreix hi trobem el mateix.
13: Un dels protagonistes de la trobada ha estat l'Enzo, un nen que viu aquí amb la seva família al barri del Raval, que li ha pogut explicar les dificultats que viu amb la seva família i explicar-li una mica la realitat d'aquest barri.
0: Aquesta és l'agenda d'aquesta tarda del Papa Lleó XIV, però aquest matí l'acte central del pontífex ha estat a Montserrat. En un ambient d'expectació màxima, el Papa ha arribat poc abans de les 12 per presidir la pregària del Rosari i fer la veneració a la Mare de Déu de Montserrat, de qui el Papa ha dit que sempre l'ha acompanyat. De nou, alternant català i castellà, Lleó XIV ha llançat un missatge d'amor i respecte cap als altres. Canal Taronja Noia, Sergi Lladó.
15: El Papa Lleó XIV ha rebut aquest migdia un bany de masses en la seva visita a Montserrat. Ha venerat, com dèieu, la imatge de la Verge, de la Mare de Déu de Montserrat, mentre el virolai sonava de fons. El Papa Lleó XIV ha fet una manifestació de fe i ha fet moltes referències a la Verge de Montserrat.
16: Demà anem a Maria, reina de la pau, que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores, al judici immediat, a la murmuració i a les columnies, i que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics i en les comunitats cristianes, de manera que l'odi doni pas a l'esperança i la pau.
15: Tot l'acte que estava previst avui a l'abadia de Montserrat ha anat, com es diria en anglès, on time, i és que el Papa ha arribat amb el Papa mòbil descapotat als vols de les 12 del migdia, ha saludat a les 8.000 persones que s'aplegaven a la plaça de Santa Maria i després ha estat rebut pel pare abat de Montserrat, Manel Gast, ha presidit la pregària, el cant de la salve i també ha pogut escoltar el virolai abans de venerar la Verge de Montserrat.
0: Efectivament, més de 8.000 persones han assistit a aquesta jornada històrica enmig d'un ambient d'il·lusió i nervis. Des de primera hora del matí, els fidels han ocupat les cadires més pròximes al recorregut del pontífex. Fins i tot algunes persones han passat la nit a la muntanya per assegurar-s'hi un lloc privilegiat. Canal Taronja Central, Quim Roura.
17: Han arribat ben d'hora al matí.
18: Ens hem llevat a les 6 del matí, hem arribat a les 8 i mitja per agafar l'aeri.
19: Moltes ganes, estàvem ja desitjosos de que arribés aquest dia 10.
20: Il·lusionada, molt il·lusionada.
17: Són alguns dels centenars de fidels que des de primera hora d'aquest dimecres s'han concentrat a la plaça de l'Abadia de Montserrat per agafar posicions i veure el papa des de primera fila.
20: I amb ganes ja de que estigui aquí. L'he seguit molt aquests dies també per la televisió.
21: Molt nerviosa, la veritat. Falten poques horetes, però ara em ficaré allà a rebre el de peu.
22: Portàvem ja 3 mesos amb la reserva, vol dir que ja ho esperàvem. Venim molt il·lusionats i esperem com una energia, un carregar piles.
23: Esperem que passi de peu i que li puguem dir al papa moltes coses.
22: Benvingut.
17: Amb Lleó 14, l'abadia ha rebut després de 44 anys el màxim representant de l'Església. Per molts dels feligresos, la presència del papa en aquest símbol del catalanisme suposa un orgull.
19: Això que hagi vingut aquí a Montserrat és un punt molt a favor del Vaticà i del Sant Pare, que ha decidit vindre aquí, perquè nosaltres som catalans i això és la nostra història.
21: Encara que no creguis o no practiquis, ja pel fet que parli català dius, ostres, aquest papa m'agrada, no?
17: Un total de 8.000 persones han cridat visca el papa i han esclatat d'emoció. La visita del pontífex a Montserrat suposa un colofó a la celebració del mil·lenari.
0: I abans d'anar a Montserrat, Lleó 14 ha visitat el centre penitenciari de Brians 1 a Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat. És el primer cop que un pontífex visita un centre penitenciari a Espanya. Allà ha presidit un acte amb una 80 d'interns i ha destacat el dret d'equivocació de presos, tot defensant la capacitat d'esmena i de perdó. Anna Ruiz.
24: Ha estat una visita que s'ha situat en el terreny pastoral, però que també ha portat una mirada complementària i diferent al viatge oficial del Papa a Barcelona i Catalunya. Els reclusos han estat esperant amb molta felicitat l'arribada del Papa. Han estat dues dones, les que han posat veu a aquest col·lectiu i amb les seves experiències personals han traslladat al Papa el que significa estar privat a llibertat. Quina ha estat la resposta del Papa? Doncs que cap error ens identifica com a persones.
25: Nunca he podido aceptar la muerte de mi hijo. No entendía por que Dios se lo había llevado. He luchado mucho y me ha costado toda la vida entender que Dios no era el culpable. Hoy le pido perdón a Dios por todo. Perdí la gracia de la fe y he experimentado como el resentimiento ha desaparecido.
26: Hoy, Él continúa hablándonos en lo profundo de nuestras conciencias para hacernos descubrir que tiene su morada en medio de nosotros. Solo espera que le demos una oportunidad. Os invito a seguir soñando el sueño de Dios. Os digo, Dios te ama como eres, pero te sueña mejor. El Señor nos permite a todos empezar siempre de nuevo.
24: El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, el president català Salvador Illa, han estat els encarregats de donar la benvinguda a la primera visita que un pontífex fa a una presó espanyola.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Més enllà de la visita del Papa, en la crònica política, Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez han tornat a intercanviar avui retrets pujats de to al Congrés dels Diputats. Ha estat només 2 dies després que el Papa Lleó XIV demanés des del mateix escenari aparcar el llenguatge de les desqualificacions i apostés per la via del diàleg per arribar a grans acords. Jordi Casino.
27: En la seva intervenció a la Cambra Baixa, el líder dels populars demanava al president espanyol que dimiteixi per haver practicat delinqüència d'estat, mentre Sánchez li recordava a Feijóo els casos ja sentenciats de corrupció que ha protagonitzat aquests últims anys al PP.
28: Señor P.S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente. Usted está ignorando al poder legislativo porque teme al poder judicial. Si quiere...

0: Míriam Nogueras i Pedro Sánchez.
1: Que el Sant Pare hagi parlat més català en una hora que vostè i el senyor Feijó junts en tota la seva carrera política i fins avui explica quan a tots vostès els importa Catalunya i els catalans.
2: Nosotros estamos trabajando con los distintos gobiernos europeos para que las instituciones comunitarias reconozcan como lengua oficial las lenguas constitucionales del catalán, del vasco y del gallego. La desgracia es que tenemos una oposición al Partido Popular que, por cierto, pide sus votos para hacer una moción de censura que lo que hace es bloquear el uso de estas lenguas en las instituciones comunitarias.
0: Sessió de control al govern espanyol on Pedro Sánchez repetia per enèsima vegada que no pensa avançar les eleccions i que aquestes se celebraran l'any vinent tal com està previst.
3: En successos, a Barcelona aquest matí un home ha mort per un tret de bala, ha estat a plena llum del dia i enmig del carrer de Balmes, malgrat el dispositiu de seguretat per la visita del Papa Lleó XIV.
4: Els Mossos investiguen els fets que han passat poc abans de les 10 del matí, just al davant de l'oficina d'expedició de DNIs de la Policia Nacional. Un home n'ha abatut un altre a trets i després ha fugit. La proximitat amb la comissaria fa que es disposin imatges de l'autor dels fets. Els Mossos han pogut localitzar l'arma, però no el pistoler. La divisió d'investigació criminal s'ha fet càrrec del cas.
3: I l'alcalde Jaume Collboni considera que cal més policia davant de fets com aquest, i és que es tracta del segon tiroteig d'aquesta setmana.
4: En declaracions a BTV, Collboni ha assegurat que segueix amb preocupació successos com aquest i ha demanat endurir les penes pel que fa a la tinença d'armes i al tràfic de drogues.
5: Vaja, jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
4: L'alcalde ha apuntat a la possible vinculació amb el crim organitzat. Junts ha denunciat el que qualifica de clima insostenible de pistolerisme que es viu a Barcelona. El cap del grup del consistori, Jordi Martí, considera que no n'hi ha prou amb demanar més efectius policials, sinó que cal desarticular les bandes criminals.
3: Segon dia de selectivitat arreu de Catalunya. El tret de sortida l'han donat els exàmens d'història i filosofia, unes proves que els alumnes han trobat prou assequibles. En canvi, la de matemàtiques, a la tarda, l'han trobat més difícil que altres anys. Tot plegat en les primeres proves de selectivitat que es fan amb detectors per evitar que els estudiants copiïn. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
6: Segon dia de selectivitat superat pels més de 45.000 alumnes que aquest any s'han matriculat a l'ESPAU. Un any, per cert, de rècord d'estudiants apuntats. Durant el dia d'avui, igual que ahir, no hi ha hagut cap incidència. De moment, tampoc s'ha detectat cap alumne que fes servir el mòbil durant l'examen. Ho explica la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, des d'un dels tribunals de Manresa.
7: De moment no hem registrat cap incidència. Catalunya ja ha estat pionera fent ús d'aquest tipus de dispositius i el que volíem era garantir l'equitat a l'hora de fer l'examen, que els estudiants tinguessin tots i totes la mateixa oportunitat de fer un examen sense tenir favoritisme a l'hora d'aconseguir informació de forma no correcta. No?
6: De fet, avui mateix a la Universitat Politècnica de la capital del Bages s'hi han passejat alguns detectors que no han trobat res de res. Per tant, un dia tranquil igual que ahir, en què tot i la visita del Papa i les preocupacions per la mobilitat, només van recollir queixes menors com dubtes en l'examen de física, que la consellera assegura que revisaran. Demà serà l'últim dia de selectivitat, que començarà amb l'examen de llengua catalana i literatura.
3: En cultura, comèdia, dansa, moda i art complementaran l'oferta musical del Festival Cruïlla de Barcelona del 8 al 11 de juliol. El festival també dedicarà espai del Parc del Fòrum a la innovació, la sostenibilitat i el compromís social. David Navarro.
8: Per l'escenari de comèdia passaran noms com el d'Ignatius Ferrai, Joel Díaz o Xavi Daura. La dansa portarà batalles d'improvisació i ritmes com el hip-hop o el swing. De la moda se n'encarregarà la plataforma 080, que presentarà projectes de nous talents d'escoles de Barcelona. Quant a l'art, cultura popular, arquitectura o instal·lacions lumíniques transformaran el recinte. Una aposta que, segons el director del Cruïlla, Jordi Herreruela, identifica el festival amb la ciutat.
9: És que el Cruïlla és més que música, és molt més que música, és talent, és creativitat, però sobretot, és xarxa, és col·laboració.
8: A tot plegat cal afegir l'innovació de la càtedra de l'UAB d'Intel·ligència Artificial en Música i Arts. També la col·laboració amb l'Agència Catalana de Cooperació i l'aposta per la sostenibilitat, a més de l'àmplia oferta gastronòmica.
3: I Fira Tàrrega programa 57 espectacles del 10 al 13 de setembre en una nova edició que posarà el focus en l'esperit de festa i la celebració. Més de la meitat de les companyies s'estrenen al certamen, una aposta clara per la renovació i els nous talents. Ràdio Tàrrega, Mariona Figús.
10: Sota el lema celebra

0: Recordem, la fira reivindica l'esperit de la festa i celebració amb què va néixer. La directora artística Anna Giribet assegura que la voluntat de la fira és convertir Tàrrega en un espai de trobada i festa.
1: Una programació divertida, una programació alegre, molt de mercat, que es podrà reproduir fàcilment en contextos diferents. Una programació eclèctica, amb molta varietat de formats, de continguts per a tots els públics. I aquest any recalquem també l'Institut Focus, artistes emergents interessats en la creació, en l'espai públic, i el que busquem és això, detectar qui serà la nova generació d'artistes interessats en les arts de carrer europees.
0: La inauguració anirà a càrrec de la companyia Kamchatka, amb Incontinuo, un espectacle de gran format sobre les migracions que comptarà amb la participació d'una vuitantena de persones de la ciutat. La programació inclou 20 estrenes absolutes i propostes de Catalunya, de la resta de l'Estat i de 9 països internacionals. També la fira espera reunir uns 1.200 professionals de les arts escèniques i reforçar així el seu paper com a gran mercat internacional del sector.
2: Notícies en xarxa. Esports.
3: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Geniri Gallut, bona tarda.
4: Bona tarda. En joc el primer partit de la final a 4 de la Champions femenina de waterpolo entre el Club Natació Sant Andreu i el Ferencváros hongarès a la recerca d'un lloc per la final. De moment, les andreuenques guanyen 0-2 al final del primer quart. A les 9 de la nit, el Centre Natació Mataró juga l'altra semifinal contra l'Olympiakos grec. Demà a les 7 de la tarda, l'Atlètic Barceloneta s'enfronta al Ferencváros a les 7 de la tarda a les semifinals de la Champions masculina, en la cita que també se celebra a Malta. I en bàsquet, el Joventut de Badalona juga aquest vespre a les 8 i a la pista del València en el primer partit de l'eliminatòria de semifinals de la Lliga CB. Dani Miret és el tècnic de la penya.
5: Podem perdre els dos primers partits i acabar passant l'eliminatòria, perquè quan vinguem aquí a casa, que ja els hem guanyat una vegada, això serà diferent, i penso que la gent ja està enviant missatges, no? està omplint els busos, ja va venir molta gent a Vitòria. Aquesta cosa és diferencial, vull dir, tenim un equip que amb molts jugadors que juguen per la penya, i aquest extra de l'Olímpic, de saber que portarem un partit de semifinals aquí.
4: I ahir, en el primer partit de les semifinals, el Barça va guanyar clarament el Tenerife per 100-67. Sentim el tècnic Xavi Pasqual.
6: Agrair el suport del públic, ha estat un dia fantàstic. Ens han ajudat moltíssim en un partit on hem dominat des del principi, hem entrat al partit amb molt bona intensitat defensiva i ofensiva, bastant bé amb les transicions, alguna pèrdua de més en el primer quart, però després ja ho hem corregit bastant bé. I crec que hem fet un partit molt complet globalment, un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més.
4: Demà a les 8 del vespre també el Palau Blaugrana juga el segon partit de la sèrie. I en hoquei patins, el president de l'Igualada Hoquei Club, Manel Burón, ha estat protagonista a la xarxa l'endemà d'eliminar el Barça a les semifinals de l'hoquei Lliga masculina. L'última lliga que va guanyar l'Igualada va ser el 1997. Enguany, el rival a la final és el Liceo gallec. El president té clar quin és el secret del club que presideix.
7: La fe mou muntanyes i la il·lusió pot en tot. Per tant, anem justos de combustible, anem amb la reserva, però jo penso que les ganes, la il·lusió, l'ambició que té aquest grup, la unió que hi ha en aquest vestidor, fa que allà on no arriba un arribi l'altre, i allà on falti una miqueta d'alè, doncs surt una espurna de no saps on per intentar aturar aquell xut.
4: I ahir es va acomiadar del Barça després de 16 temporades l'experimentat i destacat porter Sergi Fernández. El sentim.
8: Emocions contrastades, content i orgullós per haver tingut l'oportunitat i el privilegi d'estar tants anys en aquest gran club i defensar aquest escut i guanyar molts títols i tenir els millors anys de la meva vida. I alhora, doncs, molt trist per no haver pogut arribar a aquesta final de la Lliga, la meva última temporada aquí, i poder brindar un últim títol, o si més no, una última batalla al Palau, no?
4: Doncs fins aquí l'actualitat esportiva.
3: Moltíssimes gràcies, Janire. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilal, control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven.
2: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I tornen els 10 dies Kia ampliats fins al 21 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, socio oficial de la FIFA.
3: Vine a Texautomotor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.
4: Ruta 66.
5: Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
6: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
7: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
8: El Club del Country. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
9: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972 546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim...
10: Bona tarda, són 8:15.
11: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
10: Milers de persones tornen a rebre a aquesta hora el Papa Lleó XIV a la Sagrada Família en l'acte que ha de cloure la seva històrica visita a Barcelona. El pontífec ja ha arribat al temple, on ha estat rebut pels reis d'Espanya, Jordi Fortià.
12: Un acte en el que s'espera la benedicció de la Torre de Jesús, coincidint avui amb els 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí. A dins i fora del temple, fidels i curiosos segueixen la cerimònia.
13: Desde que escuché que lo anunciaban de que el Papa viene a Barcelona, yo dije, guay, esta yo no me la pierdo.
14: Estoy muy emocionada, estoy deseando ver al Papa.
15: Mira, tengo los pelos de punta y aún no ha llegado.
16: Especialmente de Brasil, para ver al Papa.
17: A mí me agrada ver a gente, me siento y ver gente pasar y me agrada.
18: Una experiencia inolvidable.
10: Lleó XIV s'encomana a la Moreneta en la seva missió d'aconseguir justícia i pau al món en un parlament farcit de fragments en català.
12: Ha estat durant la seva visita al monestir de Montserrat, carregada de simbolisme i envoltat de milers de persones.
19: Demà anem a Maria, reina de la pau, que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores, al judici immediat, a la murmuració i a les calúmnies, i que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics i en les comunitats cristianes.
10: Maten d'un tret un home a Barcelona a plena llum del dia i enmig del carrer Balmes en ple dispositiu de seguretat per la visita del papa.
12: És el segon tiroteig en pocs dies a la ciutat comtal. L'alcalde Jaume Collboni considera que cal més policia davant de fets com aquest. Són declaracions a BTV.
20: Vaja, jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que el dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
10: En cultura, comèdia, dansa, moda i art complementaran l'oferta musical del Festival Cruïlla de Barcelona del 8 a l'11 de juliol.
12: El festival també dedicarà espai del Parc del Fòrum a la innovació, la sostenibilitat i el compromís social. Jordi Herreruera és el director del Cruïlla.
21: És que el Cruïlla és més que música, és molt més que música, és talent, és creativitat, però sobretot, és xarxa, és col·laboració.
10: I en esport, Janire Gallut arrenca la final a 4 de la Champions femenina de waterpolo amb doble presència catalana.
22: En joc el partit entre el Club Natació Sant Andreu i el Ferencváros hongarès a la recerca d'un lloc a la final. De moment, les andreuenques guanyen 3-5 a falta de 3 minuts pel final del segon quart. A les 9 de la nit, el Centre Natació Mataró juga l'altra semifinal contra l'Olympiacos grec. I pendents també de la penya, que juga aquest vespre a les 8 i a la pista del València en el primer partit de l'eliminatòria de semifinals de la Lliga CB.
23: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Cada vegada hi ha hagut més clarianes a gran part de Catalunya i, tot i això, queden alguns núvols a cavall de les comarques de Girona i Barcelona. Núvols que són més aviat dispersos, però que en alguns racons del Ripollès, de la Garrotxa, del Berguedà, d'Osona, del Lluçanès, en alguns moments s'han fet força gruixuts i acabaran deixant fins i tot alguna gota. Molt poca cosa. També aquesta propera matinada, molt d'hora el dijous al matí, si de cas, algun ruixadet arribarà a caure a la costa del Maresme o a l'àrea metropolitana, el barcelonès, en aquest cas, núvols que igualment han d'anar menys amb el pas de les hores i, per tant, al mig matí i al migdia del dijous ja seran de força sol. De fet, demà el dia serà radiant a la majoria de comarques del Pirineu, de Ponent, de l'Ebre, amb una mica de vent al matí, també a l'Empordà, i una temperatura que despertarà més fresqueta que la d'avui. Però, en canvi, el dijous a la tarda la calor començarà a intensificar-se respecte a aquest dimecres. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, Lali, bona tarda. Doncs tot plegat millorant ja molt ràpidament. Queden ja pocs punts amb aturades. Destaquem un d'ells a l'autopista del Maresme, de la C32, amb possible incidència a la zona de Vilassar de Dalt. Entre Premià i Vilassar, en sentit nord, hi ha un quilòmetre i mig, més o menys, de lentitud amb retencions en aquest punt de l'autopista. Ja per volum de trànsit, la ronda a dalt, tot i que ha millorat molt, encara presenta força lentitud al tram de Sant Gervasi, sentit Trinitat, i també l'entrada a Barcelona per l'autovia 2, a l'altura de Cornellà, en sentit, per tant, zona franca. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Milers de persones tornen a rebre a aquesta hora el Papa Lleó XIV a la Sagrada Família a l'espera de l'acte que ha de cloure la seva històrica visita a Barcelona. El pontífex ja ha arribat al temple, on ha estat rebut pels reis d'Espanya. Un acte en el que s'espera la benedicció de la Torre de Jesús, coincidint avui amb els 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí.
4: Així es completarà la segona jornada de la seva visita a Catalunya, una jornada que ha començat aquest matí amb una visita a la presó de Brians i ha culminat també aquest migdia amb el viatge a Montserrat en una visita carregada de simbolisme. A la tarda i abans d'arribar a la Sagrada Família, el Papa ha visitat el convent de Sant Agustí, al barri del Raval, l'ordre de la qual ella en va ser membre.
0: Ho dèiem ara, a aquesta hora el Papa és ja a la Sagrada Família, on ha estat rebut pels reis d'Espanya i la resta d'autoritats. El pontífex ha parlat llargament amb una nena amb síndrome de Leber, que només distingeix llums i ombres, i que només amb el tacte li ha explicat a Lleó XIV la maqueta de la Torre de Jesús. Ara mateix el pontífex s'ha baixat ja a la cripta, on hi ha la tomba d'Antoni Gaudí, on li ha dedicat una oració, i visita ara mateix també la catedral acompanyat del cardenal Joan Josep Omella. Mont Carvajal, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. Nosaltres estem al carrer Mallorca, Marina. Estem a la façana del naixement de la Sagrada Família. Hem vist per la pantalla amb molta emoció per part de les fidels que estan seguint, doncs, com els emparar el Lleó XIV entrava a la cripta de la tomba de Gaudí i feia una petita oració personal. Després, ara en aquests moments s'està fent els seus preparatius, està en un accés privat i s'està vestint per l'ocasió, per fer aquesta missa d'homenatge d'Antoni Gaudí en el seu centenari. Mentrestant, en aquest moment és privat i el Papa s'està canviant de roba, doncs han apagat el senyal institucional i han donat instruccions de coses que podrien fer i les coses que passaran. I mentrestant els estan regalant un petit objecte que és una torre gaudiniana a cadascun dels presents, 4.000 presents que estan aquí asseguts, són convidats per la meitat pel bisbat de Barcelona i l'altra meitat per les parròquies. Ara mateix hi ha silenci per megafonia. Han dit que els 8 sí que explicaran, doncs que donaran en directe la missa del centenari de la mort d'Antoni Gaudí avui 10 de juny, i després el Papa sortirà a la façana del naixement i beneirà i la Torre de Jesús i la seva il·luminació. Després les autoritats li donaran una placa de record de Gaudí, com ja van fer amb els papes Joan Pau II i en Benet XVI, i el Papa Lleó XIV marxarà pel carrer Sardenya. Així doncs, la Torre de Jesús quedarà inaugurada, són 172 metres, 5 d'altura, converteix la Sagrada Família en l'església més alta del món. I quan el papa haurà marxat, doncs hi haurà uns drons que il·luminaran el cel fent formes gaudinianes. Aquest objecte que estan regalant aquí a cadascun dels presents són, ens estan dient, unes lamparetes que quan es faci doncs, més fosc de nit doncs, il·luminaran i tot plegat farà força goig.
0: Moltíssimes gràcies, Mont. Ho dèiem ara, milers de persones s'han volgut acostar a la Sagrada Família per rebre el papa des de primera hora de la tarda. Els carrers Passeig de Gràcia, Sardenya, Rosselló estan plens de fidels que volen o volien veure el pontífex passar amb el papa mòbil en el seu trajecte fins al temple i ara segueixen a través de les pantalles aquest acte que ha de tenir lloc a partir de les 8 del vespre. Allà, en aquests carrers, hi tenim la nostra companya d'Esplugues Televisió, Clàudia Brunsó. Bona tarda.
6: Molt bona tarda. Estem, sens dubte, davant d'un ambient que està marcat per la devoció i l'expectació. 8.000 fidels són els que es troben ben a prop de la Sagrada Família, 4.000 fora de la Basílica i 4.000 més entre ells, també autoritats, dins de la Basílica. Però són molts més els que estan reunits a la zona habilitada al carrer de la Marina, davant la façana del Naixement i els carrers adjacents per poder seguir la cerimònia. A fora s'han instal·lat pantalles gegants perquè el públic pugui veure en directe la històrica jornada. Moments abans que permetessin als fidels apropar-se a l'àrea, que això ha estat a partir de 4:45, hem pogut parlar amb alguns d'ells, tots esperant amb gran emoció l'arribada del papa Lleó XIV.
7: Des de que escuché que lo anunciaban de que el papa viene a Barcelona, yo dije, guay, esta yo no me la pierdo.
8: Estoy muy emocionada, estoy deseando ver al papa.
9: Mira, tengo los pelos de punta y aún no ha llegado.
10: Especialmente de Brasil para ver al papa.
11: A mí me agrada ver gente, me siento y ver gente pasar.
12: Una experiència inolvidable.
6: L'àrea està fortament blindada per un ampli dispositiu de seguretat, incloent-hi restriccions de trànsit, talls de carrers i desviacions de les línies de transport públic. Tot i els talls i la massificació d'avui, hem de dir que es viu un clima de calma festiva i de fita històrica a mesura que la ciutadania espera la benedicció del pontífex a la recentment culminada Torre de Jesús.
0: Gràcies, Clàudia. I en la penúltima parada del papa abans d'acabar la visita a Barcelona, el pontífex s'ha reunit amb entitats socials i de caritat al convent dels Sant Agustins del Raval, un ordre de la qual n'havia format part. Lleó XIV ha començat la seva intervenció assegurant que Sant Agustí s'hi sent com a casa. Esther Minguell.
13: Aquí a la parròquia de Sant Agustí, al barri del Raval, molt a prop de les Rambles de Barcelona, a l'alçada del Liceu, el papa Lleó XIV ha viscut una de les trobades més socials de tot el viatge aquí a Catalunya, a banda de la visita aquest matí a Brianzo. Ha sigut una trobada, una reunió, amb unes 90 institucions socials que li han explicat la feina i el dia a dia que fan combatent la pobresa i atenent a les persones que necessiten doncs, més recursos. D'aquestes 90 institucions doncs, s'ha escollit la representació de 3 entitats, ha estat Càritas, Ovinso, que és una fundació que treballa amb persones que tenen addicció a les drogues i també una comunitat de religioses que treballa amb dones que han exercit la prostitució i que li han pogut explicar quin és el seu dia a dia, quina és la seva feina. El papa Lleó XIV les ha escoltat i després els ha adreçat a elles i a totes les institucions aquí representades i també les autoritats assistents doncs els ha transmès un missatge elevant el caràcter social i elevant també el valor de la caritat.
14: El cristià, a més de ser bondadós i amable, ha de ser compassiu, estimar sense interès i buscar el bé des de més, sabent que en cada germà i germana que sofreix hi trobem el mateix.
13: Un dels protagonistes de la trobada ha estat l'Enzo, un nen que viu aquí amb la seva família al barri del Raval, que li ha pogut explicar les dificultats que viu amb la seva família i explicar-li una mica la realitat d'aquest barri.
0: Aquesta és l'agenda d'aquesta tarda del papa Lleó XIV, però aquest matí l'acte central del pontífex ha estat a Montserrat. En un ambient d'expectació màxima, el papa ha arribat poc abans de les 12 per presidir la pregària del Rosari i fer la veneració a la Mare de Déu de Montserrat, de qui el papa ha dit que sempre l'ha acompanyat. De nou, alternant català i castellà, Lleó XIV ha llançat un missatge d'amor i respecte cap als altres. Canal Taronja, Noia, Sergi Lladó.
15: El papa Lleó XIV ha rebut aquest migdia un bany de masses en la seva visita a Montserrat. Ha venerat, com dèieu, la imatge de la Verge, de la Mare de Déu de Montserrat, mentre el virolai sonava de fons. El papa Lleó XIV ha fet una manifestació de fe i ha fet moltes referències a la Verge de Montserrat.
16: Demanem a Maria, reina de la pau, que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores, al judici immediat, a la murmuració i a les les calumnies i que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics i en les comunitats cristianes, de manera que l'odi doni pas a l'esperança i la pau.
15: Tot l'acte que estava previst avui a l'Abadia de Montserrat ha anat, com es diria en anglès, on time, i és que el papa ha arribat amb el papa mòbil, descapotat, als vols de les 12 del migdia, ha saludat a les 8.000 persones que s'aplegaven a la plaça de Santa Maria i després ha estat rebut pel pare abat de Montserrat, Manel Gast, ha presidit la pregària, el cant de la salve, i també ha pogut escoltar el virolai abans de venerar la Verge de Montserrat.
0: Gràcies, Sergi. Efectivament, més de 8.000 persones han assistit a aquesta jornada històrica enmig d'un ambient d'il·lusió i nervis. Des de primera hora del matí, els fidels han ocupat les cadires més pròximes al recorregut del Pontífex. Fins i tot algunes persones han passat la nit a la muntanya per assegurar-s'hi un lloc privilegiat. Canal Taronja Central, Quim Roura.
17: Han arribat ben d'hora al matí.
18: Ens hem llevat a les 6 del matí, hem arribat a les 8 i mitja per agafar l'aeri.
19: Moltes ganes, estàvem ja desitjosos de que arribés aquest dia 10.
20: Il·lusionada, molt il·lusionada.
17: Són alguns dels centenars de fidels que des de primera hora d'aquest dimecres s'han concentrat a la plaça de l'Abadia de Montserrat per agafar posicions i veure el papa des de primera fila.
20: I amb ganes ja de que estigui aquí. L'he seguit molt aquests dies també per la televisió.
21: Molt nerviosa, la veritat, falten poques horetes, però ara em ficaré allà a rebre el de peu.
22: Portàvem ja 3 mesos amb la reserva, vol dir que ja ho esperàvem. Venim molt il·lusionats i esperem pues, com una energia, un carregar piles.
23: Esperem que passi de peu i que li puguem dir al papa moltes coses.
22: Benvingut.
17: Amb Lleó 14, l'abadia ha rebut després de 44 anys el màxim representant de l'Església. Per molts dels feligresos, la presència del papa en aquest símbol del catalanisme suposa un orgull.
19: Això que hagi vingut aquí a Montserrat és un punt molt a favor del Vaticà i del Sant Pare, que ha decidit vindre aquí, perquè nosaltres som catalans i això és la nostra història.
21: Encara que no creguis o no practiquis, ja pel fet que parli català dius, ostres, aquest papa m'agrada, no?
17: Un total de 8.000 persones han cridat visca el papa i han esclatat d'emoció. La visita del pontífex a Montserrat suposa un colofó a la celebració del mil·lenari.
0: I abans d'anar a Montserrat, Lleó 14 ha visitat el centre penitenciari de Brians 1 a Sant Esteve Sarrovires, al Baix Llobregat. És el primer cop que un pontífex visita un centre penitenciari a Espanya. Allà ha presidit un acte amb una 80 d'interns i ha destacat el dret d'equivocació de presos, tot defensant la capacitat d'esmena i de perdó. Anna Ruiz.
24: Ha estat una visita que s'ha situat en el terreny pastoral, però que també ha portat una mirada complementària i diferent al viatge oficial del Papa a Barcelona i Catalunya. Els reclusos han estat esperant amb molta felicitat l'arribada del Papa. Han estat dues dones, les que han posat veu a aquest col·lectiu i amb les seves experiències personals han traslladat al Papa el que significa estar privat de llibertat. Quina ha estat la resposta del Papa? Doncs que cap error ens identifica com a persones.
25: Nunca he podido aceptar la muerte de mi hijo. No entendía por qué que Dios se lo había llevado. He luchado mucho y me ha costado toda la vida entender que Dios no era el culpable. Hoy le pido perdón a Dios por todo. Perdí la gracia de la fe y he experimentado como el resentimiento ha desaparecido.
16: Hoy, Él continúa hablándonos en lo profundo de nuestras conciencias para hacernos descubrir que tiene su morada en medio de nosotros. Solo espera que le demos una oportunidad. Os invito a seguir soñando el sueño de Dios. Os digo, Dios te ama como eres, pero te sueña mejor. El Señor nos permite a todos empezar siempre de nuevo.
24: El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el president català Salvador Illa, han estat els encarregats de donar la benvinguda en la primera visita que un pontífex fa a una presó espanyola.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: I al marge de la visita del Papa en la crònica política, Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez han tornat a intercanviar avui retrets pujats de to al Congrés dels Diputats. Ha estat només 2 dies després que el Papa Lleó XIV demanés des del mateix escenari a aparcar el llenguatge de les desqualificacions i apostés per la via del diàleg per arribar a grans acords. Jordi Casino.
1: En la seva intervenció a la Cambra Baixa, el líder dels populars demanava al president espanyol que dimiteixi per haver practicat delinqüència d'estat, mentre Sánchez li recordava a Feijóo els casos ja sentenciats de corrupció que ha protagonitzat aquests últims anys al PP.
2: Señor P.S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente. Usted está ignorando al poder legislativo porque teme al poder judicial.
4: Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M. Rajoy. Ya está bien de esta doble vara de medir. Ya está bien de su obsesión personal para conmigo y para con este gobierno. La diferencia entre ustedes y nosotros es que yo me siento en una sede, la de calle Ferraz, que no está financiada con dinero en negro.
1: Una sessió en el català i el seu ús tornava a protagonitzar el cara a cara entre la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, i Pedro Sánchez.
5: Que el Sant Pare hagi parlat més català en una hora que vostè i el senyor Feijóo junts en tota la seva carrera política i fins avui explica quan a tots vostès els importa Catalunya i els catalans.
4: Nosotros estamos trabajando con los distintos gobiernos europeos para que las instituciones comunitarias reconozcan como lengua oficial las lenguas constitucionales del catalán, del vasco y del gallego. La desgracia es que tenemos una oposición al Partido Popular, que por cierto pide sus votos para hacer una moción de censura, que lo que hace es bloquear el uso de estas lenguas en las instituciones comunitarias.
1: Sessió de control al govern espanyol, on Pedro Sánchez repetia per enèsima vegada que no pensa avançar les eleccions i que aquestes se celebraran l'any vinent tal com està previst.
0: En successos, a Barcelona aquest matí un home mort per un tret de bala ha estat a plena llum del dia i enmig del carrer Balmes, malgrat el dispositiu de seguretat per la visita del Lleó 14.
7: Els Mossos investiguen els fets que han passat poc abans de les 10 del matí just al davant de l'oficina d'expedició de DNIs de la Policia Nacional. Un home ha abatut un altre tret i després ha fugit. La proximitat amb la comissaria fa que es disposin imatges de l'autor dels fets. Els Mossos han pogut localitzar l'arma, però no el pistoler. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas.
0: I l'alcalde Jaume Collboni considera que cal més policia davant de fets com aquest i és que es tracta del segon tiroteig d'aquesta setmana.
7: En declaracions a BTV, Collboni ha assegurat que segueix amb preocupació successos com aquest i ha demanat endurir les penes pel que fa a la tinença d'armes i al tràfic de drogues.
8: Vaja, jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que era dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
7: L'alcalde ha apuntat a la possible vinculació amb el crim organitzat. Junts ha denunciat el que qualifica de clima insostenible de pistolerisme que es viu a Barcelona. El cap del grup del consistori, Jordi Martí, considera que no n'hi ha prou en demanar més efectius policials, sinó que cal desarticular les bandes criminals.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Segon dia de la selectivitat per als més de 45.000 alumnes que aspiren a accedir a una carrera universitària.
7: Al matí s'han examinat d'història i filosofia i d'algunes assignatures optatives. A la tarda, la prova de matemàtiques ha estat més difícil que altres anys, segons els alumnes.
0: En el cas de la prova de física d'ahir s'acceptaran les dues interpretacions a la pregunta fora de currículum que hi va causar una gran confusió. Mataró, Ràdio Beta i Doñate.
26: A Història s'ha preguntat pel paper de la dona durant la Segona República i el franquisme, per la immigració andalusa a Catalunya o pel cop d'estat del 23F. I a Filosofia hi ha hagut preguntes sobre Plató, Marta Nussbaum o per la tesi de Nietzsche, Déu ha mort. Així valoraven aquestes proves els alumnes que s'estan examinant al Tecnocampus.
27: Crec que han sortit temes bastant assequibles. M'esperava bastant pitjor, la veritat. I ho he respost tot, jo crec que bé.
28: Ha sortit Plató, que era un dels que més fàcil em semblava. I després, com que la resta podies més o menys escollir de qui volies parlar, he pogut fer els que millor m'han sortit, que han sigut... He parlat també de Descartes, una mica de Nietzsche.
26: Al migdia s'han fet les proves de matèries obligatòries de modalitat com música, matemàtiques o llatí, i a la tarda serà el torn de les optatives. I pel que fa a l'examen de física d'aquest dimarts, on s'havia detectat un error a l'enunciat d'un exercici, el Comitè de les Pau ha anunciat que els correctors seran totalment flexibles i que acceptaran com a vàlides les dues maneres diferents d'interpretar el concepte pel qual es preguntava.
0: I encara un darrer apunt, sindicats i direcció de Nissan arriben a un preacord per reduir l'impacte de l'ERO a l'automobilística.
7: El preacord haurà de ser ratificat divendres pels treballadors i treballadores. Amb el nou ERO es redueix les persones afectades en 16 i es preveuen prejubilacions a partir dels 54 anys amb el 75% del salari fins als 61 anys i a partir dels 55 fins als 62 amb el 80%. Finalment, s'ha acordat una indemnització de 50 dies per any treballat pels afectats pels acomiadaments.
0: I en cultura, comèdia, dansa, moda i art complementaran l'oferta musical del Festival Cruïlla de Barcelona del 8 al 11 de juliol. El festival també dedicarà espai del Parc del Fòrum a la innovació, la sostenibilitat i el compromís social. David Navarro.
6: Per l'escenari de comèdia passaran noms com el d'Ignatius Ferrai, Joel Díaz o Xavi Daura. La dansa portarà batalles d'improvisació i ritmes com el hip-hop o el swing. De la moda se n'encarregarà la plataforma 080, que presentarà projectes de nous talents d'escoles de Barcelona. Quant a l'art, cultura popular, arquitectura o instal·lacions lumíniques transformaran el recinte. Una aposta que, segons el director del Cruïlla, Jordi Herreruela, identifica el festival amb la ciutat.
9: És que el Cruïlla és més que música, és molt més que música, és talent, és creativitat, però sobretot, és xarxa, és col·laboració.
6: A tot plegat cal afegir l'innovació de la càtedra de l'UAB d'Intel·ligència Artificial en Música i Arts. També la col·laboració amb l'Agència Catalana de Cooperació i l'aposta per la sostenibilitat, a més de l'àmplia oferta gastronòmica.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Janire Gallut, bona tarda.
2: Bona tarda. En joc el primer partit de la final a 4 de la Champions femenina de waterpolo entre el Club Natació Sant Andreu i el Ferencváros hongarès a la recerca d'un lloc a la final. De moment, les andreuenques guanyen 6-8 quan queden 2 minuts pel final del tercer quart. A les 9 de la nit serà el torn del Centre Natació Mataró, que juga l'altra semifinal contra l'Olympiacos grec. I demà a les 7 de la tarda l'Atlètic Barceloneta s'enfronta al Ferencváros a les 7 de la tarda a les semifinals de la Champions masculina, en la cita que també se celebra a Malta. I en bàsquet, el Joventut de Badalona juga aquest vespre a les 8 i a la pista del València en el primer partit de l'eliminatòria de semifinals de la Lliga ACB. Dani Miret és el tècnic de la penya.
3: Podem perdre els dos primers partits i acabar passant l'eliminatòria, perquè quan vinguem aquí a casa, que ja els hem guanyat una vegada, això serà diferent, i penso que la gent ja està enviant missatges, no? està omplint els busos, ja va venir molta gent a Vitòria. Aquesta cosa és diferencial, vull dir, tenim un equip que amb molts jugadors que juguen per la penya, i aquest extra de l'Olímpic, de saber que portarem un partit de semifinals aquí.
2: I demà a les 8 del vespre, també al Palau Blaugrana, el Barça es disputarà el segon partit contra el Tenerife, en aquest segon partit de la sèrie. El Baxi Manresa ha anunciat el fitxatge de l'alè Pablo Tamba, que arriba de la Lliga Universitària dels Estats Units. I en futbol sala, el Barça espera rival per la final de la Lliga de Primera Divisió masculina. Serà el Palma o el Pozo Murcia, que encara estan disputant les semifinals. Javi Rodríguez, el tècnic, es mostrava molt feliç.
4: Te voy a decir, después de clasificarnos ya para la Champions, ¿no? Sí, y bueno, pero esto no para aquí, o sea, queremos ir a por más, queremos ir ahora por la Liga, ahora recuperarse bien, desconectar unos días y a partir de ahí, pues pensar ya disfrutar del momento y, bueno, pues esperar arribar para la final.
2: I amb aquest passi a la final, els blaugranes també han garantit plaça per jugar a la Champions la temporada que ve.
1: Moltíssimes gràcies, Janire. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà com sempre a la mateixa hora. Que acabin de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Sa cosa està que...
2: Qui vol ser la compra bé a Carrefour?
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 10 de juny tens el pit de pollastre filetejat Carrefour al mercat format estalvi a un preu imbatible de 5,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
4: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
1: Ruta 66. Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66. Novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66. Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
2: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
3: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
4: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio.
5: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: de 66.
1: Aquí arriba la Ruta 66, la nostra cita setmanal per les novetats discogràfiques i els hits d'ahir, d'avui i de sempre del gènere rock. Un espai radiofònic amb 17 anys d'història que realitza un servidor, en Pito dos Santos. Sigueu benvinguts i rebeu una cordial salutació. Vinga, comencem amb noves propostes. Som-hi, endavant! Endavant!

On the Run, hard rock i tocs de metal des d'Itàlia. Aquest és el projecte de Daniel Gazzoli, guitarrista i compositor. Va debutar ara fa 10 anys i ara, aquest 2026, ens presenta Stranger in My Own Town. Després d'escoltar tot el disc, he triat una segona per punxar aquí a la Ruta 66. Aquesta, The Place of My Heart.

Somewhere in this Universe. Ara viatgem a Alemanya amb el projecte de Gene Faber, Alive in Hell. És un tribut a l'estil operístic de Gene Stenman, famós per el seu treball amb Meatloaf i Bonnie Tyler. Compta amb el vocalista italià Mario Pastorino. Per cert, la banda s'anomena Neverland Train, i aquesta és una d'ells, Not Alone.

Detroit Rock City obria el quart àlbum d'estudi dels Kiss. La banda de Boston editava ara fa 50 anys Destroyer. I, curiosament, aquell mateix any sortia un altre àlbum de la banda de Nova York liderada per Paul Stanley i Gene Simmons. Parlem de Rock and Roll Over. A dins trobem una cançó que vam composar per Rod Stewart però que no va voler gravar. I al final la va cantar el baterista Peter Criss. Anem a escoltar Hard Luck Woman.

Lord, aquesta és una de les noves de Michael Sweet. És tot un referent del hard rock i glam metal cristià. Líder de la coneguda banda Strepe. The Masterplan és el seu 11è àlbum d'estudi en solitari. Balades i mig temps, amb tocs de rock and roll, soul, funk i jazz. Sempre amb continguts de gospel. Aquí tens una altra mostra, Eternally.

Running Out of Love és una de les destacades composicions d'ara fa 40 anys dels The Moody Blues. L'any 1986, la banda de Birmingham editava el seu 12è àlbum d'estudi titulat The Other Side of Life. Al capdavant, és a dir, el frontman Judge Hayward. 9 cançons de pop-rock amb sintetitzadors. La cançó més destacable la punxarem a continuació, la que porta per títol Your Wildest Dreams.

If This Is It, Get Ready. Pertany a la banda britànica White Skies, formada l'any 2020 per músics veterans d'estil hour i hard rock melòdic. Shooting at the Hurricane va sortir ara fa unes setmanes. I amb una més dels White Skies, tanquem la paradeta d'avui. Amb la cançó Money to Burn, marxem. La Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Salutacions ben cordials. Soc en Pitu Dos Santos. Siau!

0: bones, ja hi tornem com sempre, com cada setmana, amb tot preparat per repassar la llista del Top 30 des d'aquí, des de Vilafant FM, des de l'estudi número 1, com sempre, per tots vosaltres que us parla, en Lluís Guerrero. Molt benvinguts! Una setmana més amb la millor música del moment i la millor calor, eh? Perquè déu-n'hi-do com comença a apretar això ja, eh? Es nota l'estiu. Avui venim carregadíssims de bona música i esperem que t'agradi. Per això comencem ja. I com sempre, com fem cada setmana, comencem per les novetats.
1: Novetats de la setmana.
0: N'hi hem triat quatre de prou rellevants. La primera, aquesta proposta de Jaume, Mico i Raúl Alejandro. Aquel diciembre.

Bebe Reja, David Guetta, un altre dels seus productes, s'anomena Sad Girls. I ja ens anem a gaudir de la darrera novetat de la setmana, Jay Wheeler, de lejitos. No de cerca, de lejitos.

0: Ah, sí, són aquests Jay Weller en el seu De Lejitos, la quarta novetat que presentem aquesta setmana. I de les novetats, a tot el contrari, els que se'n van, els que marxen fora de la llista.
1: Surten de la llista.
0: El primer que agafa els trastos i marxa és Ni Borracho de Quevedo.

ni ha estat entre nosaltres. 9 setmanes, marxa des del 26. Un altre que marxa, però amb més fortuna, és Clarent. 20 setmanes a la llista, es diu ràpid. Marxa des del 30. El seu Love.

0: El meu àngel, el meu amor, quatre cançons que marxen fora de la llista. Això vol dir que ens tenen quatre novetats al Top 30 aquí a Vilafant FM. I ens anem a repassar el contingut de la llista del 30 fins al número 1.
1: Número 30.
0: Despeguem amb We Sound in My Towers el seu treball 5 estrellites. 15 setmanes de la llista, baixen des del 29.

0: Hem començat forts, eh? Hem començat amb Wizone, el seu 5 estrelles, My Tower, West Coast, of the Autodromes, ens acompanyant des del lloc número 30 de la llista. Ens acostem al 29.
1: Número 29.
0: Primera novetat a la llista.
2: Novetat a la llista.
0: Primera novetat, J.J. Wheeler, de Lejitos.

0: Així és com són aquest Jay Weller directament des d'aquesta posició número 29 com a novetat a la llista de Lejitos. Pugem un lloc, ens acostem fins al lloc número 28.
1: Número 28.
0: Una altra novetat, una altra entrada a la llista.
2: Entra en llista.
0: Es tracta ni més menys de Avalon Rockstone, el seu nou track, Talking.

0: Estàs escoltant Top 30 amb Lluís Guerrero.
1: Gaudíem d'aquesta peça de Balan Rockstar, el seu Talking, novetat a la llista, i ens deixem caure fins al lloc número 27. Així sona aquesta proposta tan i tan coneguda.
2: Número 27.
1: Juan Magán, Omar Montes, Ayer la vi, reedició 2026.
3: Ayer la vi.
4: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
3: Con su amigo en una calle de Madrid.
4: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: Recuperant aquesta proposta de Juan Magán i Omar Montes, ayer la vi, com dèiem, recuperant el desel lloc número 27. 12 setmanes a la llista aquí al Top 30 de Vilafant FM.
1: Número 26.
0: Una altra novetat que l'entona a la llista.
2: Novetat a la llista.
0: Mamma mia, la Madonna and Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: talk about. Això és una mostra de la bona música de Madonna i Sabrina Carpenter, que hi tornen a estar de moda i ho fan concretament amb aquesta novetat a la llista, el seu Bring Your Love, com dèiem, sonant des del 26.
1: Número 25.
0: Dimitri Vegas, Like Mike, i el seu Machina Time ens acompanyen ara mateix.

0: amb molta força aquest treball musical que va estar quasi bé número 1 de la llista de Mitty Vegas, Like Mike, en companyia de DJ Iconic. Machina Time, 14 setmanes a la llista, baixant des del lloc número 16.
1: Número 24.
0: Una altra novetat.
2: Entra en llista.
0: Nou track, nova peça de My Towers. Una namàs.

0: Una de més, aquí està la proposta, la música i el ritme que ens arriba amb aquesta peça de Mike Towers, novetat a la llista. Vinga, continuem una mica més a l'aire, pugem un lloquet més i ens acostem al 23.
1: Número 23.
0: Donem-li canya a la vida a Mimma i al seu Dream of Load.

0: La proposta d'Inna i Matoman, Rain of Love, sonant des del 23 aquí a Vilafant FM.
1: Número 22.
0: Vinga, continuem. Johnson Meade, The Chainsmokers, ens sorprenen amb el seu All the Time.

0: Així és com sona aquest treball de Somebody Need to Chase Smokers, l'Elisei, el seu All the Time, una proposta que porta molt poquet a la llista, però que té ganes de continuar pujant posicions. Segona setmana, des del 24, salta fins al 22.
1: Número 21.
0: Luis Fonsi, aquest fa lo contrari, aquest baixa aquesta setmana, es col·loca en el 21, el seu No Com Vieré, 17 setmanes a la llista, baixant des del 13.

0: Ell diu que ho farà, diu que canviarà, i de moment ha canviat de posició perquè la cosa no li acaba de funcionar. 17 setmanes a la llista, baixa del 13 fins al 21, Feid i Luis Fonsi. Ens acostem ara mateix al lloc número 20 de la llista.
1: Número 20.
0: I ho fem amb Maluma i Ryan Castro. Palas.

0: Plou, plou i corna a ploure. La proposta musical que sona directament de Maluma i Ryan Castro, Pala Seca.
1: Número 19.
0: Aquesta impressiona només començar a sonar. Lauryn, el seu True Love, una altra de les importants que de mica en mica es va obrir un puesto i lloc a la llista del top 30, pujant des del 22.

0: True Love, tota una veritat, la veritat de la Loreen, sonant a la llista del Top 30.
1: Top 30 amb Lluís Guerrero.
2: Ràdio Vilafant, Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio, 107.3 FM.
0: Número 18.

0: Guapa, guapa, sorry! Versionant una cançó superconeguda, Topic i Becky G, el seu Sorry Papi, que aquesta setmana ocupa el lloc número 18 al Top 30.
1: Número 17.
0: Becky G, El Can i el seu Marathon, quelcom diferent.

0: El maratón que s'ha fet aquesta noia, déu-n'hi-do, és la proposta de la Becky G des del lloc número 17, novena setmana en llista, i repeteix la mateixa posició que fa 7 dies. O sigui, les votacions li han deixat exactament igual en el 17 del top 30. Lo contrari, al lloc número 16, aquesta es mou una miqueta. És la proposta que porta 10 setmanes a la llista, la proposta d'Ozuna, que puja des del 18.
1: Número 16.
0: El seu Una aventura.

0: Me mantengo al límite de la locura, porque todo esto es una aventura. Són les paraules d'Ozuna, que, com dèiem, arriba aquesta setmana al 16 de la llista i ens deixa el lloc número 15, justament a la meitat de la llista i quasi a la meitat del programa, perquè portem escassament una horeta. Ens queda una altra horeta per davant per conèixer el nostre número 1 de la setmana.
1: Número 15.
0: Vinga, som-hi! Aquesta és una a la vez. Una, solamente una, dos no, una. És la proposta de J Balvin i Ryan Castro.

0: 40 anys amb l'Empordà. Ràdio Vilafant.
1: Top 30 amb Lluís Guerrero.
2: Número 13.
3: Vinga, ens anem a fer unes copetes. Som-hi, anem-hi amb companyia de Quevedo i el seu Ni Borratxo.

0: Ni borracho ni por nada del mundo, yo no me mudo. La proposta de Quevedo, dedicada a les seves illes. I ens anem fins al 12, molt a la vora ja del número 1 de la llista.
1: Número 12.
0: I en aquesta ocasió és David Guetta i Afrojack. La veu la posa la CIA.

0: És inconfundible la veu de la CIA, en companyia, com sempre, del seu gran amic David Guetta, i aquesta vegada s'ha sumat a Afrojack i ens arriba al lloc número 12 de la llista Away Tonight, setena setmana en llista, remuntant des de la posició número 14.
1: Número 11.
0: Aquest sona Coco o Marc Kurtz.

0: Súbela. La proposta de Marc Curts, el seu Coco, que sona a la llista del top 30, segona setmana, i ho fa directament amb aquesta posició número 11. Entrem ja dintre dels 10 primers de la llista.
1: Número 10.
0: És la peça de María Becerra, Qué ganas tengo de comerte.

0: Me la imaginé, Maria Becerra, que ganes de comer-te. Nyam, té gana aquesta noia. Des del 10 de la llista i una altra que queda ganes d'arribar al número 1 és la següent que ens acompanya a la llista. Des del lloc número 9...
1: Número 9.
0: Low Rise Jeans, és la Demi Lovato. Aquesta setmana es col·loca aquesta posició i fa 6 que ens acompanya.

0: La veu inconfundible de la Demi Lovato, Low Risings, com dèiem aquesta setmana, col·locant-se directament amb aquesta molt bona posició número 9, 6 setmanes a la llista, i deixant pas a Camins, Somnis i Sorpreses, que sonen directament en el lloc número 8.
1: Número 8.
0: Estem parlant de Sopa de Cabra amb la veu de la Sue.

0: fer sols.
1: Camins que hem de fer sols, i aquesta és la meravella del Sopa de Cabra, portada al dia per Su, que sona directament aquesta setmana molt bé a la llista del Top 30, lloc número 8. Ens acostem en el 7.
2: Número 7.
1: I aquesta també, déu-n'hi-do, la xica 305, Canya de la Bona, John Smith i Fate.

0: Què et sembla la bona música de Fade en companyia de Submit? El seu Chica 305, canyeta de la bona, al lloc número 7 de la llista. I cap als 6 que ens anem corrigents.
1: Número 6.
0: Per un pendejo no se llora, així ho diu Manuel Turizo des d'allà fa un grapat de setmanes, 16 en total.

0: Com dèiem, fa 16 setmanes que ens ho diu, que per un pendejo no se llora, va estar número 1 de la llista, per un pendejo, Manuel Turizo, que deixa pas a la festa i el ritme del lloc número 5. És que són unjurguistes.
1: Número 5.
0: Quevedo i Elvis Crespo, La Graciosa.

0: Amb aquest accent inconfundible, Dos Amantes, Tini i Ulises Bueno, sonant des del lloc número 4, aquesta setmana en tendència a continuar a la mateixa posició que fa 7 dies. Porten 8 a la llista del top 30.
1: Número 3.
0: Ai, Ñengo Flow, Forever Tugantel, li acompanya Marc Kurtz.

0: Forever Tugendel, acompanya'ns a escoltar bona música, Omar Kurz, Ñengo Flow, com dèiem, des del 3 del top 30, novena setmana a la llista, ens acostem en el lloc número 2.
1: Número 2.
0: Aquest fa 7 dies era el número 1 de la llista, de fet ho ha estat dues setmanes, i ha estat dues setmanes sonant tendrament, relaxadament i amb carinyo des del lloc número 1. Aquesta setmana cau fins al 2, estem parlant del tendre i Loco, Nicky Jam, Loco por verte, número 2 de la llista.

0: Top 30 amb Lluís Guerrero.
1: Aquest és el número 1 de la setmana.
2: I arribem, esclar que sí, el nostre número 1. Shakira, Belé, Algo Tu. Desena setmana en llista, pujant des del 2. Yeah.

0: El nostre número de la setmana, Shakira i Bere, Algo Tu. Després de 10 setmanes aconsegueixen arribar al número 1 de la llista, al número 1 del Top 30. I arriba el moment de conèixer quins són els 10 primers de la llista. Des del lloc número 10 aquesta setmana, María Becerra, Qué ganas tenía de comerte. 9 setmanes a la llista, repeteix el lloc número 10. A la 9, Demi Lovato, el seu treball que sona molt bé, Low's Rising. 6a setmana a la llista. Sopa de cabra amb la veu de la Su, arriba al lloc número 8, Camins, somnis i sorpreses. 8 setmanes a la llista, remuntant des de l'11. En el lloc número 7, la proposta és Johnson Mini Fade, Chica 305. I el pendejo ens acompanya en el lloc número 6, Por un pendejo no se llora. 16 setmanes a la llista, baixant des del 5, Manuel Turizo. Elvis Crespo amb la seva festa. S'ajunta en Quevedo i apareix en aquesta meravella musical, La Graciosa. Quarta setmana en llista, pujant des del 12. En el 4, Tini i Ulises Bueno, Dos Amantes. Des del 3, Omar Kurz, Ñengo Flow, Forever Tu Gandel, 9a setmana en llista. Caiguent, baixant des del lloc número 1 fins a aquest lloc número 2, després de 13 setmanes, la proposta de Nicky Jam, Loco por Verte. I el que crema tot, el que ho espatlla, és Shakira i Belé, des del lloc número 1, Algo Tu. En 10 setmanes i pujant des del 2, aconsegueixen el lloc número 1 de la llista. Ens anem ara a parlar de les novetats a la llista.
1: Novetat a la llista.
2: Número 29.
0: Des del 29 comença a sonar De Lejitos de Jay Wheeler.

0: Lejitos, lejitos. Novetat a la llista, lloc número 29. I com no, una altra novetat en el lloc número 28.
1: Número 28.
0: Aquesta és bestial. La proposta de Avalon Roxton, Talking.

0: obrint-se pas, obrint-se camín a Balan Roxton Talking. Més novetats a la llista. Escalonem fins al lloc número 26.
1: Número 26.
0: Madonna. Sabrina Carpenter. Bring Your Love.

0: recordant els millors temps de la Madonna amb el seu ritme inconfundible. I ara mateix, en companyia de Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Novetat directa en el 26 de la llista.
1: Número 24.
0: L'altra novetat a la llista és de My Towers, una namàs.

una anà més. La darrera novetat de la setmana és el 24, My Towers. I amb això acabem la repassada habitual de cada setmana de la llista del Top 30. Gaudint de la millor música del moment i gaudint, sobretot, de la vostra companyia. Tornem en una setmana, tornem en 7 dies. Mentrestant, gaudiu d'aquesta temperatura i passeu d'allò més bé. Una forta encaixada de Lluís Guerrero. Fins a la propera.

0: Presentat per Josep Maria Forado.
1: Hola, benvinguts a una nova edició de Hot Dance 80. Avui farem un programa dedicat al Acid Jazz. I dins de l'Acid Jazz escoltarem Snowbody, James Taylor, The Brand New Heavens, Sade, Incognito i molts més. Avui, però, comencem amb la música de Snowboy i Jill Overboard.

Així també hem començat aquesta edició de Hot Dance 80, dedicada avui a l'àcid jazz. I anem a escoltar una altra veu de dona que va triomfar al nostre país i va festejar amb un de l'estat espanyol. Ella és la Sey Tadu des de Kènia. Avui es porta By Your Side. Normalment estem acostumats a escoltar les Mood Operators.

Impressionant la veu de la Sey Tedoux i la seva música, lògicament. Avui estem escoltant a Hot Dance 80, Acid Jazz, i intèrprets que triomfaven als 80 i també algun dels 90. Ladies and gentlemen, madames and messieurs, James Taylor Quartet. Això és Them From Starkey and Hutch.

La música de la banda sonora de Starsky Hatch. Dos policies nord-americans que anaven amb un cotxe vermell destartalat amb una ratlla vermella. Se'ls identificava a tot arreu, mare de Déu. I ara anem a escoltar una cançó de... és originària de Peter Gabriel, però en aquesta ocasió escoltarem la versió que fan de Brand New Heavies.

I ens han donat gat per llebre. Aquesta no és pas la versió original de Peter Gabriel, però bé, fins aquí ha estat el repàs a Sledgehammer. Això és Incógnito i això és el Rock to Rock Back to a Way of Life. Benvinguts i benvingudes, si ens acabes de sintonitzar. Això és Hot Dance 80.

La música d'Incognito és la protagonista en aquesta edició 258 ja de Hot Dance 80. Seguim escoltant

Impressionant escoltar aquesta dona amb la marxa, amb el ritme, tant ella en solitari com amb col·laboracions amb aquesta de Jocelyn Brown acompanyant a Incognito. Una dona que va venir a actuar a la desapareguda ja discoteca Estudi 54 de Barcelona. I ara anirem a escoltar més música.

No All Time Gourmet. És la música de Galliano, la que ens acompanyava aquests minuts a Hot Dance 80. Anem a donar un pas endavant, un pas a Mysterio MC. Stay it up. Un pas cap amunt.

Ladies and gentlemen, madams i messieurs, senyores i senyors, com vegi. Amor i llums és el que ens porta ara aquesta formació. Amb aquesta edició que escoltem avui dedicada al Acid Jazz.

L'edició d'avui dedicada al Hot Dance, a l'Acid Jazz. Ja és que hi ha setmanes que la dediquem a l'Italo, altres setmanes al Funky. Alguna setmana dedicarem a bandes sonores. I en aquesta ocasió escoltem l'Acid Jazz, a Count Basic, Love and Light, l'amor i llums. I això sí, això és potentíssim, ja que el recordeu. Wow. És la música de Jamiroquai, Virtual Insanity. Wow.

Quins records escoltar la música de Jamiroquai amb aquesta cançó, Virtual Insanity. I anem a escoltar ara Colonel Abrams, que entra així de potent. Into the Groove. A Hot Dance 80 ens dediquem a punxar música dels 80, però hi ha temes com aquest que són dels 90. I no passa per res, perquè és bona música dance.

una cançó que han fet famós més d'un intèrpret. Lamont Dozier, Patrick Rushen, Odyssey i molts més. Aquestes, però, han estat les versions més conegudes. I seguim escoltant més música en aquesta edició 258 de Hot Dance 80. Ells són Stack a Bo i això és Down the Drain.

Estem arribant a la part final de Hot Dance 80, a l'edició 258. I destac bo a Kings for Go For, amb aquesta entrada potentíssima, I Don't Love You No More.

I Don't Love You No More amb Kings Go For. I seguim escoltant més música Hot Dance 80. Ara ens arriben els US 3 amb You Can't Hold Me Down. Un programa diferent del que estem acostumats a escoltar habitualment.

A Hot Dance 89 estem acostumats a escoltar acid jazz, però de tant en tant toca fer una mica de canvi, una mica de varietat. Un altre dia escoltem funky, un altre dia house i tal, bandes sonores, veus femenines. Es poden fer moltíssimes coses amb la música que sonava als 80s. I seguim escoltant molta més música perquè encara ens queden uns minuts. En aquesta ocasió és The Dick i això és The Favorite, la cançó favorita. Per la meva part res més, serà fins al proper programa. Adéu-siau.

0: considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.
1: Escoltes, Icat.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8.

0: de diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best!
1: Pels videojocs.
0: Generació Digital amb Albert Murillo. Ara els diumenges a les 10 de la nit a ICAT. Humanoid.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada. Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...